0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèrie Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava...
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch.

0: Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un SAlert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona, per exemple, han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions de metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels si estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda de Brussel·les.
0: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada de

0: el preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i en tots els tipus de malalts. També explica que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció que ajuden a evitar la malaltia, com millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa.
0: Lucía del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant amb el seu espectacle què és un concert. Fins diumenge, una 70 d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre aquest sector. Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
1: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent.
2: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
1: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres de la setmana que ve.
0: Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la 6a jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick i Karim Adeyemi han sigut els més destacats de l'equip. El Barça és líder en solitari de la Lliga. Ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la història del club.
1: Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del Barça Racing.
0: Jugats també aquest dimecres a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja que va caure a València al partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Fins aquí les notícies.
4: Sí, la setmana passada vaig perdre 5 anys de vida amb el port senglar que vaig estar a punt d'atropellar a la Ronda de Dalt. He perdut 5 anys de vida avui amb les alert que ha sonat quan alguns matiners ja estàvem dormint. Gràcies per comentar la jugada a tots.
5: Pues ja no, jo no m'he enterat.
4: Està molt bé, està molt bé.
6: Jo t'anava a dir que ja no te'n queden tants, eh?
4: Sona molt fort, les alert. Realment, te n'assabentes bastant que t'estan avisant, eh?
6: Tu estaves dormint, però els que estàvem desperts, potser 5 no, però 2.5.
4: Hem perdut anys de vida, però estem encantats de començar els matiners.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dijous 17 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui encara quedarà algun ruixat matinal amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà més suportable i costarà arribar als 30 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Lleida el sol sortirà a les 7:40 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 24 minuts.
0: Lara García, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que hem llegit a La Vanguardia, que ens ha cridat molt l'atenció. És un titular d'una entrevista. Entrevisten a la Meritxell,
0: Martorell, la fundadora i directora de Ioga Sense Fronteres.
2: I ella diu que quan ajudem ho hem de fer doncs, tenint en compte a qui estem ajudant i per què ho fem, sobretot si ho estem fent per ajudar els altres o per ajudar aquella persona. I diu que aprendre a ajudar no és decidir per algú com ha de viure la seva vida.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs seguirem l'evolució de les pluges i de les conseqüències, especialment dels aiguats que hi ha aquesta nit. Tindrem el cap de dades del Meteocat, també parlarem amb un catedràtic en física, després entrevista al ministre Ernest Urtasun i el guionista i escriptor Eduard Sola.
0: A partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell, arrenquem el programa de dijous amb la música d'un parell de germans que en els últims anys, per no dir dècades, s'han fotut els mobles pel cap, però, com molt bé predicava Manel, vindran els anys i amb els anys la calma. I sembla que també ha tornat la calma a Can Gallagher.

0: Don't Look Back in Anger. Els Oasis passaran per Barcelona el 10 i 11 de juliol. Però més enllà d'aquest retorn, m'agradaria començar el programa parlant de la reconciliació i del perdó. Perquè si ells, si Oasis, han pogut demanar-se perdó i posar les coses a lloc, també ho pot fer la majoria dels mortals. Si esteu enfadats o enfadades amb un familiar, un amic, una parella o exparella, perdoneu o demaneu perdó. Segur que sereu una mica més feliços i, el més important, viureu una mica més tranquils.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormia amb Àlex Bosch, el nostre Matías Prats dels matiners?
2: Avui no he preparat cap, eh? Avui us porto una notícia que, a veure, us agraden aquests restaurants que es diuen amb estrella Michelin?
0: Sí.
2: Sí?
0: Sí, doncs, som una mica fudis aquí al programa.
2: Ja us adverteixo que alguns d'aquests restaurants ja no són el que eren.
0: Per què?
2: Us explico. Aquesta matinada hem sabut que un restaurant, atenció, de dues estrelles Michelin, el restaurant Ebet, ha estat condemnat a pagar uns 18.000 euros de multa per haver servit formigues comestibles.
0: No ho entenc.
2: Formigues comestibles.
0: Sí, però vull dir...
3: Si són comestibles,
0: clar, per
3: quin
0: això...
3: és el problema?
0: Aquí hi ha el problema amb les formigues.
2: Explico. Això ha passat a Seul. A Corea del Sud hi ha 10 espècies d'insectes que són legals.
0: Ah.
2: Com, per exemple, les pupes de cuc de seda.
0: Que bones. Oh.
2: Molt bones, eh?
0: Entrapam el
2: són una mena de crisàlida marronosa.
0: Bon
2: que es veu que és un tipus de menjar molt apreciat als carrers de Seul. Però les formigues, concretament les formigues, es veu
0: formigues, eh?
2: Sí, sí, formigues.
0: No una espècie de formiga...
2: No,
0: formiga.
2: Formigues comestibles. El cas és que hi servien un menú degustació de 15 plats, incloent-hi unes postres delicioses amb sorbet i skai, que és una beguda tradicional coreana, que es veu que també duien formigues.
0: Val.
2: El jutge també ha dit que, a més, els insectes contenien uns nivells de metalls pesants superiors als permesos per la llei. La fiscalia demana, fins i tot, un any de presó per a la responsable del restaurant.
0: A Lleida estaríeu tots tancats a la presó. Doncs.
2: Per menjar cargols. Sí, ja.
3: A Lleida estem tots bé els cargolets.
2: En tot cas, n'ha sortit barata, perquè ha sortit amb una multa.
0: Opa, déu-n'hi-do, tot i així la multa, déu-n'hi-do, 18.000 euros.
2: M'ha agradat molt l'argument de la defensa. Assegurava que les formigues s'oferien només com a opció. I que el 60% dels clients...
0: Volia les formiguetes, clar, que
2: s'anava.
0: Ja que pagues pel bon plat, almenys que et fotin unes formigues. Gràcies, formigueta meva.
2: Fins ara.
0: Fins ara. El món pot ser un lloc una mica millor si s'aplica la restricció anunciada per la Unió Europea a les xarxes socials. Andreu Merino.
4: La Comissió Europea ha anunciat que té intenció de prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i de limitar-ne l'ús que en facin els menors de 15. Cal veure com es concreta avui l'anunci i quin grau de responsabilitat es diposita sobre usuaris, famílies i les grans empreses tecnològiques. Ara bé, sens dubte estem parlant d'un pas endavant per regular el consum d'unes xarxes que sovint està relacionat amb processos d'addicció i problemes de salut mental. De fet, des de la Comissió Europea han assegurat que algunes de les coses que es volen evitar són la pèrdua de son, l'ansietat i les autolesions.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Busquen voluntaris per viure gratis en una illa grega a canvi de cuidar gats, Marta.
5: No sé si teniu plans de cara al 2027. Buf. Això passarà a l'illa de Siros. No és un voluntariat de només uns quants dies. L'organització demana que hi hagi una estada mínima d'un mes. En aquest cas tenen preferència les persones més grans de 25 anys i valoren també que la gent tingui experiència prèvia en refugis i en coneixement sobre gats. Això, com deia, passarà durant el primer semestre del 2027. El termini per presentar les sol·licituds, si ens esteu escoltant, ho podeu enviar fins el dia 30 de setembre a les 12 de la nit, a les 11:59 en concret, i recordar que l'organització ofereix allotjament, menjar i subministraments bàsics a canvi de feina.
0: Doncs si sou amants dels gats, ja ho sabeu. No teniu res més a fer, podeu anar a veure i a cuidar aquesta illa grega a tots aquests gatets simpàtics.
3: Oh, jo aniria,
0: Que un premi d'un milió d'euros a Sant Cugat, tot serra.
6: Un milionari més en aquesta ciutat del Vallès Occidental, després que hi hagi caigut el premi del sorteig Euromilions de dimarts. Es va vendre a l'establiment del carrer Pous, a tocar de l'estació. Tal com llegim al Tot Sant Cugat, en aquest punt de venda reparteixen sort de tant en tant. Fa un parell de setmanes hi van tocar 170.000 euros de la Bono Loto i fa 6 anys també hi vau tocar un milió.
0: Doncs mira que augmentem la renta per càpita dels habitants de Sant Cugat del Vallès. I per acabar, tenim una bona notícia per una biblioteca que ens queda una mica lluny, als Estats Units, on un ciutadà ha retornat una revista que s'havia prestat fa 132 anys.
5: Sí, John Hanson ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a l'estat nord-americà de New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Oh, aquesta revista feia tants anys que rondava per casa seva que simplement ell pensava doncs, que era seva, que era de la família, fins que un dia va obrir la primera pàgina i va veure un segell de la biblioteca. Aleshores va sentir la responsabilitat de tornar el document. Als Estats Units s'ha de tenir en compte que tornar un llibre tard a la biblioteca suposa una multa econòmica. En aquest cas, com que la revista havia trigat 48.220 dies en ser retornada al centre, la multa era de més de 10.400 euros. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció a Hanson per haver estat tan bon ciutadà.
3: Molt bé, aquesta biblioteca.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: A veure, tal dia com avui, del 1976, els Sex Pistols tocaven a la presó de Chelmsford, Anglaterra.
1: Ho van fer davant de 500 presos en una presó de màxima seguretat. Aquell concert amb els anys es va acabar convertint en un disc en directe, però no va ser tan èpic com podria semblar. La gravació original es veu que va ser realment un desastre. El públic estava molt i molt fred, no els interessava gens aquell concert. Hi va haver fins i tot xiulets i el so del baix durant aquella gravació no es va gravar bé. Després de tot, quan es va decidir publicar, doncs s'hi van afegir sorolls del públic, sirenes i altres elements per fer que el directe doncs sonés una mica millor. La versió sense retocs, per cert, no es va publicar fins al 1995.

0: si algú no s'ha despertat amb la música de Sex Pistols, nosaltres ja no sabem què fer. Vinga, va, que passen 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts a Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns continguts en català que ens hem trobat a TikTok. Comencem parlant d'un home que té un missatge amb què segur molts us hi sentiu representats.
1: És Carles Espinal i ha publicat un vídeo on fa aquesta reflexió sobre els gossos.
2: Si al cel no hi ha gossos, quan mori, vull anar on hagin anat ells. Després de més de 40 anys ajudant a néixer gossos i dedicant pràcticament una vida a ells, he entès que hi ha una cosa que els gossos saben fer millor que nosaltres. Estimar. Al teu gos no li importa quan guanyes, ni què tens, ni els errors que has comès. Ell només sap que ets tu. I amb això en té prou. Potser per això ens canvien tant, perquè ens ensenyen una cosa que als humans ens costa tota una vida aprendre. Estimar algú sense intentar canviar-lo.
0: Bon missatge per començar el matí d'aquest usuari de TikTok i, de fet, de la reivindicació dels gossos a la catalanitat.
1: Això és el que explica a través del seu compte de TikTok en Tofu Girona. És un català amb descendència xinesa que reivindica el que tothom hauria de tenir clar.
3: Hi ha un sector de gent que diu que no som catalans perquè tenim ascendència xinesa. I vinc a donar-vos uns quants motius per dir-vos que això no és cert. Ens sentim catalans perquè hem anat a l'escola pública catalana. Bueno, era concertada. Perquè pensem en català i, de fet, entre els tres germans només ens parlem en català. També pels nostres valors i perquè la cuina catalana ha estat una gran influència en el nostre projecte. Avui sempre estem super orgullosos de reflectir aquesta dualitat cultural en el nostre restaurant, combinant dues cultures que comparteixen una cosa, i és l'amor per la cuina. I dir, amb molt d'orgull, que visca Catalunya.
0: I acabem passant pel compte de TikTok d'una catalana molt catalana.
1: És la Betty Enfruns, que a vegades té alguns curts circuits a l'hora de parlar en castellà.
4: Un bon català sempre va lligat d'una bona castellanada i avui us porto les castellanades més històriques, jo crec, que he arribat a dir al llarg de la meva vida. Comencem. Desenvolupament. Que, a més, desenvolupamiento, com que no queda malament, no? En plan, sembla col·loquial i tal. Mai olvidaré el dia que li vaig dir a un amic meu de la uni, dame un golpe de mano, va ser històric. No me viene de gusto, és també espectacular. Castellanada històrica, les meses de multiplicar. Ho sento, ho sento. Primera vegada que vaig estar a Madrid vaig anar a un bar i vaig demanar un tallado. Aquesta és bona. Vaya en surt medio, també l'he dita.
0: 10 minuts. 6:15 del matí, quan sona aquesta música vol dir que obrim inevitablement la revista del cor dels matiners. Sharon Stone ha parlat obertament de les seves relacions amoroses.
1: Ho ha fet als 68 anys, s'ha sincerat com mai i ha explicat que porta bastant temps d'abstinència.
5: Ho ha dit...
1: Ho ha dit en un podcast que va fer la setmana passada.
6: I've been a girlfriend to bad boyfriends.
7: He sigut una nòvia amb mals nòvios. I he sigut una bona nòvia amb bons nòvios.
6: I've had good luck and bad luck.
7: He tingut bona sort i mala sort. I també hi ha vegades que directament no he tingut sort.
6: I've been celibate for quite a while now.
7: Porto bastant temps de celibat, perquè ha arribat el moment en què només vull estar amb algú que m'importi.
6: I really only want to be with someone that I care for.
0: Totes actrius, que hem anat escoltant al llarg d'aquesta temporada, que estan en celibat absolut, és que el tema de les relacions està fatal.
1: No és fàcil.
0: Vull dir, ja pot ser Sharon Stone o... igual, persona que no és coneguda.
1: Sí.
0: Està fatal. I avui també parlem de l'actriu catalana Mercè Arànega, que ha confessat en una entrevista a Ràdio 4 que està oberta a l'amor, mira.
1: Doncs sí, Arànega, precisament igual que Sharon Stone, ha explicat que fins ara no ha estat gaire afortunada en l'amor, ha assegurat que les parelles mai li han durat més de 3 anys i mig, i alerta, perquè també li han preguntat la típica pregunta de per què no has tingut fills, i aquesta ha estat la seva resposta.
8: Mira, la meva mare deia el movimiento se demuestra andando. Tu ja pots anar dient que vols tenir fills, que si arribes als 40 i i ara per una cosa, després per una altra, jo sé que les que han volgut tenir fills els han tingut contra viento y marea. No pots anar dient que vols una cosa si no fas el possible per aconseguir-la. Vol dir que no la volies tant. Ens enganyem.
0: Vinga, va, fent camí cap a 6:15 del matí i arribem només amb 8 minuts. És moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla, parlant de Zapatero, va denunciar que quan es tenen enemics t'investiguen fins al final.
10: Hi ha algunes coses que has de pensar que poden passar si fas determinades coses. Ell té també enemics poderosos. Si tens amistats a la Xina, a Venezuela i enemics a Israel i a Washington, doncs ja saps que et miraran fins al color dels calçotets.
9: A la tarda, Francesc Garriga va juntar la cap de comunicació dels Mossos durant els atemptats del 17 d'agost, Patricia Plaja, amb l'actriu Diana Gómez, que interpreta el paper de Patricia Plaja a la pel·lícula Cronos, que s'ha estrenat fa uns dies.
5: Clar, per tu, que et truqui i digui, mira, que et vol conèixer l'actriu Diana Gómez, que com et quedes? D'entrada, ho veies gaire clar, això?
11: No.
5: Perquè, clar, els Mossos, gaire en general, no. Gaire espectacle no donen.
11: Gaire clar, no, gens clar. Sí que és veritat, vull dir que no ho negaré, a mi me va fer especial il·lusió i especial gràcia que a mi m'interpretés la Diana, jo sí que l'havia seguit, jo sóc molt fan de Valèria, i per tant, ostres, la Valèria, parada Patricia, clar. No?
9: I més enllà d'aquesta casa, Madrid trinaven ahir amb la negativa de tres jugadors del Real Madrid a dur una samarreta d'homenatge a Ceuta. Federico Jiménez Los Santos, a Es Radio, carregava contra Kylian Mbappé.
12: Él ni siquiera es magrebí. Él no es marroquí. Entonces, ¿por qué lo hace? Ah, es que es progre. Es que es un millonario rojo. Es woke. Él y la nena Expósito, que habla de la justicia social. La última vez que vio justicia social sería una película medio porno de estas que hace. Hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé, desde luego, no se va a burlar de ellos.
0: M'encanta perquè sempre del comentari de Jiménez Los Santos Herrera arriba després la sintonia esotèrica, que jo crec que estaria per fer un cara a cara entre Jiménez Los Santos i Herrera aquesta temporada, perquè 100%. No sé qui s'emporta la palma, t'ho dic.
11: No, estan els dos. Sembraus, què diuen?
0: 17 de setembre, mira que s'està fent llarg aquest mes de setembre, però comença.
11: Verge
0: santa. No sé com estaran el mes de maig aquests dos.
11: Ui.
0: Mora meva, relaxeu-vos, carinyo.
11: Que agafin vacances ja,
0: I sobretot connecteu-vos amb els astres, us ho recomano, perquè toca saber, com sempre, quin dia ens espera, astrològicament parlant i també enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
13: Bon dia, matiners. Ja som a dijous i amb la lluna passant per Sagitari, avui toca aixecar una mica la mirada. Potser no pots agafar un avió i marxar a l'altra punta del món, però sí començar a pensar en aquell viatge, aquell projecte o aquella experiència que et faria il·lusió viure. Sagitari ens recorda que tenir alguna cosa que ens entusiasmi a l'horitzó també ens canvia l'ànim. Així que avui no et tallis. Pensa una mica en gran. Bon dijous!
0: Doncs vinga, pensarem en gran, que avui és dijous, que tenim el cap de setmana a la cantonada, i escolta'm, les coses el dijous tenen un altre color, també t'ho dic.
11: Home, i tant.
0: Esteu d'acord amb mi?
11: Sí. No, fem una altra cara avui.
0: Pensava que deia...
11: Sí, no, ja no, veus com la llum, saps?
0: Saps que s'està fent llarg aquest mes, també t'ho dic.
11: Ui, sí.
0: Vinga, qui li diem en Gians per molts anys, Lara?
1: Doncs avui, 17 de setembre, felicitem la nostra estimada, admirada i respectadíssima Elena García
0: Medina. Home!
1: La periodista suma un any més i arriba als 58.
11: No m'ho puc creure!
1: Doncs creu-t'ho, Elena, perquè estàs estupenda. Qui comparteix dia amb la Melero és el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon, en fa 52. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'actor britànic Jeremy Irons, avui bufa 78 espelmes.
11: No m'ho puc creure!
1: Que sí, Elena, que sí, que estàs estupenda, creu-t'ho.
0: Hi ha moltes notes de veu en aquest món. Hem començat el programa, el vam començar el 31 d'agost, i pels matiners han passat moltíssimes persones que molts de vosaltres coneixeu. Avui tenim una nota de veu que, si no us desperteu, jo no sé què feia. És a dir, que és l'últim recurs que em queda aquesta temporada. Perquè avui tenim una nota de veu i una cançó que és pura cafeïna.
14: Bon dia, matiners.
15: Judit Mascó, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio i una de les top models més top de totes les top.
14: La cançó que em fa començar el dia amb molt bona energia és... És una mica friqui, però a mi m'encanta. És una ranxera, la típica de mariachi, que es diu Allà en el Rancho Grande. I és algo així com... Allà en el Rancho Grande...

0: te los empiezo de lana, te los acabo de cuero.
1: I el motiu del per què he triat aquesta cançó, aquesta ranxera, és per un estrany motiu, però que m'evoca la meva infantesa. Nosaltres viatjàvem tota la família en un cotxe i teníem sempre un cançoner. I així, quan fèiem llargs viatges, doncs cantàvem cançons del cançoner. I en el cançoner, una de les cançons que hi havia era aquesta. I em sé tota la lletra, de per vida se'm quedarà. I a més, això m'evoca a records boníssims, perquè és molt divertida de cantar.

0: Els més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 17 de setembre. En Alfonso, bon dia.
2: Bon dia.
1: Impossible no despertar-se amb aquesta ranxera.
2: I tant.
1: Que ens ha proposat Judit Mascó. Ara, mentrestant, és moment de repassar els titulars d'aquestes hores del matí. De fet, aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
2: Poc després de les 11 d'aquesta nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima i la van acabar trobant de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya.
2: A la nit, Protecció Civil va enviar missatges es alert a diverses comarques per pluges torrencials i temps violent i els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida.
2: Ahir va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
3: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
1: Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada.
2: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport.
4: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
1: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
2: El primer ministre canadenc oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà no va esmentar els Estats Units.
1: I Donald Trump no s'ha pres bé la justament entre la Unió Europea i el Canadà.
2: El president dels Estats Units ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
5: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts.
2: És una bona notícia i actualment hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials. També s'han identificat fins a 14 factors de prevenció, com la dieta, estudiar, fer exercici, socialitzar i tractar la sordesa.
1: La pel·lícula La bola negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya en la pròxima edició dels Premis Òscar.
2: L'Acadèmia de Cine Espanyola ha triat l'últim film dels Javis, dedicat a la figura de Federico García Lorca, al davant de les altres dues candidates, que eren Los Domingos i El Ser Querido. Els dos directors han valorat així la nominació que els impulsa cap a Hollywood.
6: A partir de hoy, si me quiero permitir el lujo de pensar que es posible. Pero no he querido, me lo he anulado a mí mismo diciendo, ojo, Javi, pero hoy sí que quiero trabajar para que sea una realidad.
7: Me hace muchísima ilusión, es un sueño estar ahí con nuestro maravilloso equipo y representar al cine español.
1: Gràcies, en Alfonso, bon dijous.
2: A vosaltres.
1: 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui amb Ursula von der Leyen arreu.
8: Sí, von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix al país i vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys. Titula el periòdico, la veiem en tots tres diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadec, Mark Carney.
9: Un diari, l'Ara, que obre edició però, explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. I és que l'executiu vol que s'endureixi el Codi Penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. I al periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que Andic pogués caure per motius de salut.
8: El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada. Molts diaris proven tancar edició abans de saber-se, per exemple, que hi havia un mort a Olivella. La Vanguardia sí que titula, però en foto inclosa, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana.
9: I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu Lara, i de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
1: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
9: L'editorial de La Vanguardia exposa que la Unió Europea prioritza seguretat i fronteres.
8: I resumeix així el discurs de von der Leyen: suporta Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta obert al Canadà.
9: L'editorial del País es titula Vot de confiança per a la UE.
8: I diu que l'acostament entre Brussel·les i Ottawa és un senyal que les potències mitjanes com el Canadà comencen a moure's i buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea.
9: A El Mundo, l'exministra d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà mentre hi ha 10 estats membres que encara no han ratificat el CETA, l'acord comercial que s'aplica des del 2017.
8: Palacio critica que Ursula von der Leyen centrés el seu discurs en temes com la defensa, Ucraïna i aliances externes i deixés en segon pla, diu, àmbits com el mercat interior, l'energia i la sobirania tecnològica.
9: L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern, com diu en portada, hagi proposat a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes.
8: Remarca que la nostra societat, al contrari que altres, com la dels Estats Units, rebutja de forma molt majoritària la presència normalitzada d'armes a l'espai públic.
9: Mentrestant, Joan Tàpia, membre del comitè editorial del periòdico, es pregunta si el discurs de Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
8: Tàpia apunta que per guanyar Espanya, Catalunya necessita més consens intern i en el finançament les principals forces polítiques han d'anar de la mà.
1: I a aquestes hores del matí, quan passen ja 7 minuts a 2:45, li dic, com sempre, bon dia a la Sílvia Solanes.
10: Bon dia, Sílvia. Bon dia.
1: A veure, premsa digital. Unes cendres enfronten dos germans alacantins.
10: Sí, un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2025 al castell de Santa Bàrbara, i ara li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis i mobles del pis on vivia la mare, i van acabar sortint draps bruts del passat. Total, que finalment ella hauria tirat pel dret, una història que explica el periòdico.
1: Alerta, alerta, alerta, alerta boletaire.
10: Per la poca quantitat de bolets sí. Que es troben a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Ho llegim al Segre, que diu que això ha propiciat que el CEP sigui ara mateix un producte de luxe. Conversen amb un boletaire que diu que hi ha establiments de restauració que li compren aquesta varietat, el CEP, a 45 o 50 euros al quilo. I que ha d'anar fora de Catalunya a buscar-la perquè aquí, diu, literalment escassegen per la falta de pluges, tot i els capítols d'ahir la nit. Encara confien, això sí, en les pròximes setmanes, les pròximes pluges i comarques veïnes que tinguin més sort.
1: A qui li agrada massa l'embotit?
10: Doncs un home nord-americà que va aterrar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit del Mercadona sense declarar. Els portava amagats i li han posat una multa de $500. A la imatge que ha publicat el servei de duanes s'hi veuen fuets, xoriços, sobrassades, entre d'altres. El Departament d'Agricultura dels Estats Units en restringeix i supervisa l'entrada per prevenir l'arribada de plagues i malalties vegetals i animals. Amb el Mundo.
1: Què podria tenir els dies comptats?
10: Doncs els destins valencians de la Imserso. La patronal dels hotels del País Valencià avisa que si no hi ha millores econòmiques, es retiraran del programa. Cada vegada hi participen menys establiments, i és que el govern els paga, atenció, menys de 35 euros per persona i dia. I amb això no cobreixen unes despeses que no paren de créixer. És una de les zones, a més oferta, sobretot per Benidorm. Per cert, les vendes a Catalunya de la Imserso ja estan obertes. Ho llegim a les províncies.
1: Mica a mica, a poc a poc, com cada dia de dilluns a divendres, arribem a 6:45 del matí. De fet, ens hi plantem ja amb 6 minuts. Bon dia, Catalunya, també els que ens escolteu a través d'ICAT. I a aquestes hores, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Marta, amb què comencem?
11: Doncs mira, comencem una mica tranquil·lets, però amb un gran tema com és aquest.

0: Ui, que tranquil, eh?
1: Home, Àlex Ubago, el tenim avui al Palau de la Música. És un concert que farà dins del marc del Guitar BCN. Per tant, si podeu i teniu ocasió d'anar-lo a veure, segur que està molt i molt bé. Avui també més coses. Al Teatre Apolo s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes.

0: Un musical que es podrà veure fins a finals de setembre al Teatre Apolo, com dèiem, i una membre de l'equip ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
1: Hola, sóc la Gisela Villamayor i interpreto la baronessa Sonrisas y Lágrimas, el musical by Theater Properties. Venim a Barcelona per oferir-vos aquesta superproducció d'aquest clàssic dels musicals, de la que tots sortireu cantant i ballant. Més de 20 artistes en escena per recrear la vida de la família Fontrap. No us ho podeu perdre. Us hi esperem!
0: Doncs això passarà al Teatre Apolo i al Parc del Fòrum comença el Festival Vell.
2: Ella és mi Tatiana, ella és mi Daisy, ella és mi Mundo.
0: Més de 30 artistes passaran pel aquest festival, amb Guitarrica de la Fuente, amb Rusowski, que sentim ara, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. I deixa'm, Canalies, acabar parlant d'un llibre, que és el llibre El Niu, que arriba avui a les llibreries. És el debut literari de l'Eduard Sol, és el guionista de la pel·lícula, sí, Casa en Flames. Doncs bé, avui al matí a Catalunya Ràdio l'entrevistarem a partir de les 11 del matí.
3: Estiguem atents, doncs, a partir de... Vaja... Estigueu atents a partir de les 6 del matí, també a partir de les 5, però l'entrevista que li farà Ricard Ostrell, evidentment, a l'Eduard Sol, amb aquest llibre que presenta, que es diu El Niu.
0: I acabem parlant també de les nominacions dels Premis Grammy que hem conegut.
3: Déu-n'hi-do, per ser el cartell de nominats, eh?
0: Déu-n'hi-do, i Batgiel està d'enhorabona perquè per primera vegada té dues nominacions a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Per tant, veurem què acaba passant. També, entre elles, Rosalía, que té 7 nominacions. També Karol G, Catriel i Paco Amoroso o Jorge Drexler. Estarem atents i us ho explicarem aquí. Això passarà el proper 12 de novembre a Las Vegas.
3: Vinga, en 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Torna a entrar l'Ara García a l'estudi. També tinc per aquí la Maria Fernández Noguera. Per tant, això vol dir que arriba el moment de la Dada Maria. Bon dia, Maria.
4: Bon dia.
3: Com estàs?
4: Ai, molt bé.
3: Molt bé.
4: Sí.
3: Doncs si estàs bé, perfecte. Ara falta que nosaltres estiguem bé després de contestar o d'intentar... Ui, la Lara, que puja net, digueu, encara puja neta.
4: Estic nerviosa, ja.
3: Des que està al palmarès d'aquest moment del programa...
4: Em porta 6, vosaltres dos 3.
3: Gràcies també, Maria, per ser el nostre coach optimista que ens fa avançar l'alegria al matí. Recordem als oients que podeu participar també des de casa amb el vostre cafè, escolteu el que ens explica la Maria i a veure si ho afineu, això.
4: Aviam, el president de la Generalitat aquests dies és de viatge a Extremadura, en un viatge institucional. Ahir va visitar la Zarza i Mèrida, i avui segueix a Mèrida. Va a Mèrida perquè és la capital d'Extremadura, malgrat que no és la ciutat més poblada, que és Badajoz. Bueno, avui us pregunto...
3: Tens Anxa Llàcer escoltant, un altre cop
4: que dius,
3: que s'ha fet fan, s'ha fet fan. Diu, la Dada Maria, és el que m'està dient. A veure, cuidado, diu.
4: Quants metres fa la muralla de Badajoz?
0: Maria, et passes tant?
4: No és en va, la pregunta. No donaré pistes, que l'altre dia va sortir fatal, però no és en va.
3: Tornem-hi, quants metres fa la muralla de Badajoz?
4: Sí.
3: Si és que jo avui prou feines tinc per saber com em dic. A veure, jo diria... A veure, l'Àngel participa també. A veure, Llàcer, doncs comença a participar, Àngel. Jo diria... no ho sé, un quilòmetre. No,
4: un
3: més,
4: quilòmetre?
3: Més. Dos.
4: Quilòmetres?
3: No. És molt.
0: Pensava que deies d'alçades.
4: No, de llarga. Perdoneu-me.
3: De llargada jo diria...
4: Envolta la ciutat, diguéssim, és a dir,
3: de llarga. Home, dona'ns alguna pista.
0: Clar, jo pensava que era un trosset, allò...
4: L'altre dia vaig donar una pista i va sortir molt malament,
3: doncs
4: això.
3: Doncs jo diria que 5 quilòmetres.
4: 5 quilòmetres, Canalies, vinga.
3: Espera, que un moment, que tinc el Llàcer per aquí que em diu... Espera't, perquè jo ja no dono més
0: dades. A veure què diu l'Àngel, i així ens aproximarem.
3: 5. L'Àngel diu 1.500. 1.500 quilòmetres.
4: Metres, deu voler dir.
3: Deu voler dir metres, sí. No? Quilòmetre i mig, l'Àngel.
4: Si no, seria la muralla de Xina, no?
3: Sí, exacte. diu que m'esperi. A veure, va, anem-hi.
0: Ostres, tu, que és complicat.
5: 4 i mig.
3: Vinga, la Lara sentencia 4... Però escolta, m'hi ha dit 5, és que de veritat. Marta.
0: Doncs 3.
3: Seran
0: 10, eh?
3: I l'Àngel què diu? A veure, Àngel, per favor, és que sembles la Lara i la Marta. 13.000, per tant, 13 quilòmetres.
4: 13 quilòmetres, Àngel, molt bé.
0: És que, clar, és que és poc, jo crec que el que hem dit, l'Àngel està bastant a prop. Es pot canviar?
3: No, no em vas deixar canviar.
0: No
3: em vas deixar canviar.
0: Tranquil, jo només ho pregunto. Jo almenys ho he preguntat, cosa que tu ahir ja vas dir.
3: Home, perquè sóc el presentador del programa, escolta'm una cosa.
0: I nosaltres estem aquí.
3: Des del dia que tu vas crear el precedent de que no es canvia, vale, no es canvia. No. Llavors, tu vas crear tu, Marta?
0: 3, que és el meu número preferit.
3: Doncs vinga, a veure si la cagues.
0: Vinga, tranquil·la. Vinga.
3: A veure, és que l'Àngel m'està enviant tants whatsapps. Àngel, et quedes amb què? 9 notificacions, a veure, espera't, que s'està posant nerviós. No, no, 13.000, 13.000.
4: Vinga, és a mi.
3: I qui guanya la dada Maria d'avui és...
4: Canalia!
0: Molt bé!
3: A veure, feliciteu-me i estigueu feliços per mi.
0: Molt bé, per tu, sí.
4: Fa 6.500 metres, 6 quilòmetres i mig. Envolta la ciutat i és la fortificació més llarga de tota Europa, per això us ho preguntava.
3: Ah, és que jo ja ho sabia, avui ja estava assertiu jo.
4: Heu de saber que es remunta al segle IX, en l'època del domini musulmà a la península Ibèrica, però no va ser fins al segle XVII quan, després del conflicte que hi va haver amb Portugal, es va emprendre la construcció d'aquesta muralla com la coneixem avui en dia. Té 8 baluarts principals i diversos semibaluarts, per això es diu muralla abaluartada.
3: L'Àngel diu, joder.
4: Déu-n'hi-do, eh? Quantes coses aprenem.
3: No, i et dic una cosa, és que Dada Maria, a part de que aprenem, tenim allà tothom enganxat perquè tothom vol saber la Dada Maria.
0: Doncs deu ser maca, eh, la muralla.
4: Sí, la veritat que no hi he estat mai.
0: No, no hi he estat mai, jo. No ho conec gens. Ara hi pensava, dic...
3: Busca-la, busca-la.
0: Clar,
3: busqueu-la. Vinga, va, que passa un minut de 6:15 del matí. Gràcies, Maria.
4: Fins demà.
3: Adéu. Ai, avui el tornem a recordar perquè sempre, sempre és un bon moment per tornar-lo a escoltar. Us parlem de l'enyorat Pere Tàpies i el seu Tàpies Variades. Avui recolem fins l'any 2004.
5: Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio que només de sentir-lo se'ns fa la boca aigua. Després d'un dinar copiós i pausat, un d'aquells dinars que acaben amb un cafè i una copeta... Ai, la ciutat, la ciutat. La ciutat, especialment la ciutat mediterrània, es queda per uns instants endormiscada. És un moment únic de calma. Maupassant el descrivia com aquell benestar animal que produeix l'alcohol després de menjar. I és veritat, és veritat. És com si la bèstia que jau a l'ombra estigués païnt aquella presa que acaba d'endrapar-se. Ai, però aquell moment sempre s'acaba. Sempre s'acaba. I aleshores la ciutat surt del seu endormiscament i torna a la feina. Torna a la feina com si res no hagués passat. Així que, saps què et dic? Som-hi!
3: I 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
6: Bon dia.
3: Què ens heu preparat per avui, Maiol?
6: Doncs mira, molt pendents de les conseqüències dels aiguats d'ahir. Aviam com arrencar el dia, especialment pendents de la mobilitat i de les carreteres. També en parlarem amb el cap de dades del Meteocat i amb el catedràtic de física David Pino per saber una mica com ens hem d'esperar aquests fenòmens cada cop més freqüents a la tardor. Després tindrem el ministre Ernest Urtasun. Interessant també serà sentir un ministre de Sumar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I després farem debat sobre què passa a les universitats. Hi ha cada cop més preocupació pel nivell amb el que arriben els alumnes. Hi ha una mescla del nivell a les escoles que ja hem parat en PISA, de la influència de la intel·ligència artificial, que fa que hi hagi millors treballs però pitjors exàmens, sí, perquè la IA fa els treballs, i això estava preocupant els professors. Després obrirem la taverna, que és dijous, i acabarem amb l'humor, però abans tindrem Eduard Sola, el guionista que estrena el llibre El Niu, i que sempre és interessant sentir-lo. Tot això avui per tenir un dijous complet.
3: Penúltim dia de la setmana. D'aquí uns moments ens escoltem. Maiol, moltes gràcies.
6: Fins ara.
3: 93-207-474, el telèfon per participar, com cada matí, als matiners de Catalunya Ràdio. Esperem les vostres trucades. I el més important, que ens expliqueu per què esteu desperts a aquestes hores del matí.
7: Avui hem quedat a les 4.
8: Sí. Cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
9: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
10: Uau.
11: Home, tant de bo.
10: Tenim que... Per què em mires amb aquesta mirada de...
9: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
12: Garriga, el que sí que t'haig de dir que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé com que acabarem fent, eh?
13: Acabarem com el perfum aquí tots.
8: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
3: Vinga, va, que en 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Que ràpid que passa el temps quan ens ho estem passant bé. Eloi Cordomí, molt bon dia. Tinc per aquí l'Eloi. Eloi, bon dia.
11: Hola, bon dia.
3: Ara sí que et sento. Què tal, Eloi?
11: Aquí a punt. Molt bé, i vosaltres?
3: Déu-n'hi-do, la matinada que hem tingut pràcticament a... jo diria que tot el país, amb aquestes pluges que hem tingut.
11: Sí, pluja que ha quedat sobretot aquesta matinada ja concentrada al litoral i prelitoral. És aquí on hi ha hagut la pluja més forta, més o menys tal com estava previst. I ara queden les escorrialles, eh? Encara no acaba de fer net perquè tenim alguns ruixats, algunes precipitacions que avui es poden anar repetint. Entre Barcelona, Tarragona, litoral i prelitoral, bàsicament en aquesta àrea, els ruixats no acabaran de marxar. És veritat que la part forta del temporal ja ha marxat, però queden aquestes precipitacions que durant el dia poden anar repetint-se. I a més, també paral·lelament al Pirineu i a les comarques de Girona creixeran algunes nuvolades que avui podrien tornar a deixar alguns ruixats. I això hi hem de sumar la baixada de la temperatura, que encara no es nota gaire.
3: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
11: Ha refrescat una mica, però no tot arreu, eh? I allò és que fins i tot ha pujat una mica respecte ahir. Vaja, encara és una mica irregular el termòmetre, però sí que avui notarem doncs, que no s'ha enfilat tant com aquests últims dies. En general quedarà al voltant dels 25 a 28 graus les més altes.
3: I escolta, Eloi, quins dies ens esperen? Perquè ahir vaig escoltar també que hi hauria una repuntada de les temperatures, sobretot al llarg del cap de setmana.
11: Sí, sobretot a partir de diumenge i una part de la setmana que ve. A partir de dissabte el temps serà totalment estable. Dissabte, diumenge, sol a tot arreu, tranquil·litat absoluta, i llavors va pujant la temperatura. Una miqueta dissabte, una miqueta més diumenge, i sembla que el pic, el màxim d'aquesta nova pujada de la temperatura, el tindrem de cara dilluns-dimarts de la setmana que ve. I després ja tornaria a baixar una miqueta.
3: Esperem aquella espècie de muntanya russa descendent, no?, d'aquest final d'estiu, entenc?
11: Sí, sí. Ara tinc la línia de les temperatures de davant, i és exactament això. Ara fa una pujada i després una altra baixadeta. Vaja, va fent.
3: Doncs vinga, com la vida mateixa, pujades. Gràcies, Eloi.
11: Vinga, fins ara, Canàries.
3: Que vagi bé, adéu.
11: Adéu.
3: Aquestes hores del matí segurament hi ha molts oients que són a punt de sortir de casa, preparats per engegar una nova jornada. També molts heu d'agafar el transport públic. Us informem, com sempre, a aquesta hora de quina és la situació. Maria Fernández Noguera, com ho tenim tot plegat?
4: Ara mateix, de cues encara no n'hi ha, perquè és molt d'hora, però sí que hem de tenir en compte, per aquells que hagin de sortir en cotxe, que hi ha una calçada tallada al Garraf. És la C15B. La carretera està tallada entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació. I d'altra banda, pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. De fet, ahir hi va haver problemes, sobretot a l'R4. A causa del temporal de pluja, doncs hi va haver problemes en els problemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal. I també ahir al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada. La bifurcació sí que hi ha, però, transport alternatiu entre aquestes dues estacions.
3: Molt bé, doncs, pendents al llarg del matí us anirem informant, com sempre, puntualment del temps, del trànsit i de tota la informació que cal perquè comenceu el dia ben informats. Gràcies, Maria.
4: Fins ara.
13: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
3: Et juro que jo aquests ritmes no sé si els hem arribat a fer en directe en aquest programa, eh? Cada vegada que escolto aquest separador de les trucades em pregunto qui ha fotut aquest
9: crit. Jo pateixo per si sóc jo, eh?
3: Jo també. Jo crec més que va per la Marta, eh? Això també t'ho dic.
0: Sí, no ho he pogut escoltar bé. Però bueno, jo crec que sí que som nosaltres, eh?
3: Sí, no, sí, segur, tant. Però quin dels tres fot aquest crit? 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí, i saludant Pep. Pep, molt bon dia.
14: Bon dia.
3: Ui, quina veu més animada que fas, Pep, si estàs més que desperto.
14: Home, ja fa un rato que estic despert, eh?
3: A veure, des d'on ens truques i a quina hora et despertes, Pep?
14: Des de Cambrils.
3: Des de Cambrils. I què fas despert tant d'hora, Pep?
14: Home, perquè, doncs... Primer que no dormo, molt no dormo.
3: Sí.
14: Després que m'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres, miro d'alegrar-me el dia.
3: Això està molt bé.
14: Ja, d'entrada.
3: M'ha sorprès especialment que cantes. Quin tipus de música cantes, Pep?
14: No, jo canto de tonteria, eh? Canto de tonteria. No pensis que jo que sóc cantant, eh? Ni tontai, eh?
3: Però escolta'm...
14: Mira, te cantaré la felicitació del programa. Perquè et felicito pel programa, perquè feu un programa fantàstic.
3: Que bé, Pep.
14: Això és fabulós, el programa que feu.
3: Veus?
14: Un 10.
3: Home, un aplaudiment, sisplau, per
0: en Pep. Gràcies, Pep. Moltes gràcies.
3: Aquestes hores del matí s'agraeix també que ens felicitin de tant en tant, que també
14: ara,
3: ens agrada.
14: I ara, per exemple, te canto.
3: Vinga, va.
14: Una tonteria, eh?
3: Sí.
14: Les felicitacions. Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats.
3: Quina
14: i d'aquí una entranyada. Que ens hi puguem trobar.
3: M'encanta, m'encanta.
0: Ets el millor, Pep.
3: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí. Gràcies per seguir-nos cada dia de dilluns a divendres i nosaltres ho seguirem fent i et seguirem acompanyant en aquest primer tram del dia.
14: Sí, sí. Bueno, perquè és que doneu molta alegria, eh?
3: Això és el més important.
14: Soc molt, molt alegre.
3: Veus?
14: És que la perfecció mata i l'humor salva vides.
3: Bo, amb bo.
14: El que feu és salvar vides, vosaltres.
3: És meravellós això que ens dius i ens encanta escoltar-ho. Una abraçada, Pep, gràcies per trucar-nos.
14: Va bé, de res.
3: Que vagi bé. Bon dia,
14: bon
3: matiner.
14: Bon dia, una abraçada a tots.
0: Adéu.
3: Veus que bé?
0: Ja està. Ja tenim el dia fet.
3: Encara ens espera el matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia, fins demà.
0: Adéu, fins
3: Lara
0: demà.
3: Lara García, també,
0: adéu,
3: que vagi molt bé.
0: Demà.
3: I alerta que engeguen els primers compassos d'un artista que ens encanta. És la música i el so de Pau Vallvé. Quina meravella.

0: La música optimista de Pau Vallvé amb aquesta cançó carregada d'energia positiva que es diu Això ja està. Nosaltres sí que estem, però arrenca ara mateix el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Encara et jove per
0: sí,
1: estar.
0: Sí, i tant. Però escolta'm, de moment el programa ja el tinc fet.
1: Ah, sí, el d'avui sí.
0: Sí, encara queda el matí de Catalunya Ràdio. Queden coses. Moltes, queda molt dia.
1: Moltes.
0: Avui pendents del matí de Catalunya Ràdio dels Aiguats, però també la visita d'Ernest Urtasun i d'Eduard Sola. Déu-n'hi-do el menú d'avui, Ricard.
1: Sí, avui a partir de... Bé, anirem fent, eh?
0: Sí.
1: Perquè aquest és el menú d'ara, però com que van passant coses, doncs l'anem adaptant també a les circumstàncies. Això és el que té l'actualitat. Per tant, sí, de moment és aquest, però podria ser que canviéssim de dalt a baix.
0: Hem d'estar pendents a tot el que passi a partir d'ara mateix i fins la 12. Tot teu, Ricard, que vagi bé el programa.
1: Fins ara.
0: L'actualitat arriba amb el matí de...
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Father's land. I believe there's a promised land.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida entrem a fons en les afectacions que encara queden a hores d'ara per aquest episodi de temps violent. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre. I al punt de les 7 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Són les 7:03 del matí. És moment per saber com se circula per la xarxa viària catalana, si aquestes pluges encara ocasionen alguna dificultat i, per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, com deies, pendents d'encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i aquesta matinada arreu de Catalunya. A hores d'ara hi ha inundacions encara a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant més de 4 quilòmetres i mig entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir, per exemple, aquí a la ronda de dalt, va haver-hi talls en aquest

0: de circulació, també per inundacions, però a hores d'ara doncs ja circula amb normalitat. On tenim un accident és a la AP2 de Vila-rodona, on queda un carril de circulació obert només en direcció Lleida-Bru, per un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs d'aquesta manera es formen retencions també als voltants de Barcelona. A hores d'ara centrant l'atenció sobretot al vessant Besòs, on hi ha retencions més intenses per la C58 i C33, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc doncs deixen retencions arreu del nus de la Trinitat i també afecten a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també en direcció a Barcelona hi ha retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol durant 3 quilòmetres i mig. I al Vallès, retencions a la C58 entre Terrassa i Sabadell, també en direcció a Barcelona, i en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: També el transport públic encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Ara sí, temps pel temps, doncs, per saber què ens espera de cara a les properes hores. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, déu-n'hi-do. La ploguda de les últimes hores, molt local, però que en alguns casos, sobretot el barcelonès i també el Garraf, han deixat registres de més de 100 litres per metre quadrat. Aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals, que de fet s'estan produint a hores d'ara, a la Costa Daurada, arribant fins al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al barcelonès. A la resta del país, més clarianes, amb núvols una mica més abundants i de cas a la Catalunya central, i el matí que ha despertat més fresquet que ahir. De fet, la tarda ja serà plenament renovada, no tindrem gaire calor, i aquesta tarda amb algun ruixat que es reproduirà a tot el Pirineu i sobretot a la Costa Daurada. Novament, al voltant del migdia, sobretot, algun xàfec entre el Tarragonès i la banda del Barcelonès. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot el litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges Est Alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I encara sobre els aiguats, la Fundació Salines Marines, que gestiona les salines de la Trinitat del Delta de l'Ebre, han reclamat actuar amb anticipació per reforçar la barra del trabucador davant l'impacte de futurs temporals i els efectes del canvi climàtic. L'entitat considera necessari concretar actuacions que permetin augmentar la resiliència de la barra litoral. És una informació d'en Dani Camacho, de Canal T24.
4: Després de l'impacte dels temporals Glòria i Filomena, la barra del Trabucador va quedar greument debilitada, malgrat s'ha pogut recuperar parcialment amb diferents accions dutes a terme pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Des de les Salines de la Trinitat alerten que no ha recuperat encara el seu estat anterior al Glòria i que la barra continua sent molt vulnerable davant de l'impacte de futurs temporals.
5: La barra del Trabucador, si no hi hagués de venir cap temporal bèstia, doncs està bé, val? Però vindran temporals. Temporals que amb la quantitat d'energia que està acumulada al mar, degut a aquestes grans temperatures que estem tenint, perquè estem batent rècords constantment, llavors tens una energia que ho rebenta tot.
4: Davant d'esta realitat, la principal demanda és reforçar físicament la barra, però des de les Salines demanem també poder avançar en el projecte de resiliència desenvolupat amb Eurecat, que preveu crear una mena de columna vertebral soterrada al llarg del Trabucador per donar-li més estabilitat davant dels temporals. La barra del Trabucador funciona com a barrera de protecció de la badia dels Alfacs, a més de tindre una importància estratègica per a les Salines, ja que és la seva única via d'accés.
1: Set i deu, us ho destacàvem en el sumari, s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir es visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant d'aquesta estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
6: Hem trobat, sobretot, que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van en direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
7: La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges, només em queda l'opció d'una represàlia contra pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat des d'Extremadura el nou model de finançament i ha afirmat que no va en detriment de la resta d'Espanya. Ho ha dit durant l'acte de la diada que el govern ha celebrat a Mèrida. Des d'allà, el cap de l'executiu també ha lloat els vincles que uneixen catalans i extremenys i ha fet una crida a la fraternitat i al diàleg davant les veus que alimenten, ha dit, l'enfrontament entre territoris.
8: Manteniu estesos els ponts entre Extremadura i Catalunya i obertes les finestres entre totes dues comunitats. L'efecte entre les nostres terres ha de cultivar-se en les dues direccions. Que una iniciativa se piense, se plantee i se proponga des de Catalunya no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto d'Espanya. Al contrari.
1: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitar per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. Aquesta crisi a Ceuta, que també ha estat motiu de confrontació entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha acusat Feijóo de voler cronificar aquesta crisi i de ser un patriota de passo que t'emboli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu que s'ha dut a terme al Congrés de Diputats i ho ha seguit Lamón Carvajal.
9: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
10: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué siguen en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
9: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
11: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
9: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
12: El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
9: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que ahir va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport de Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
1: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra, la Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir més en recerca sobre l'Alzheimer i a preparar el sistema sanitari i social per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que la velocitat del diagnòstic s'ha disparat i també la troballa de fàrmacs per a estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i per això diuen que cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que un 2% de la població està afectada per alguna demència. És una informació de la Maite Polo.
13: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
14: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat, de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
13: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
1: Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que se celebrarà dilluns a 12:15 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
15: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
16: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
15: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
1: I al Ripollès, un menor d'edat ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia també menor a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet veuen encara molt allunyat un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions, tot i que confien que l'acord es pugui tancar abans de les pròximes eleccions. Així ho ha explicat aquest dimecres Carmen Pérez Pozo, advocada i representant del 90% dels afectats després de la darrera reunió mantinguda amb el govern. Pérez Pozo, que fa una setmana es preveia arribar a un acord aquest mateix mes, ara diu que esperen que l'acord marc arribi abans de finals d'any, tot i que calcula que el cas continuarà obert fins a mitjans del 2027 perquè les obres encara no hauran acabat i quedaran qüestions pendents. El que sí que han acordat és que l'enginyer de la UPC, Javier Ruiz Gandullo, supervisi les obres.
17: Después de la reunión de hoy, los afectados están un poco más tranquilos por la información, pero siguen con la angustia y la incertidumbre de no saber cuándo se va a volver a casa, porque las fechas que se están barajando es el mejor de los casos en octubre y en el peor de los casos al año que viene. Nosotros sospechamos que va a ser más largo de lo que se está diciendo, porque la tuneladora todavía no se ha puesto en marcha y porque además los informes técnicos de cuáles han sido las causas tampoco se han publicado.
1: El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar, de nou, liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cada un, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
18: És les ganes de querer ganar sempre. Entonces, ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar. Y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
1: El Barça d'en Bol es juga avui al liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos conjunts van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu, i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. El tècnic blaugrana admet que són un dels rivals més potents i destaca la importància de sumar una victòria a la pista francesa.
19: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar amb ells, no?
1: I dissabte arrencarà el Club Tenis Sabadell la 32a edició del Torneig Internacional de Tenis, que acollirà un any més esportistes del top 1000 mundial. Tot plegat just abans que la ciutat es converteixi en la capital del tenis català. Ens amplia la informació el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
20: Un torneig que comptarà amb jugadors com l'italià Lorenzo Gistini, el número 201 del rànquing ATP, el grec Ioannis Chilas o el rus Ivan Gakov, tots ells per sota del top 500. Un nivell que mostra que l'ITF està completament consolidat i que continua gaudint d'una bona salut. Maria Rosa Vella debuta com a presidenta de l'entitat i es mostra il·lusionada amb la seva estrena al capdavant del club.
21: El poder oferir tant a la ciutat com en els nostres socis, el poder gaudir d'un tennis d'alt nivell. També estem encantats de promocionar aquest esport, sobretot amb els joves esportistes que necessiten una mica aquests tornejos per promocionar-se, aconseguir punts i poder-se obrir camí a la seva... intentar fer el seu camí a la seva carrera professional dins del món del tennis.
20: El torneig arrenca aquest dissabte amb la fase prèvia, mentre que la fase final iniciarà el dimarts 22, ja amb 32 tenistes en el quadre. La final serà el diumenge 27 a les 11 del matí, a la pista central de les instal·lacions.
1: Quatre minuts per arribar a 8:15. En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lasso de Simone. La proposta juga amb les convencions del directe per explorar la relació entre música, artista i públic i qüestionar el paper que cadascun ocupa en l'experiència d'un concert. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Camper. Furgoneta condicionada com a habitatge, utilitzada generalment en períodes de vacances.
3: Una camper és una furgoneta condicionada com a habitatge i que normalment es fa servir en sortides de lleure. El terme té origen en la reducció adaptada de la forma anglesa camper van. És curiós que, tot i que hi tenen tirada, els parlants anglesos no fan servir la forma abreujada camper. També tenen molt d'ús les formes derivades, com camperitzar i camperització, que fan referència a l'acció de condicionar una furgoneta per convertir-la en una camper.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
4: Sabies que...
5: A Catalunya estem acostumats a veure tots els anys fotos de grans boles de calamarsa després de les tempestes estiuenques. Les imatges solen impactar-nos al veure boles de calamarsa de la mida d'una pilota de tennis, però quina és la pedra de calamarsa més gran que s'ha detectat mai? Doncs es van registrar en una pedregada que va caure a Bangladesh en 1986 i es va tractar d'una pedra de calamarsa de més d'un quilo de pes.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la Ronda de Dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest 17 de setembre. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. De seguida analitzarem a fons aquest increment dels robatoris. Quin és també el rendiment econòmic que busquen els delinqüents amb aquest material? Ho farem en conversa amb Victòria Ferrer Maimó, directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya. Anirem també en directe fins a l'estació de França de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i també el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes de Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura non concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo, de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i matinada. A hores d'ara, hi ha inundacions a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant 5 quilòmetres entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir al vespre, per exemple, hi van haver talls a la Ronda de Dalt també per inundacions, però que a hores d'ara ja estan resoltes i, per tant, es circula amb normalitat. On tenim un accident és a l'AP2 a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida. I a l'AP7, un altre accident a l'altura de Campmany, en sentit nord, també deixa un carril obert. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats de les darreres hores. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. I pel que fa al temps, aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals a la Costa Daurada que poden arribar al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i també al Barcelonès. A la resta del país, més clarianes, amb més núvols a la Catalunya central i un ambient més fresc que ahir. Al voltant del migdia també es podrà formar algun xàfec entre el Tarragonès i el Barcelonès. A la tarda no tindrem gaire calor i es reproduiran alguns ruixats a tot el Pirineu i, sobretot, a la Costa Daurada.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cavall. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ho ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'hospital infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com per exemple el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I molt pendents també avui de la reunió que mantindran Renfe, Adif i els Mossos d'Esquadra per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona davant els reiteratius robatoris de coure. Aquest dimecres s'ha produït el 6è robatori en només 10 dies en aquesta estació. Des de principis d'any, el balanç de robatoris de coure arriben al centenar de denúncies a tot Catalunya. Tot plegat té un impacte directe en el dia a dia del servei de Rodalies i els usuaris pateixen constants retards com a conseqüència. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són ara mateix al voltant de l'estació. Bon dia, Anna, què n'esperem de la reunió d'avui?
4: Hola, Elena, bon dia. Si n'esperem un llistat de mesures capaces de barrar el pas a aquests robatoris constants que es reparteixen, es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana, que suposen un mal de cap constant reiteratiu per al servei de Rodalies perquè afecten a la qualitat del servei, perjudiquen i rompen en el seu dia a dia i els usuaris acaben pagant la factura amb llargues demores i retards en els seus trajectes diaris. Però la situació és especialment sagnant a l'estació de França perquè en només 6 dies s'han produït 10 robatoris, l'últim ahir. Així que aquesta nit, en les últimes hores, s'han reforçat els equips de vigilància privada als voltants i entrades i accessos de la zona de vies de l'estació de França i, a més, s'espera aquesta reunió prevista per avui dijous entre els representants dels Mossos, també d'Adif i Renfe, que han de servir per plantejar mesures que siguin eficaces per poder regirar la situació i acabar amb aquests robatoris de coure que, Elena, no només es limiten aquí a l'estació de França perquè es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana. Ja són un centenar els casos denunciats en el que portem d'any. Aquí, a l'estació de França, les línies més afectades pels robatoris de coure habitualment són la R2 Sud, també les línies regionals del Sud, i el robatori del coure en altres punts de la xarxa ferroviària acaben afectant directament el servei de la línia R3. L'escenari està provocant reaccions polítiques. Per exemple, Junts presentarà un llistat de bateries de preguntes sobre la situació al Parlament de Catalunya i des del govern central s'acaba d'aprovar una partida de gairebé 17 milions d'euros que ha de servir per comprar material nou que pugui substituir el coure robat.
7: Gràcies, Anna. Sí, veritablement un problema que ja fa temps que s'arrossega, és un mal endèmic, i és que els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, com ara ens explicava l'Anna Ruiz, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten estar clar carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
8: Hem trobat, sobretot, que fan rutes, és a dir, que comencen a agafar un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en el que afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
7: Després d'explicar, doncs, l'últim episodi de robatori de coure, l'impacte sobre la xarxa ferroviària i el reforç de vigilància en punts crítics, cal entendre què passa dins del mercat del metall i com es pot filtrar coure robat al circuit legal. Per això avui parlem amb Victòria Ferrer Maimó. Ella és directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, que coneix de primera mà com funciona el sector. Senyora Ferrer Maimó, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
9: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
7: D'entrada, per què el coure és tan buscat? Quins usos industrials el fan tan valuós i quin pes té el coure reciclat dins del mercat?
9: El coure és una cosa que trobem en el nostre dia a dia. Gairebé no ens n'adonem, però, per exemple, en el sector agrari s'utilitza molt per fer fertilitzants, però en les coses que nosaltres tenim cada dia hi ha coure a tot arreu, no? Aleshores, és un material que és molt demandat, certament. A més, la particularitat que té és que el coure reciclat, òbviament, té una petjada de carboni molt menys elevada que la de l'extracció de del metall natural, per dir-ho d'alguna manera, i té moltes més avantatges. Per tant, forma part del que diem metalls infinits perquè es pot recuperar infinites vegades i això a nivell de sostenibilitat, doncs, òbviament, ens va molt bé. A banda de que té uns preus molt elevats, precisament per tots aquests usos que se'ls donen, no?
7: Qui compra realment el coure a Catalunya? És a dir, quin és el perfil dels compradors autoritzats i com es canalitza el material dins del circuit legal?
9: El canal legal és que qualsevol empresa o persona que tingui cable de coure, en aquest cas si parlem del ferroviari o d'alta tensió o de la xarxa elèctrica general, òbviament han de ser empreses adjudicatàries per les subhastes que fan Adif, Renfe o qualsevol empresa d'electricitat pel seu manteniment de les instal·lacions, que serien els autoritzats a poder vendre aquest material. I per tant hi ha empreses que entren en aquestes licitacions i són les adjudicatàries d'aquest material. Però qualsevol persona, qualsevol particular o empresa que es dediqui al manteniment d'instal·lacions pot canviar una xarxa elèctrica d'un domicili, d'un bloc de pisos i vendre aquest material amb un ferroballer. I això és perfectament lícit. Quan nosaltres ens entra dintre del circuit legal aquest material, el primer que fem és una identificació de la persona que ens porta el material, identifiquem amb tot el DNI, tot com ve, si ve amb un vehicle, si ve amb qualsevol, totes les dades que ens puguin identificar aquella persona, identifiquem i fem una descripció del material i cada dilluns al matí tots aquests llistats s'envien al cos de Mossos d'Esquadra per tenir un control. Diguem-ne que estem sotmesos a una regulació que és molt similar a la que puguin tenir les joieries, per exemple.
7: Quines inspeccions o verificacions ha de passar un lot abans d'entrar al circuit legal? O sigui, es pot filtrar material robat? Hi ha manera de detectar-ho?
9: Mira, nosaltres, com a Gremi de Recuperació de Catalunya, ja fa molts anys que fem formació i pedagogia en aquest sentit, no? I junt amb la Federació Espanyola del Reciclatge tenim aquest cartell que posa aquí, que és compte que no te la colin, d'acord? I és un cartell on hi ha les indicacions del que ha de fer una empresa quan entra material d'aquest tipus, no? I el que ens diu és que has de vigilar molt quan entra material de ferroviari o d'altres infraestructures, que has de tenir molt clar a l'origen, perquè penseu que qualsevol empresari o empresària que entri dintre d'aquest joc està sotmès està exposat a fer còmplice d'un delicte penal, amb la qual cosa poden respondre fins i tot amb el seu patrimoni. Per tant, en el circuit legal no és tan fàcil blanquejar aquest coure, perquè les responsabilitats o les conseqüències són tan grans que moltes vegades no compensa el fet, no? Després, hi ha el material ferroviari i d'altres infraestructures, hi ha el cable de comunicacions, el cable de transport d'electricitat i altres, tipus equipament viari, equipament municipal, etc. El que nosaltres fem és sol·licitar el DNI o el CIF, preguntem l'origen i complimentem els registres, que no són només aquests registres que comentava de Mossos d'Esquadra, sinó uns registres d'entrades i sortides que també es passa a l'autoritat competent, que en aquest cas és l'Agència de Residus de Catalunya.
7: Tot i això, els robatoris ho estem veient, els mitjans ens en fem ressò, està augmentant. Quin impacte té aquest robatori de coure en el sector legal? És a dir, el mercat negre pot distorsionar preus, us fa la competència, afecta la reputació. Com afecta els ferroballers que treballen correctament tota aquesta màfia de robatoris?
9: Absolutament. Pensa que a nivell de reputacional nosaltres som un sector que fa l'economia circular real, és a dir, que contribuïm a pal·liar la problemàtica del canvi climàtic, no? Però mai se'ns dona veu per aquest sentit, sempre se'ns dona veu pel tema dels robatoris de coure, no? Quan igual aquí la incidència que tenen sobretot potser és una falta d'inversions en quant a les mesures perquè no hi hagi aquests robatoris a la xarxa ferroviària. Dit això, hem de tenir en compte que cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar, no? De fet, nosaltres, quan fem aquestes denúncies, el primer que ens assegurem és que aquella empresa no ha sol·licitat una llicència d'activitat legal, perquè entenem que l'administració valenta i els permisos els dona molt lentament. Però en el cas de les empreses que fan aquesta entrada de coures il·lícits, òbviament no demanen ni llicències ni res. Aleshores, ens fan una competència molt directa perquè, òbviament, com que no paguen i no tenen cap despesa, poden pagar el material inclús per sobre de preu. Òbviament, el material il·lícit nosaltres no l'agafem, però és que també s'emporten el material lícit. Per tant, és material que no ens entra dintre del circuit legal, el lícit, em refereixo.
10: Victòria Ferrer Maimó, doncs moltíssimes gràcies per aquesta lliçó pedagògica i tots aquests aclariments sobre aquest mal endèmic que esperem que es resolgui o s'intenti resoldre ben aviat. Gràcies, bon dia.
9: Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
10: Deu minuts i arribarem a les 8 en punt. Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia, perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra 4 policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
11: No vaig veure cap situació de risc. La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al portó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges, només em queda l'opció d'una represàlia contra pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
10: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitat per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten, això sí, amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor.
7: De nou a casa nostra us expliquem que s'ha detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que es celebrarà dilluns a 11:15 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. Ens en dona més detalls en la següent crònica, Aleix Planella, des de Lleida Televisió.
12: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
13: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
12: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
7: I al Ripollès, un menor d'edat ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar, de nou, liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
14: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
7: L'Ilerna Lleida i el bàsquet a Girona s'enfrontaran justament demà en el darrer duel abans de l'arrencada a l'ACB. Un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Els de Gerard Encuentra, que aquesta setmana van saber que perden a Dianyer durant tot el curs per lesió, rastregen el mercat en busca d'un 5 de garanties. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida TV.
15: L'Ilerna Lleida afronta aquest divendres el darrer compromís de pretemporada davant del Girona, però totes les mirades estan posades en el mercat i en la necessitat d'incorporar un pivot per cobrir la baixa de llarga durada de Dianyer, que ha estat un gerro d'aigua freda per a l'equip. El tècnic veu necessari incorporar un jugador que reforci el joc interior, tot i que reconeix que el mercat ofereix poques alternatives.
16: Com sempre, som molt partidaris de no fitxar per fitxar. Mirarem el mercat a veure què ens ofereix, no? Que pel que m'han comentat a mi ara mateix, pues és poca cosa, no? Llavors estarem atents al que pugui aparèixer o al que hi hagi i que també pugui ser una opció real per nosaltres.
15: Pel que fa a l'aspecte esportiu, Dani García i Courtois han realitzat la primera sessió d'entrenament amb el grup i apunten a estar disponibles per a l'inici de la competició domèstica a València, abans l'últim test de nou contra els de Moncho Fernández, en què l'equip buscarà mantenir la bona dinàmica de joc.

0: En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic, una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. La Bola Negra, de Javier Ambrosi i Javier Calvo, ha estat seleccionada per representar Espanya als Òscar en la seva 99a edició en la categoria de millor pel·lícula internacional. Tot i les bones crítiques i la destacada rebuda als cinemes del Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, o dels diversos premis espanyols que va guanyar Los Domingos, de Laura Ruiz de Azúa, tot augurava que la nova pel·lícula dels Javis seria la seleccionada per la Academia de Cinema Espanyola per anar a Hollywood. Guanyadora del Premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra inicia ara el seu camí cap als premis de Hollywood.
1: ¿Y lo haré?
2: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El diccionari Termcat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
3: Desconstrucció. No de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
6: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt. Han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-lo d'arrel. Ho ha dit al Notícies en xarxa.
2: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Afegirem una altra veu a aquesta problemàtica dels robatoris de coure. Ho abordarem des del punt de vista de la seguretat pública en conversa amb Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I de la cultura Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Passen 4 minuts de les 8 en punt, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i quins són els problemes que encara s'arrosseguen per culpa de les fortes pluges d'aquesta passada mitjanit, d'aquesta passada nit en total. En definitiva, connectem amb l'Eduard Sánchez, del Servei Català de Trànsit, perquè ens ho expliqui. Eduard, molt bon dia.
3: Bon dia. Doncs de moment ens queda una via tallada, encara per les inundacions, pels aiguats d'ahir. Es tracta de la C15B a l'altura de Sant Pere de Ribes, en aquest punt de la C15B trànsit tallat, i es fan desviaments senyalitzats. D'altra banda, també hi ha alguns accidents d'aquesta matinada i matí que estan

0: complicant el trànsit en el cas de l'autopista AP7 a l'altura de Capmany. Aquí hi ha hagut una topada entre dos camions i un turisme, sembla que sense massa gravetat, però sí, amb aquests vehicles que obliga a tallar l'autopista, de fet ja més enrere, a l'altura de Llers, en sentit nord. Aquí ja es desvia el trànsit per la sortida 20 cap a la Nacional 2 en aquest punt, per tant sí que hi ha aturades de moment de 2 quilòmetres en aquest punt de Llers, i també es comença a acumular volum de trànsit a la Nacional 2, a la zona de Llers i de Pont de Molins. Destaquem també la C-17, en aquest cas també per un accident a Manlleu, ha estat tallada una estona, ara queda un carril obert, és en sentit nord, en sentit de Ripoll. En aquest punt també hi ha aturades de la C-17, un altre accident a la C-32 a l'altura de Premià de Dalt, sentit Barcelona, queda un carril tallat en aquest punt, aturades ja d'uns 5-6 quilòmetres des de Cabrera de Mar fins a aquest punt de Premià. Destaquem també en aquest cas a l'autopista AP2 a l'altura de Vila-rodona per un camió accidentat d'aquesta matinada, un camió que ha quedat travessat en aquest punt, deixa un sol carril obert en sentit Lleida. Aquí no hi ha molta cua, però sí cal passar amb prudència. I un altre focus de retencions per incidència, també per accident, és la C-58 a l'altura de Ripollet. Aquí per aquest accident hi ha cues ja significatives des del nus de la Trinitat, des de l'inici d'aquesta autopista del Vallès, per tant uns 7 quilòmetres de pujada en sentit Terrassa, que ja comencen a afectar també el seu torn a les dues rondes en sentit Besòs per connectar amb aquest nus de la Trinitat. En el cas de la ronda litoral, cues de moment de Sant Adrià fins al nus, i en el cas de la ronda de dalt, des de Roquetes fins al nus. Per tant, molta prudència, molta paciència aquest matí. I és tot, bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, també encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de la Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua, i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, les tempestes més fortes i generals són o no són història ja? Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs ja són història. Prou feny han donat les últimes hores. Recordem, al barri d'Horta de Barcelona Capital, 107 litres per metre quadrat, gairebé 100 litres per metre quadrat també al voltant de Cassà de la Selva, o en el cas del Garraf, a Sant Pere de Ribes, més de 90 litres per metre quadrat. Tenim constància que al voltant del massís de l'Urdal, ja al vessant del Penedès, també hem passat dels 100 litres per metre quadrat. Tot això és història, també les llampegades, les fortes ratxes de vent i les pedregades, però podem dir que ens queda encara una mica de ressaca d'aquesta petita gota freda, d'aquesta petita zona de tempestes, petita geogràficament parlant, però molt efectiva lògicament, i es tradueix en alguna pluja que va caient en aquests moments i que de fet continuarà caient al llarg d'aquest matí en alguns indrets de la costa i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, aproximadament des del Tarragonès i l'Alt Camp fins al Vallès Occidental i al Baix Maresme. Aquí en alguns moments anirà plovent, com per exemple plou a hores d'ara, amb una mica de gràcia, a l'Alt Penedès o a l'Anoia. Ja la resta del país, un matí una mica més tranquil, però amb aquests núvols baixos, aquest ambient enrarit, aquest ambient humit i més fresquet. De fet, aquesta tarda ja la temperatura serà la plena normalització, estarà la plena normalització, un ambient suau, però no pas molt calorós. I aquesta tarda encara s'anirà arrossegant algun ruixat a prop del mar, especialment a la costa barcelonina, i per una altra banda al Prepirineu, sobretot al voltant del Port del Comte, de la Vallfosca, també al Ripollès, al sud de la Garrotxa. Aquí encara algun ruixadet, però, Helena, tranquil·litat, no serà el que ha caigut les últimes hores. N'estarem molt pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre 270 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud fins a les 7 del matí. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la ronda de dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la pota nord de Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil, de la seva banda, ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats. I a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant aquest matí de dijous. S'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats. I això té un impacte directe, sobretot, en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han incrementat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir aquesta estació visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això, està clar, va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant de l'estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a tota la xarxa de trens. Uns robatoris de coure, però, que no només afecten el transport ferroviari, ja que, darrerament, els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
4: Hem trobat, sobretot, que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Doncs des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Era la veu de Victòria Ferrer Maimó, que és la directora general d'aquest gremi. Doncs bé, davant d'aquesta situació, que ja fa temps que dura, com us expliquem, volem analitzar quins són els perfils criminals que hi ha darrere d'aquests robatoris, quins són els punts febles del sistema i què està fallant encara avui perquè la sustracció de coure s'hagi convertit en un problema endèmic al país. Busquem, doncs, l'expertesa de Montserrat Iglesias Lucía. Ella és directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, especialista en criminologia aplicada i vulnerabilitat d'infraestructures. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
1: Ho sentíem ara de part del gremi, però m'agradaria també que vostè ens ho expliqués, ens ho aclarís, qui pot haver-hi al darrere del robatori de coure. No sé si són xarxes organitzades, si són delinqüents comuns oportunistes, si són màfies o són grups especialitzats.
6: La veritat que és un delicte molt peculiar perquè el mapa de diferents perfils que actuen en aquest tipus de delinqüència és molt variat. És a dir, des d'un delinqüent oportunista que el que fa és veure una oportunitat per poder treure una quantitat de diners, fins a multireincidents que s'estan especialitzant i veuen en aquest tipus de delinqüència el seu modus operandi de vida, i després ja comencem a escalar a parlar de grups criminals, inclús organitzacions criminals. La diferència quina és? El nivell de sofisticació i què fan amb aquest coure. És a dir, si veiem que el petit delinqüent, no, que aprofita aquella oportunitat, ho fa per obtenir un benefici econòmic petit, el multireincident ho fa com el seu modus de vida, veiem que conforme anem escalant, el que es fa és ampliar aquest negoci. És a dir, ja no obtenim diners no només per guanyar-nos la vida, sinó que els obtenim com a negoci il·lícit. És a dir, no només em vull guanyar la vida, sinó que vull tenir uns beneficis. Hi ha els casos, per exemple, d'organitzacions criminals extraordinaris per no només viure, sinó per mantenir un nivell de vida molt elevat. Per tant, al final el que veiem és una casuística molt diferent i això també ens complica la intervenció.
1: Evidentment. Com funciona el negoci del coure robat, encara que sigui a grans trets? Quin és el circuit real del metall sostret? Qui el recull? Com es mou? Com es blanqueja? De quina manera, a més, que això potser també és clau, entra al mercat legal?
6: Clar, aquí depèn de la persona que ha executat. Si bé és cert que a grans trets és sostreure el coure, el transportem o bé l'ocultem, perquè el que veiem, per exemple, en tot el que és els grups criminals, el que fan és ocultar-lo per tenir uns grans nivells i després moltes vegades l'exportem fora, no només de Catalunya, sinó inclús d'Espanya, per mercats internacionals, com pot ser Europa de l'Est o inclús Xina. En canvi, el petit delinqüent el que fa és moure'l a nivell local. Per tant, veiem que una primera fase és sostreure aquest coure, en un segon moment és o bé moure'l dins del territori o bé ocultar-lo per acumular grans quantitats i després moure'l o a nivell nacional o internacional, i després els que ens trobem són els intermediaris, que són igual d'importants en aquesta cadena delinqüencial. Per què? Perquè al final quan robem aquest coure és per guanyar diners. Si no tinguéssim un intermediari en el que li puguem facilitar, és a dir, que ens fa aquesta receptació d'aquest material, no tindria cap sentit fer aquest delicte. Aleshores, en trobem aquest intermediari, o inclús aquests punts clandestins, que el que fa moltes vegades és ja barrejar aquest coure per transformar-lo, que això ens dificulta molt més poder, en aquest cas, detenir els delinqüents, i després, lògicament, o l'exportem o ja la portem a aquest mercat. Mercat que pot ser legal o il·legal. És a dir, moltes vegades, especialment quan parlem de grups o criminals, el que es queda també és en aquest mercat il·legal. I quan el barregem i l'introduïm a botigues, ja és per tornar-lo al mercat legal.
1: Montserrat Iglesias Lucía, vaig acabant amb una pregunta que ens ocupa, que avui és actualitat, perquè Mossos, Seguretat Privada, han reforçat els punts crítics com l'estació de França, un dels punts claus. També hi ha avui una reunió de la cúpula ferroviària per intentar solucionar el problema. No sé si això funcionarà o no, perquè el que insistim, quin tipus de vigilància seria realment efectiva? Això es pot controlar, es pot erradicar o senzillament es pot intentar apaivagar una mica?
6: La veritat que és un repte important. Per què? Perquè al final estem parlant de la xarxa ferroviària, que és amplíssima, i això ens dificulta molt fer el control, tant el control formal com l'informal. Això per un costat. Per un altre costat, jo també crec que el problema és com plantegem aquest tipus de delinqüència. És a dir, si parlem, i ho acabem d'escoltar, des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. I com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equipal als impactes socials que té aquest delicte. I això implica destinar recursos. Quan nosaltres ho veiem com una incidència de menor impacte, els recursos que es destinen són menors. I això ve perquè estem obviant o estem ignorant les necessitats de les persones, en aquest cas. I després vull afegir un altre tema. També hem de tenir en compte que és un delicte molt atractiu pels que es dediquen a això. Hem de tenir en compte que si analitzem dades oficials, el negoci del delicte de robar coure prepandèmia, postpandèmia, ha crescut un 84%. Per què? Perquè al final és un negoci que, tant si és un lladre oportunista com si estàs professionalitzat, tu per què ho fas? Vols robar coure perquè tindràs un rendiment econòmic. Allò que a tu tant t'agrada, dona la casualitat que d'on l'has robat el reposen automàticament, com aquell que diu. Per què? Perquè és un bé que necessitem per prestar el servei públic. Per tant, al final els delinqüents, per dir-ho així, tenen una diana on poder atacar. I aquesta diana, si no posem diferents sistemes per capes de seguretat, des de, lògicament, una primera capa de seguretat física, tecnològica, de recursos humans, per ells és molt fàcil tornar a reiterar en aquell tipus de delinqüència. Per tant, el que hem de fer és trencar aquesta seqüència de revictimització de la infraestructura. I per això, si pensem que posant ara més mitjans de més patrulles de seguretat privada, de Mossos d'Esquadra, el que farem és una solució puntual en aquella vulnerabilitat, és a dir, en aquell punt crític que sabem que estan atacant. Però la xarxa és tan àmplia que amb allò no ho solucionem. Per tant, al final que hem d'actuar amb intel·ligència policial, és a dir, analitzar totes les vulnerabilitats per reforçar-ho, implementar un sistema de capes, perquè si no, amb una intervenció puntual com estan anunciant, no serà suficient. I canviar la perspectiva. És a dir, no és només un delicte patrimonial, legalment sí, però l'impacte que té sobre la vida de les persones és un alt impacte. Jo crec que això és la seguretat. Analitzar el benestar i la qualitat de vida de les persones.
1: Quin panorama. Mala peça al taler i esperem que feina, doncs, fonda a fer. Montserrat Iglesias Lucía, gràcies per les explicacions i bon dia per acompanyar-nos.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia, perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 anys puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor.

0: 6 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Temps per la crònica esportiva. I comencem pel Barça, que continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar de nou liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet de gols, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. La golejada encara hagués pogut ser més àmplia, ja que Lamine va fallar un penal al primer temps. Joan Garcia es va retirar a la mitja part per molèsties físiques, però les primeres proves descarten una lesió greu. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
1: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
0: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al Casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol.

0: marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Cada any, entre els actes de Santa Tecla, n'hi ha un que desperta una tendresa especial. L'entrega del xumet a la Víbria, una de les figures emblemàtiques del seguici. Les criatures es tornen protagonistes i, entre plors i nostàlgia, fan un gran pas, com si fos un ritual, doncs. Al voltant d'uns 200 xumets ha recollit enguany la Víbria, una xifra important. Com a reconeixement pel pas fet, els infants reben un diploma i una llaminadura.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Sabies que...
3: El mite sobre quan fas esport i sues molt i t'aprimes és fals. És un mite, de fet, molt perillós, ja que pot fer que algunes persones ho puguin dur fins al límit. La veritat és que quan estàs perdent aigua, no calories, per tant, t'estàs deshidratant i el pes que perds no el recuperes quan beus aigua. Així que ja ho sabeu, molt de compte en aquestes coses que amb la salut no s'hi juga.
1: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
1: Salut en el treball. Estat de benestar físic, psíquic i social dels treballadors en relació amb el seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
5: La formació d'aquest terme és molt descriptiva. La base és la salut, un terme d'origen llatí, salus, que vol dir sencer, intacte, en bon estat. El complement simplement especifica l'àmbit d'aplicació, que en aquest cas és la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part a la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen també algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Tot seguit hi anirem en directe per veure com va la paciència dels usuaris. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-ho d'arrel. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
7: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
0: En espera dels resultats d'aquesta primera reunió entre els Mossos i Adif, que se celebra al matí, els experts apunten a la necessitat d'una solució estructural i no només actuar amb reforços puntuals per abordar l'impacte social d'aquest fenomen delictiu. N'acaba de parlar, també al Notícies en Xarxa, la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
8: Des del punt de vista de seguretat, ho tractem com un delicte patrimonial. I com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equipal als impactes socials que té aquest delicte.
0: La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. El Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes de Gabriel Jesús i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I de la cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cavall. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot el litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, 270 fins a les 7 d'aquest matí, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la ronda de dalt a l'altura del nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la pota nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, encara aquest matí, de com es va restablint de mica a mica la normalitat els diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. De la seva banda, Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central, un cop passat, però, això sí, el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats. I a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen, us ho estem explicant, algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Anem, doncs, fins a aquest punt. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació i com va la paciència d'aquests soferts usuaris?
2: Bon dia, Elena. Bé, els usuaris entenen que ahir va ploure, les tempestes van ser molt intenses i que aquestes pluges intenses han provocat algunes conseqüències que encara a aquesta hora són visibles a la ciutat de Barcelona. Sí, som molt a prop de l'estació Verdaguer del metro de Barcelona, en el punt on s'ha habilitat aquest bus llançadora que completarà el trajecte des de Verdaguer fins a la resta d'estacions que no tenen en aquests moments servei de metro. Recordem que el servei funciona ara de manera parcial a la línia 4 entre La Pau i Verdaguer i en aquest punt els usuaris poden fer servir la xarxa habitual, normal, de busos de la ciutat de Barcelona o bé el servei especial que s'ha habilitat, un bus llançadora que passa cada 7-8 minuts des de primera hora d'aquest matí i que permet a l'ENA que els usuaris puguin desenvolupar la resta del seu trajecte des de l'estació de Verdaguer del metro de la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem que a partir de l'estació de Verdaguer el servei no funciona. Aquest servei de bus llançadora ha de funcionar les properes hores i la previsió és que a primera hora de la tarda, potser una mica abans, el servei es pugui restablir un cop s'hagi normalitzat tota la situació a l'estació, a les diferents estacions del metro de la línia 4 afectades per les intenses pluges d'ahir dimecres. Així que, Elena, aquesta és la situació, és la fotografia més visible de l'afectació de les intenses pluges d'ahir dimecres que han provocat alguns mal de caps pels usuaris i la rutina habitual a la ciutat de Barcelona. Un bus llançadora des d'aquest punt substitueix el trajecte de metro que no està operatiu a la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem, però, que els usuaris tenen l'opció de fer servir la xarxa de busos habitual o bé també fer transbordament a la línia 4 amb la línia 5 i d'aquesta manera continuar amb els seus trajectes diaris.
1: Un autobús llançador, Anna, força concorregut, és evident, és hora punta i la gent ha d'anar a treballar, d'anar a l'escola i, per tant, necessita aquest transport alternatiu. Gràcies per la feina feta. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant des d'aquí, des del Notícies en Xarxa, i és que s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats, i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui, aquest matí, per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància, després que ahir aquesta estació visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos, també, que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica el Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
3: Hem trobat, sobretot, que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Aquest negoci il·lícit de robar coure ha crescut un 84% des del 2020. El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, que ha afegit que posar ara seguretat privada a les zones on més es roba coure és una solució puntual. Per a Iglesias Lucía, el problema és com es tipifica legalment aquest tipus de delinqüència, ja que cal canviar la perspectiva de com afecta sobre les persones.
4: Des del punt de vista de seguretat, ho tractem com un delicte patrimonial. I com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
1: I des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha explicat també el Notícies en Xarxa Victòria Ferrer Maimó, directora general d'aquest gremi.
5: cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Tres quarts de nou, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 anys i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, d'una mare o d'un tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i també pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que s'ha de celebrar, de fet, ara ho dic bé, dilluns, a quarts de 12, amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
6: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
7: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
6: Aquestes són les imatges que hi ha en enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
1: Esports, us expliquem que aquest dimecres s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis. Una trobada per debatre sobre els principals problemes als pobles i ciutats gironins. Entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, de sensellarisme, també s'ha abordat el pla de barris, s'ha parlat d'infraestructures, de mobilitat o fins i tot de seguretat. És una crònica d'en Marc Guibes, de Televisió de Girona.
8: Una de les frases més comunes que s'han escoltat és que els ajuntaments dels municipis són el primer lloc on es dirigeix un ciutadà quan té un problema. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, n'ha volgut expressar la seva opinió.
9: Del gran capital estranger que s'està quedant l'habitatge al nostre país. I això és un problema greu.
8: El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, també ha volgut dir la seva en l'aspecte del sensellarisme.
10: Ens haurem de plantejar, i s'haurà de plantejar el govern del país, i haurem de ser-hi nosaltres, ajudant i col·laborant, de que hi hagi més espais per acollir.
8: Així doncs, el Fòrum de Municipis ha tocat els temes més rellevants dels ciutadans gironins i ha comptat amb la presència de molts alcaldes de la província i responsables d'empreses de mobilitat o habitatge que han pogut debatre sobre les possibles solucions a uns problemes que cada dia dificulten més la vida de les persones.
1: Quan Quan falten 10 minuts per les 9 del matí, abordem la crònica esportiva i ho fem amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
11: Bon dia.
1: El Barça, que continua intractable.
11: Sí, sí, no només suma els partits per victòria, sinó que ho fa per golejades. Amb el 7-2 d'ahir sobre el Racing, l'equip signa el millor inici de temporada de la història. 7 victòries amb 7 partits oficials. Rafinha va fer un hat-trick, Cancelo un doblet, i també van marcar Gabriel Jesús i Lamine Yamal, que van premiar així els 50.000 espectadors que es van aplegar al Camp Nou malgrat la pluja. Rafinha, que ja suma 11 gols aquesta temporada, diu que l'equip no té sostre.
12: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
11: El Barça d'handbol juga avui el liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos equips van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera l'Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu, i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. A la divisió d'honor femenina, el CAC 7 Granollers ha perdut el duel de la tercera jornada contra el Morvedre per 16-22. Després d'una primera part igualada, la bona actuació de la portera Daniela Pinto va marcar diferències a la represa. Tots i els intents de les vallesanes de mantenir el ritme al marcador, un parcial d'1-6 al tram final va deixar el duel en mans de l'equip valencià. L'Espart Girona continua preparant l'inici de temporada i avui té un test de nivell davant un dels rivals que es trobarà a la Lliga, el Jairis. El duel, que es disputarà a Sant Andreu de Llavaneres, servirà per mesurar el moment de forma de les de Roberto Íñiguez. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Girona, Bru Ortega.
13: El conjunt gironí es desplaça fins al Maresme per enfrontar-se al rival de major entitat fins al moment en aquesta pretemporada. Les gironines rebran la visita del Jairis a la pista de Sant Andreu de Llavaneres amb el propòsit de continuar agafant automatismes i posant-se a to davant un rival de la mateixa categoria amb el que també es creuaran durant l'any. L'única baixa confirmada per al duel és la d'Axel Mercerón, que continua lesionada, pendent de proves mèdiques que determinin l'abast definitiu de l'esquins del turmell, i Iana Martín, que encara ha d'aterrar a Fontejau. El dubte fins a l'últim moment serà el de Marta García, que arrossega molèsties. Així doncs, prova de nivell que afronta el conjunt gironí davant l'equip de l'exentrenador gironí Bernat Canut, on miraran de continuar agafant bones sensacions de cara a final de mes amb la disputa de la prèvia de l'Eurolliga.
11: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol. Escoltem els entrenadors del Terrassa, Xavi Pérez i Sergi Mora, i els del Sabadell, Enric Arnella i Albert Espanyol, que s'estrenen a la banqueta vallesana.
14: Tenim un equip molt competitiu, amb moltes ganes, hem reforçat molt bé la plantilla i fer un saltet més com estem fent les últimes temporades.
15: Millorar temporada passada, vale? No necessàriament en classificació, sinó en el dia a dia, en els partits, ser molt més competitius.
16: Conformar un equip sòlid, estable, amb capacitat de treballar i per superar-se, i un cop tinguem això, la conseqüència serà poder optar a tots els títols.
17: Iniciar un projecte sempre es tracta de sentar bases i de fer-ho tot de la millor manera possible per poder créixer.
11: Doncs ben entrat el mes de setembre van arrencant les lligues que encara no havien començat, com aquestes de waterpolo.
1: I que nosaltres anirem explicant.
11: I tant, tota la temporada.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà, que ja és divendres.
11: Fins demà.
1: Vinga. I en cultura, en marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lasso de Simone. I un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Més detalls amb el David Navarro.
18: L'Estiga del Gas, a tocar de les platges del Somorrostro i de la Barceloneta, és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al Moll de la Fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
19: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
18: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
1: Rosalía ha estat una de les triomfadores, una de les grans triomfadores de les nominacions als Latin Grammy 2026 en aconseguir 7 candidatures en les categories més destacades. Així, la cantant de Sant Esteve Sesrovires optarà a premis com el disc de l'any, millor cançó i gravació de l'any. També està nominada a millor àlbum de música alternativa, millor cançó pop, millor cançó en llengua portuguesa i millor vídeo musical. Una altra catalana, Bat Gyal, ha estat nominada amb el millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. La cerimònia d'entrega dels premis està prevista per al 12 de novembre. Amb la Perla de Rosalía ens acomiadem. Bon dijous. Fins demà.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
3: Un centenari és aquí Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Tercera legislatura.
1: El país acaba de tornar a votar i ha demostrat que confia en tu. Aquestes noves eleccions han confirmat que el canvi és imparable i que totes aquelles mesures que has pres no han sigut en va. El teu deure és reformar el sistema. No ha sigut un camí fàcil, líder. Hi ha hagut entrebancs, algunes situacions inesperades, però ara ja està. Ara tens de tocar el poder absolut.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
3: Capítol 4. Corretja.
1: Amb tu la gent se sent segura. Per això t'han tornat a triar. El teu govern manté els carrers nets i tranquils, sense cap manifestació que els destorbi. Confesso que vas tenir molt bona idea quan vas decidir aprovar ajudes per la gent més desafavorida, després de sufocar les protestes. La ciutadania ha de veure el líder com algú compassiu i no pas cruel. Ja fas coses sense que t'ho digui. Gairebé no em necessites. Si la gent fos conscient de la feina que hi ha darrere, no t'ho agraeixen prou. Però cal anar un pas més enllà i reforçar la seguretat, perquè l'oposició no es torni a revoltar mai més. Els pròxims pressupostos han d'incloure més inversió en els cossos de seguretat. No em refereixo que hi hagi més antiavalots. Hi ha d'haver més funcionaris, sí, però necessites que estiguin més especialitzats i que la seva feina sigui menys de carrer, més de vigilància. Que siguin capaços de prevenir els atacs contra el govern i la seva població abans que torni a haver-hi protestes. Has sentit parlar de la programació de vigilància? Estic pensant en una agència que vagi més enllà de la típica oficina d'intel·ligència. Una agència contra el terrorisme. Un cos que només es dediqui a observar de prop les passes dels teus adversaris i que estigui present en el seu dia a dia. Que estigui al corrent de cada conversa, de cada pla que l'oposició tingui contra el govern. Que s'introdueixi a cada moviment social que atempti contra l'ordre i que interrompi aquesta tranquil·litat. No hi haurà res ni ningú que s'escapi dels teus ulls. Excepte els diners.
4: Bon dia. Us convoquem per traslladar-vos una decisió que no ha sigut agradable prendre i que us comuniquem després de mesos de debats i negociacions. La seu central de la nostra companyia es trasllada a un altre

0: reemplaçament amb unes millors condicions.
1: El canvi de seu d'aquesta entitat bancària comportarà l'optimització de 10.000 llocs de treball i el trasllat de 5.000 professionals.
2: Com saben, aquesta filial ha treballat de valent per modernitzar el sector tecnològic del país. Però el context actual ens ha dut a aquesta situació. Obrim torn de preguntes. Gràcies.
3: Al cap i a la fi, els temps de bonança no són per sempre, líder. Has de ser conscient que no tothom està d'acord amb la teva visió. Però és cert que el cercle d'empresaris que has creat al llarg d'aquests anys t'està quedant petit.
4: A què es refereix que el context actual els ha dut a aquesta situació?
1: Costa donar explicacions en aquests moments. El context que vivim no és l'idoni, diguem-ne. No s'adapta a les condicions que voldríem per a la nostra entitat. Hi ha decisions que no estan a les nostres mans.
3: Simplement hi ha gent que no està d'acord amb el canvi. Però res ni ningú t'ha de fer alterar el teu camí. El canvi necessita més recursos perquè pugui funcionar. Més inversió privada, més préstecs, més diners.
0: Aviat els donarem més informació. És tot el que podem dir per ara. Gràcies.
3: És moment de prendre mesures dràstiques. Per ara, la inversió pública haurà de ser menys ambiciosa. La construcció, l'educació, la sanitat, també les subvencions i les ajudes. La gent s'ha d'estrènyer el cinturó. Només per uns mesos, fins que puguis trobar solucions per substituir el buit que t'han deixat algunes empreses. Mentrestant, has de pressionar el Banc Central perquè et concedeixi el finançament que es mereix el canvi. Això només és un entrebanc. Res et pot aturar.

0: Bon dia, president. Per a vostè, de l'Associació de Jutges.
1: A l'atenció del president del govern, el senyor... Li fem arribar aquesta carta perquè alguns col·legiats han fet arribar a la direcció de l'associació algunes reserves sobre les darreres actuacions del govern envers els decrets urgents. Els membres col·legiats veuen amb preocupació la intervenció contínua del govern en afers que no compleixen. L'ús continu de decrets urgents vulnera el ritme natural de la legislació. Drets socials i responsabilitats de la ciutadania. Disconformitat entre els magistrats. Demanen prudència i consens. Estem a la seva disposició. Associació de Jutges.
2: Aquells que fa temps que són al poder, abans que tu i jo, no els agrada que els prenguin protagonisme. Fixa't qui hi ha entre les signatures d'aquesta carta. Amagada, com si no veiessis el que està fent. La presidenta de l'Audiència. Normalment no fa gaire soroll, però no juga en favor del govern. Accepta a tràmit cada llei que l'oposició porta al tribunal i triga massa a desestimar-les. Sempre vol proves i es rumia molt si una mesura és anticonstitucional. Posa en dubte el canvi. Això no juga a favor teu. Si et saltes la llei, has d'estar segur que no cauràs. Que no et jutjaran. Que no hi hagi límits quan et sigui necessari. El sistema judicial treballa perquè les normes es compleixin i per penalitzar qui se les salti. Les normes poden canviar, però la funció de la justícia és la mateixa. No et cal fer grans canvis en el sistema judicial. Però hi ha unes quantes mesures que pots prendre perquè cap jurista, cap jutge ni cap presidenta de l'Audiència es torni a oposar a tu. És hora de modernitzar la justícia. Pots prescindir dels magistrats que porten més temps dins del sistema. Avança l'edat de jubilació als 60 anys. Així iguales l'edat de jubilació de tots els funcionaris, sense excuses ni excepcions. La presidenta de l'Audiència, com molts altres companys seus, hauran d'abandonar el seu càrrec. Però no t'aturis aquí. També pots anar més enllà i accelerar la reforma, eliminant el sistema que nomena i col·loca els jutges a les audiències, als tribunals, eliminant la Junta Judicial. Ben bé no ho plantegis com una eliminació, substitueix-la. Crea una nova institució que prometi posar al dia la justícia i que estigui al servei de la gent, que estigui farcida de cares noves. Però al capdavant, posa-hi algú que coneguis, que sigui de confiança per assegurar que tot està en ordre. Tots els nomenaments, totes les decisions i tot el control judicial passarà per un òrgan nou. Es dirà Consell Nacional de Justícia. Això és el millor per tu. Vull dir pel país. El Consell Nacional de Justícia haurà de complir una norma nova. Els tribunals només podran rebutjar les lleis si contradiuen la Constitució. I, a més, es posen d'acord més de la meitat dels jutges de la sala. Més de 3/4 parts. La justícia només hi és per fer complir la llei. Qui t'enviarà cartes ara?
3: Fins ara, en aquest podcast, hem parlat de com controlar els mitjans, la burocràcia, el poder econòmic i de tenir controlada a l'oposició. Ara falta l'estocada final, el tancament del procés cap a l'autarquia, debilitar i perseguir l'oposició, captar el sistema judicial i acabar amb les eleccions lliures tal com les coneixem. No ens compliquem, fem-ho a poc i amb bona lletra. En primer lloc, parlarem de l'oposició i com podem controlar-la i vigilar-la ara que ja comptem amb un alt nivell de representació en el Parlament. La repressió de les veus dissidents és una tasca complicada en molts nivells. Has d'estar segur que els cossos de seguretat estan del teu costat per tirar endavant aquesta vigilància i eliminar totes aquelles normes que impedeixen que actuïs amb tota la força possible.
4: Les forces de seguretat són un servei molt delicat.
5: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
4: Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima. Tornaríem en aquella cosa de que la democràcia no és només un règim polític, és una actitud. Ser policia no és només un uniforme, també és una actitud. I llavors hi ha persones que vesteixen uniforme i que tenen una actitud que no és la que jo crec que s'ha de tenir en democràcia. Però, afortunadament, se li poden demanar responsabilitats no només individuals, sinó del servei en el govern que permet pràctiques, per exemple, brutalitats, tractes degradants, relació inadequada amb la ciutadania, totes aquestes coses que hi ha policies que els han fet, o funcions que no són les seves.
3: Queda clar que el control de les forces de l'ordre, com la policia, és clau per mantenir les veus dissidents controlades. Ara bé, encara és més important tenir mecanismes nous, amb més pressupost i més punters per dur a terme aquestes investigacions. És per aquesta raó que molts règims amb problemes democràtics d'arreu del món persegueixen l'oposició a través de la creació d'agències de terrorisme o de corrupció. Aquestes, amb l'excusa de netejar els carrers dels possibles perills contra el poble, acusen els adversaris de delictes com corrupció o col·laboració amb organitzacions terroristes. En moltes ocasions, aquestes agències investiguen tots els detalls de la vida d'un adversari polític fins a extreure algun fet denunciable, encara que aquestes denúncies tinguin poc suport fàctic.
6: És que les causes per corrupció sempre són, no, en si una forma de fiscalitzar com el poder polític, no, ha fet ús d'uns determinats recursos o diguem-ne, concessions de naturalesa econòmica. I, per tant, està bé que existeixi aquest control.
5: Benet Salellas, exdiputat de la CUP, Crida Constituent i advocat.
6: El que passa que és cert que hi ha investigacions que estan construïdes d'una forma molt estratègica i que inverteixen l'ordre natural de la investigació, que és el que llavors nosaltres en diem moltes vegades que es produeixen investigacions prospectives. És a dir, no és que tu vegis que hi ha un delicte, vale? És a dir, que un policia o un fiscal o un jutge vegi que hi ha un delicte i després vagi a buscar qui és el responsable d'aquest delicte i, ostres, casualitat, doncs era la presidenta del Parlament o era el president del govern, sinó que comença la investigació al revés, és a dir, volem trobar alguna cosa d'aquesta persona, no? I llavors busquem tot el que hi ha, li punxem tots els telèfons, li controlem tota la vida i a partir d'aquí anem a buscar i a construir un cas a partir d'algun element que sigui més discutible.
3: Aquestes noves oficines i agències policials, a més, utilitzen mecanismes il·legals que són desconeguts per la ciutadania, com podria ser no respectar l'habeas corpus.
7: L'habeas corpus és el dret de tota persona detinguda...
5: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
7: ...a passar immediatament a disposició judicial i que un jutge revisi si la seva detenció és legal, ha estat ben feta, si està ben detingut o, pel contrari, se l'ha de posar en llibertat immediatament.
8: El habeas corpus es una cosa muy concreta, de carácter histórico.
5: Pascual Ortuño, exmagistrat de l'Audiència de Barcelona i exdirector de l'Escola Judicial Espanyola.
8: Que, bueno, lo que viene a decir es que no puede haber ninguna persona detenida más tiempo del plazo que marca la ley, sin que se ponga a disposición de un juez. Entonces, el habeas corpus es que cualquier persona que conozca esa situación de otra persona, puede ir al juez a reclamar que se instruya un proceso de habeas corpus.
9: Trobem diversos exemples de creacions de noves agències i oficines en els últims anys. En primer lloc, podem destacar la persecució de càrrecs electes, adversaris polítics de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia. El cas més mediàtic va ser la detenció de l'alcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, el 2019. İmamoğlu va ser acusat de delictes relacionats amb la corrupció, manipulació de licitacions públiques i per la col·laboració amb el terrorisme. Us sona, veritat? Ben lluny de Turquia, tant geogràficament com políticament, trobem Veneçuela. Opositors i contraris al règim chavista han hagut d'abandonar el país. Nosaltres volem destacar el cas de Leopoldo López. Entre el 2014 i el 2019, López va ser empresonat en un centre militar i també posat en detenció domiciliària per ser un dels organitzadors d'una marxa en contra del govern de Nicolás Maduro. Aquesta marxa va ocupar portades de la premsa internacional, ja que va acabar amb 3 morts i amb acusacions de ser una marxa terrorista per part del govern veneçolà. Finalment, en aquest aspecte tenim un exemple ben proper a Europa, a Hongria, el país dirigit pel primer ministre Víctor Orbán, conegut i referenciat en aquest podcast en diverses ocasions. El gabinet d'Orbán va crear el Centre contra el Terrorisme, que segons la figura de l'Ombudsman, el síndic de greuges hongarès, es tracta de l'agència estatal més professional i més ben equipada i finançada de tot el país. Aquesta agència és coneguda per la seva implicació en la persecució d'activitats opositores dins de les fronteres hongareses, però també ha causat problemes diplomàtics més enllà del seu territori. Per exemple, el 2018 van ajudar a escapar l'exprimer ministre de Macedònia del Nord, Nikola Gruevski, del país balcànic en considerar que la seva condemna per corrupció era política, fins que finalment va rebre asil a Hongria.
3: Els mecanismes de control i persecució queden ben definits. Ara bé, no es poden aplicar si el poder judicial no permet fer aquestes intervencions, diguem-ne, com a mínim sospitoses. El control del poder judicial ha estat clau en la instauració de règims no democràtics i es pot assolir a través de diferents camins i mecanismes.
10: Una de les vies a través de les quals s'ha destruït un sistema democràtic sovint és començant per aquí, no? És a dir, comencem pel sistema judicial perquè...
5: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
10: Hem d'intentar aconseguir que el poder judicial sigui completament favorable als interessos del govern per tal que el govern pugui començar a actuar de manera que el sistema judicial no actuï en contra, no li barri el pas. Val? Per tant, una de les formes en què clàssicament els governs autoritaris, populistes, etc., per exemple, en el cas d'Argentina o altres... democràcies amb diversos nivells, diguem, de qualitat, s'han comportat és fent que els tribunals que poden prendre decisions contra el govern deixin de poder prendre aquestes decisions per dues vies. Una, o legisles en contra, és a dir, legisles de tal manera que canvies la llei que regula sobre quins àmbits pot actuar el poder judicial, el Tribunal Suprem, típicament, o el Constitucional, és a dir, dius, mira, doncs, ja, a partir d'ara ja no podrà decidir sobre decrets del govern, i si fas això, el que fas és que li talles les ales, i, per tant, no cal que toquis el poder judicial, sinó que toques la legislació sobre això, o bé... canvies la composició del poder judicial i poses els teus amics.
11: Però maneres de buidar el poder judicial de la seva independència, bàsicament s'estan donant algunes a Europa, és la transformació de les lleis que els governen.
5: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
11: Si, per exemple, en un moment crucial d'acusacions populars, més o menys espúries, dona igual, però que posen contra les cordes el govern. Un govern diu que modificarà la llei orgànica del poder judicial per treure l'acusació popular, doncs, blanco i en botella, no? És a dir, tu vols evitar un mecanisme que està previst a la llei i que està processalment establert, que és que en determinat tipus de delictes pugui haver-hi algú que no sigui directament el damnificat, que pugui també presentar una acusació contra la persona que se considera que ha comès el delicte, tu treus aquella possibilitat, doncs potser et quedes sense persecució respecte d'un cert tipus de delicte. No?
3: Però centrem-nos ara en com es pot modificar el mètode de selecció de jutges i fiscals i de la seva forma d'escalar. Hi ha diferents models memorístics, aptitudinals, per mèrits professionals... Però què hauria de fer un autòcrata per col·locar jutges de la seva corda en posicions de poder?
7: Els mecanismes de selecció dels òrgans judicials d'un país o de la fiscalia reflecteixen el protagonisme que cada democràcia vol donar a cada poder de l'Estat. M'explico. Parlàvem de la selecció del fiscal general, no? El proposa el govern, el nomena formalment el rei, però el rei no es desmarca mai de la proposta del govern... Això és en el nostre país. És una qüestió de política legislativa que cada democràcia tria. Altres països fan participar el poder legislatiu. A l'Argentina, el govern de torn proposa una persona pel càrrec de fiscal general de l'Estat, allà no hi ha rei, però el fan passar per la cambra legislativa. I la persona que és proposada pel càrrec de fiscal general per part d'un govern ha de sotmetre's a una compareixença parlamentària en la qual ha d'obtenir un aval del poder legislatiu i un aval que em consta que és elevat, és una majoria elevada. És a dir, no qualsevol persona proposada per un govern serà automàticament fiscal general de l'Estat. Hi ha països que fan passar un tràmit parlamentari, que fan participar, fan que el poder legislatiu faci de contrapès i asseguren d'aquesta manera una participació de més poders de l'Estat.
6: Bueno, hi ha coses que són relativament, no, senzilles, com que, és a dir, d'entrada hauries de desplaçar, no, una part d'aquest poder judicial amb, per exemple, obligant a unes determinades jubilacions massives a determinada edat, per exemple, i llavors tu fent entrar tot un seguit de jutges que fossin de la teva corda, que llavors perquè siguin jutges de la teva corda has de buscar, no, un mecanisme pel qual, no, el sistema d'accés estigui controlat per tu i per tant puguis valorar aquells mèrits que a tu t'interessa buscar, no, en aquests perfils. Per tant, doncs, que no siguin proves objectives, sinó que siguin proves més de valoració subjectiva, llavors tu controles els tribunals d'accés, no? Bueno, pots, jo crec que tens molta màniga amb el sistema d'oposició per fer determinades maniobres d'aquest tipus. Jo, evidentment, el que faria seria condicionar moltíssim l'elecció de la cúpula judicial i això, i fer que la cúpula judicial sigui gent absolutament, no, alineada amb el teu plantejament polític i que saps que no exercirava la funció de control del poder. O sigui, al final, el poder judicial està cridat a ser un controlador del poder. Si no tens controlador, doncs molt millor. Per tant, tens dues opcions. O bé el fas desaparèixer o bé fas que sigui amic i, per tant, que estigui, no, del teu costat.
3: També pot ser que canviar aquests models de selecció o estructura del poder judicial no sigui necessari. A vegades, les transicions cap a règims autocràtics han comptat amb la col·laboració directa de bona part dels membres dels tribunals, sense la necessitat d'intervenir-hi.
10: En el cas de Xile, que dèiem, no? Després del cop del 73 de Pinochet, tot el sistema judicial es va posar, diguem, en fila darrere de Pinochet. És a dir, no, el sistema judicial va fallar en el sentit que no només no va defensar de forma activa els drets humans, diguem, la garantia dels drets humans, sinó que, a més, es va adaptar d'una manera molt ràpida a la nova legalitat, no? I això també va passar a Espanya després del 36, perdó, després del 39, a la Guerra Civil.
9: Tenim molts exemples històrics que demostren com és de fàcil canviar les normatives de selecció dels jutges dins d'una democràcia. Dos casos paradigmàtics i actuals són els de Polònia i Hongria. En ambdós països, les raons dels canvis en l'estructura del poder judicial es van dur a terme per modernitzar el sistema i per defensar les polítiques del país. El 2017, la formació Llei i Justícia, coneguda com PIS, de Polònia, va impulsar una jubilació massiva de tots els jutges més grans de 65 anys en el cas dels homes i de 60 anys de les dones, quan l'edat de jubilació abans de la mesura eren de 67 anys, sense diferenciar entre els dos gèneres. Els motius exposats pel partit de dreta populista eren clars: acabar amb la ineficiència del sistema i eliminar qualsevol rastre de l'antic règim comunista en la justícia. La realitat és que molts diuen que el govern polonès volia acabar amb Malgorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Suprem de Polònia, contrària als posicionaments de Llei i Justícia. En aquells moments tenia 65 anys. Escollida el 2014, amb l'antic funcionament, continuaria al lloc 6 anys més, mentre que la nova llei la buscava expulsar de la seva posició. Finalment, la mesura no va ser aprovada perquè el president de Polònia, Andrzej Duda, antic membre de PIS que havia abandonat el partit el 2015, la va vetar i va permetre que la presidenta del Tribunal Suprem es mantingués en el càrrec fins al 2020. Un fet similar va ocórrer a Hongria el 2012, quan Orbán va impulsar un canvi en l'edat de jubilació, rebaixant-la de 70 a 62 anys. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea va declarar que aquesta llei significava una discriminació injustificada per raó d'edat i va posar diverses sancions financeres. El 2018, el Parlament Europeu va fer arribar al Consell Europeu una queixa exhaustiva on s'exposava que hi havia un risc clar de violació dels valors que fomentaven la Unió Europea. Aquests casos, però, no només succeeixen a Europa. El 2018, a les Filipines, el Tribunal Suprem va votar a favor d'expulsar la seva presidenta, Maria Lourdes Sereno, en considerar-la una enemiga del país. La decisió va ser presa després que Sereno votés en contra de propostes governamentals com l'extensió de la llei marcial en illes amb conflictes armats oberts o de permetre enterrar l'antic dictador del país, Ferdinand Marcos, en el cementiri dels herois de Tawi, reservat només per herois nacionals.
3: Hem vist com es poden modificar les estructures existents per fer-les, diguem-ne, més properes al poder. Ara bé, si es considera que aquest camí és massa complicat, molts governs decideixen eliminar-les i substituir-les per una nova institució. Una de més moderna, per dir-ho d'alguna manera. Si no poden canviar el Tribunal Suprem o Constitucional, creen una institució paral·lela, conformada per juristes de la seva corda, i fan que agafi les competències que creuen més importants. Pel que fa a les institucions de magistrats o les juntes judicials, intenten modificar-les o substituir-les per algunes de més oficials i que segueixin la línia oficial del partit. La línia, en el nostre cas, del canvi.
10: En el cas d'Israel, per exemple, no? És a dir, Israel ha tingut una crisi... està tenint una crisi de... no només amb la situació de Gaza, sinó interna com a sistema polític democràtic, en què la legitimitat del mateix sistema s'està posant en dubte. No? Però una de les raons per les quals ha passat això és perquè hi ha una pugna entre el Tribunal Suprem i el govern. I el govern ha intentat legislar de manera que intentava tallar les ales als àmbits en els quals el poder judicial li podia esmenar la plana, li podia dir, no, fins aquí has arribat. Aleshores, aquest és un conflicte típic de governs democràtics, però que estan virant una mica cap a un autoritarisme i que els fa nosa, evidentment, un poder judicial més o menys independent.
3: D'aquesta forma s'eliminen les diferències entre els tres poders, legislatiu, executiu i judicial, i els tribunals passen a estar lligats de mans i peus pel govern i el Parlament de torn.
8: A ver, idealmente... La justicia es una garantía de la democracia en tanto en cuanto supervisa la actuación del legislativo para que el legislativo cumpla sus propias leyes y el ejecutivo, para que el ejecutivo también condicione la acción de gobierno. Eso es idealmente. Pero en la realidad, claro, la justicia depende tremendamente del legislativo, del imperio de la ley. Y como consecuencia... El Parlamento puede imponerle un marco jurídico que porque la justicia se vea atada de pies y manos, ¿no? O sea, ahora bien, en cierta forma también con el sistema, si el sistema funcionara a la perfección en cuanto a los tres poderes del Estado, la justicia sería garante de la democracia. Garante de la democracia en el sentido de que no permitiría que los otros poderes pues no cumplieran exactamente con las previsiones legales.
9: De nou veurem com la modificació de les competències dels òrgans judicials actuals en el poder o la creació de noves institucions judicials és habitual en països amb mancances democràtiques en els últims anys. En aquesta ocasió viatgem fins a Israel per observar l'exemple de la reforma judicial que va viure la potència sionista el 2023. L'arma impulsada per Netanyahu i el seu gabinet contemplava diferents canvis. Entre aquests hi havia que la Cort Suprema d'Israel només podia derogar lleis de l'executiu si anaven en contra de la Constitució del país i, per fer-ho, havien de comptar amb el suport de 12 dels 15 jutges de la sala. Per altra banda, la modificació també variava la forma d'escollir els magistrats d'aquesta institució, donant més llocs a l'executiu en el comitè de selecció de jutges de la Cort. Mentre Israel es modificava l'organització ja existent, a Hongria s'apostava per la reestructuració de les institucions judicials. El 2012 es va crear el Consell Nacional de la Justícia en substitució de l'anterior Junta Nacional. D'aquesta manera, es destruïen els òrgans encarregats de la selecció dels principals jutges de les sales, com la del Tribunal Suprem, i se substituïa per una oficina encapçalada per una sola persona. En aquest cas, una persona afí a l'òrbita d'Orbán. Concretament, Tunde Handó, jutgessa i esposa d'un dels creadors del partit Fidesz, Unió Cívica Hongaresa, Josep Zayer. Quina va ser la primera mesura de Handó al capdavant d'aquesta oficina amb capacitat de moure les posicions als jutges d'arreu del país? Doncs si heu pensat malament, ho heu endevinat. Una reestructuració generalitzada dels jutges que es trobaven al capdavant dels principals tribunals d'Hongria.
3: Ara bé, tots aquests canvis en el sistema judicial, la creació de nous organismes, oficines i institucions anticorrupció i antiterrorisme tenen un cost econòmic elevat. Al cap i a la fi es tracta de nous càrrecs d'alta confiança i importància que vols tenir satisfets, nous equips d'investigació que han de comptar amb la més puntera tecnologia. Tot això és molt car, així que molts d'aquests règims, quan es troben en aquesta situació, han d'aplicar mesures d'austeritat allunyades de les seves promeses electorals i de les seves accions. A més, canvis tan sobtats en el paper de les institucions i dels treballadors públics poden resultar molt negatius pel bon funcionament del sistema en general, afectant el benestar de la gent al carrer. Llavors, com es fan aquests canvis en l'administració de forma ordenada?
12: Les institucions són molt delicades. Llavors, si tu vols entrar amb la motosierra, cas Milei o cas Musk, automàticament estàs fent uns desastres incomensurables.
5: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
12: Perquè aquí el que requereix una certa reenginyeria, una certa racionalització o una certa reforma que legítimament i políticament podria estar ben argumentada, inclús moltes ocasions podria ser necessària, implica una cirurgia molt fina i un procés que efectivament necessàriament és lent per respecte a les institucions. Perquè si vas ràpid i ho fas de forma indiscriminada, llavors literalment t'estàs carregant l'administració. Aquí s'ha de definir aquesta lluita que hi ha ara contra la burocràcia. Jo sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les emissions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el canvi que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia.
9: A vegades aquests canvis en l'administració venen acompanyats de danys col·laterals. Aquests majoritàriament solen ser econòmics. Etapes de crisi per la manca de confiança dels mercats internacionals, l'augment de la despesa nacional, etc. Un cas extrem d'això va passar a Tunísia el 2024, amb els canvis en l'estructura del país de Kais Saied, president de la República. Les reformes del país, amb una Constitució que donava més poders al president, va fer empitjorar la seva economia, que ja de per si era molt dèbil. Per solucionar-ho, el líder africà va acabar amb la independència del Banc Central de la Nació i va ordenar a aquest que aprovés un crèdit de 2 bilions de dòlars als òrgans encarregats de la tresoreria del país per evitar la fallida econòmica. Això estava prohibit des del 2016, després de veure l'impacte negatiu en l'economia que tenia a la llarga, i aquesta decisió va significar la pèrdua de la independència d'una institució més de Tunísia.
3: Repassem totes les peces del trencaclosques. Quan un règim té l'oposició controlada per les oficines creades per perseguir l'oposició, el poder judicial captat gràcies a la creació de nous òrgans o la modificació dels actuals i pot controlar tot el relat penal, sembla que ja ho té tot sota el seu control. Però queda un últim punt. Si un partit vol acabar amb la democràcia, ha d'assegurar-se que, passi el que passi, sempre guanyarà les eleccions. De fet, alguns politòlegs creuen que una democràcia es trenca quan un partit no accepta la derrota en un sistema just o quan no pot ser derrotat.
13: Per exemple, les definicions minimalistes consideren les democràcies com, en certa manera, règims binaris.
5: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
13: Famosa definició del politòleg Adam Jaworski, que ens diria doncs, que una democràcia és aquell sistema on es respecten uns certs drets i els règims poden perdre les eleccions. És a dir, qui governa pot perdre les eleccions i tothom accepta els resultats.
3: Tenint això en compte, els règims autocràtics poden prendre dos camins. El primer seria no modificar el sistema electoral i, encara que fracassin les eleccions, negar la derrota, assenyalant els resultats com fruit d'un frau i mantenint-se en el poder. L'altra versió és acabar amb les garanties democràtiques i els òrgans electorals que existeixen en democràcia. Pot ser amb un nomenament de nous càrrecs d'aquestes institucions o afegint-hi un nou nom. És igual. L'important en aquests instants és definir les regles del joc. No només estem parlant de no ser gaire transparents a l'hora de comptar els vots finals, sinó d'avançar-se a aquests fets i prohibir a certs partits o candidats en nom de la seguretat nacional o de les garanties democràtiques. Al final, la clau és la seguretat. Si vols acabar del tot amb la democràcia, has de garantir que les eleccions només puguin tenir un sol resultat: la victòria del teu partit, la victòria del canvi.
14: Si no es pot canviar el que duen, perquè l'oposició no té cap possibilitat de guanyar eleccions, com passa, per exemple, a Rússia, i molt probablement ara a Hongria, tot i que l'oposició ha guanyat eleccions a un altre nivell, no a nivell nacional, però a nivell de l'alcaldia de Budapest, guanya eleccions.
5: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
14: Val? Quan ja estem aquí, quan estem on l'oposició en realitat no és una oposició real al govern, estem ja en el terreny de les autocràcies competitives.
9: Recollint el que hem vist, és el moment de posar noms als règims descrits i a la seva intervenció en el sistema electoral del país. Un dels casos més mediàtics i més denunciats pels mitjans en els últims anys és el de Veneçuela. Perquè ens fem una idea de com funciona la repressió electoral en aquest país, podem anar enrere fins al 2020. El juny d'aquell any, encara amb la pandèmia de la Covid-19 en un dels moments més àlgids, el Tribunal Suprem del país va anomenar els nous membres de l'òrgan electoral més important del país, que s'encarregaria de vigilar el bon funcionament de les eleccions d'aquell mateix any. L'escollida, Indra Alfonso, una jutgessa propera al règim de Maduro i que, segons l'oposició, havia estat escollida per assegurar la victòria del líder socialista. Els resultats parlen per si sols. Majoria absoluta del gran polo patriótico Simón Bolívar de Maduro i el rebuig dels resultats per part de l'oposició i de bona part de la comunitat internacional. No marxem de Llatinoamèrica perquè analitzarem un altre exemple paradigmàtic. Parlem de Nicaragua i de les seves eleccions presidencials del 2021. En aquest cas, l'oposició no es va poder presentar als comicis, ja que el Consell Suprem Electoral va impedir que la candidatura d'Alianza Ciudadanos por la Libertad competís contra el president del país, Daniel Ortega. La justificació donada pel Consell perquè Alianza Ciudadanos no es pogués presentar va ser que la seva representant legal, Kitty Monterrey, tenia doble nacionalitat, estatunidenca i nicaragüenca. Segons el tribunal, l'obtenció de la seva nacionalitat havia estat feta de forma fraudulenta, actuant de forma flagrant contra els drets del poble a la independència, la sobirania i autodeterminació. Ja us podeu imaginar els resultats. Daniel Ortega va aconseguir 75 dels 90 diputats de l'Assemblea Nacional i va revalidar la seva majoria absoluta per poder continuar ampliant la seva obra de govern sense que res ni ningú li pogués fer ombra.
3: Amb l'oposició controlada, el poder judicial desfet i les eleccions totalment desfigurades, l'obra està completa. La fi de la democràcia passaria a ser un fet, com ha succeït en molts dels països que hem posat com a exemples al llarg d'aquest podcast. Els petits canvis, aquells que llegim en algun titular per les xarxes o que escoltem per la ràdio de camí a la feina, poden no ser tan petits. Aquelles notícies insignificants que escoltem en format ràpid dins dels informatius són les que poden portar a destruir la democràcia.

0: Bon dia.
1: Bon dia, què porta el diari avui?
0: Em sembla que han canviat alguna cosa sobre les eleccions, o jo què sé.
1: El Consell Nacional de Justícia nomena un nou govern al Consell Electoral. Ves per on, ara que hi ha eleccions.
2: I sense passar pel Parlament? Aquesta és la cirereta per aconseguir el canvi, líder. Has pres el control del Consell Electoral. No t'arribes a imaginar el que comporta això. Ja ho veuràs. Opositors inhabilitats, vetos de partits... Tot allò que et faci nosa desapareixerà. Ara tu escrius les normes de tot el sistema. Aquí acaba la meva feina. Hem arribat al control absolut de la democràcia.
3: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Carlos Bueno, Daniel García, Martí Pernia, Roger Polo, Àngela Reyes, Oriol de Marcos i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Montserrat Tura, Benet Salelles, Alexandra García, Pasqual Ortuño, Joan Josep Baibé, Montserrat Nebrera, Carles Ramió, Toni Rodon i Anna Sofia Cardenal. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
7: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal, un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos

0: que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un galer a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions encara deixen tallada la C-15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperar la normalitat. A banda, pel que fa a la resta d'incidències, diversos accidents compliquen també la circulació. Una a l'AP-2 a Vilarrodona, una altra a la C-32 a Premià de Dalt, a l'AP-7 a Cerdanyola del Vallès i finalment una altra a la C-17 a Manlleu. I els Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'ha incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I l'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que de moment no executi la instal·lació d'un campament per acollir prop de 1.000 migrants al port de Ceuta. La decisió respon a una mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia que reclama aturar el projecte per motius de seguretat. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els Mossos, a hores d'ara, continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
4: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.
5: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
6: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
7: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
8: Nom.
9: Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
9: 62.480.

0: Capítol 2. Conxita Granger. L'esveleta.
1: Les tres dones veleta viatgen tancades dins d'un vagó de bestiar, sense ventilació, ni aigua, ni menjar. Formen part del que es coneix com a tren fantasma, un dels últims trens que surt de França durant la Segona Guerra Mundial en direcció als camps de concentració alemanys. El que havia de ser un viatge de tres dies es converteix en un periple de gairebé dos mesos. Els bombardejos aliats i els sabotatges de la resistència fan impossible seguir la ruta prevista. El tren s'atura, recula, canvia de via. Rep el nom de tren fantasma perquè no consta en cap registre oficial. Ningú sap mai on

0: es troba i gran part del recorregut el fan de nit. Tot i que no va ser l'últim tren en sortir de Tolosa, sí que va ser el darrer en arribar a Alemanya. El Josep Calvet és el cap de contingut del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i el biògraf oficial de la Conxita.
1: L'expedició va patir molts contratemps. Eren 700 persones en vagons de bestiar que es van concentrar el 2 de juliol de 1944, un mes i escaig després de la seva detenció, a l'estació de Reinal de Toulouse. Els deportats pensaven que anirien doncs, a Alemanya a través de Romainville, que era la ruta habitual.
2: L'endemà, el 3 de juliol, el tren es posa en marxa. Però en lloc d'agafar la ruta habitual cap a Alemanya, va encarar el trajecte a l'inrevés, en direcció a l'Atlàntic, cap a Bordeus. És la mateixa Conxita qui ens en relata el periple, en una entrevista enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Ani Rieu i la Noemí Riudor. Gràcies a aquella conversa, avui podem sentir la seva veu.
3: Ens va sorprendre el canvi de ruta, però després en vam saber el motiu. La via principal, la que connectava Tolosa amb París, s'havia de mantenir lliure per al pas de les tropes alemanyes que es dirigien al front, per combatre els aliats que acabaven de desembarcar. Per això ens van desviar cap a Bordeus. Però la resistència ja havia actuat. Havia fet esclatar les vies del ferrocarril i del pont. No podem passar.
4: Sauter les voies du chemin de fer et le pont. On peut pas passer.
2: A principis del mes d'agost, el tren arriba finalment a Bordeus. Van trigar 3 setmanes llargues en fer el trajecte des de Tolosa.
4: On prend de nouveau les wagons.
3: Tornem a pujar els vagons de bestiar. Les dones anem totes juntes en un mateix vagó. Els homes es reparteixen en altres. Per sorpresa nostra, passem una altra vegada per Tolosa. Creuem per davant de l'estació, però no ens aturem. Totes pensàvem que potser tornàvem cap a casa, però no, el tren continua endavant.
4: I no, on s'arreta pa, on continua.
2: Tot i els intents dels aliats i de la resistència per aturar el comboi, el tren segueix avançant.
4: Le tren est suivi et la résistance.
3: El tren és constantment vigilat i la resistència continua fent volar les vies per impedir que arribi a la frontera. Ens posen en una via morta en una estació i allà esperem mentre arreglen les vies. O bé ens fan baixar dels vagons i caminar fins a un altre punt, on ens tornen a fer pujar en un altre tren. I continuem. Això fa que aquest tren aparegui i desaparegui. I per això se l'anomena el tren fantasma.
0: El 15 d'agost els aliats desembarquen amb èxit a la Provença. Això provoca que el tren s'hagi d'aturar i tots els presoners i presoneres, cansades, famèliques i assedegades, hagin de continuar a peu.
4: On a fet des transbordements de 18 i 20 quilòmetres a pied.
3: Vam haver de fer 18 o 20 quilòmetres a peu, sota el sol intens del juliol i agost, amb set, fatiga i calor, carregades amb el que portàvem. Va ser terrible. Vam caminar des de l'estació de Remolins fins a les Sorges, on ens van fer tornar a pujar el tren. Allà, una de les nostres companyes es va escapar. Va ser l'única dona de tot el comboi que ho va aconseguir. La resta, 64 dones més, van continuar endavant.
4: Après les autres 64 femmes on a suivi.
0: Després de gairebé 2 mesos tancades al tren fantasma, el 28 d'agost de 1944 arriben al camp de concentració de Dachau. De moment, les Veleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita es mantenen unides.
1: Va complir els 19 anys, el 6 d'agost de 1944, a bord d'aquest tren, i el 28 d'agost, doncs, el comboi va arribar a Dachau, aquest primer camp de concentració, que van xafar Conxita, Maria i Elvira a Alemanya.
0: A Dachau les matriculen de manera consecutiva. Primer a la tia Elvira, després a la cosina Maria i finalment a la Conxita, amb el número 93.887.
3: Quan vam arribar al camp de Dachau, vam veure els presos vestits amb aquells uniformes de ratlles. Vam pensar, no pot ser, això és una presó. S'han equivocat, ens han portat a una presó. Això no és un camp de treball. És clar, encara no sabíem què era realment.
1: Van estar una setmana a Dachau, dormint a les dutxes. Durant el dia estaven en una sala, diguem, d'oficials. Els hi portaven menjar, van veure molt poc la, diguem, la vida diària del camp de Dachau. Estaven com una mena aïllades, fins que posteriorment van ser traslladades finalment a la seva destinació final, al camp de Ravensbrück, que era el camp de les dones on van anar a parar la major part de les dones deportades, especialment les dones que van estar a Resistència.
4: Alors, ce qui fait que le camp de...
3: Ens tornen a agrupar i ens fan pujar, una altra vegada en un vagó de bestiar. Aquesta vegada només les dones, 64 deportades en total. Les portes del vagó estan obertes. Hi ha guàrdies armats asseguts a cada costat, vigilant. No sabem on anem. Més tard sabrem que la destinació és Ravensbrück, un camp de concentració situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín.
4: A 90 kilómetros al norte de Berlín.
0: El 2 de setembre de 1944, el tren fantasma arriba a Ravensbrück i s'obren les portes de l'infern.
1: L'arribada al camp de Ravensbrück va ser al vespre, entre 6 i 7 del vespre, tal com recorda la Conxita, gairebé era fosc, i l'escenari intimidava i intimidava molt. Fileres d'SS amb gossos esperaven els deportades quan baixaven dels vagons, de la mateixa manera que havien patit el mateix a Dachau.
2: L'arribada a Ravensbrück és terrible. Tot és fosc i sinistre. La terra és negra, el camí de pedres, i un àguila enorme presideix l'entrada. Dues files de soldats de les SS amb gossos les esperen. Les fan dormir a les dutxes, però abans les obliguen a desfilar nues davant d'un oficial SS, assegut en un sofà de vímet.
1: I va començar la deshumanització que era present en totes les històries de la deportació. La retirada d'objectes personals, tot i que la Conxita va aconseguir guardar un tros de sabó i un raspall de dents per la seva higiene personal, la dutxa amb aigua gelada o amb aigua bullint, la desinfecció, el control per part dels SS de la dentadura, buscaven peces d'or a la dentadura, va ser l'única revisió passar nua davant d'un metge, teòric metge alemany.
2: I per acabar d'esborrar-li la identitat, amb un gest aparentment simple, però carregat de violència masclista i repressiva, li rapen el cabell.
1: La Conxita portava el cabell llarg, sempre deia que era, en aquell moment era moda portar-lo llarg, i ràpidament doncs, la melena va desaparèixer. No va ser separada de la seva tia i la seva cosina.
0: Un cop desinfectades, seleccionen les dones que poden treballar. Les Veleta, la tia, la cosina i la Conxita són considerades útils. I tot i que la norma és separar les famílies, com que no tenen el mateix cognom, es poden mantenir juntes.
3: Quan arribem, hi ha 70.000 dones de 23 nacionalitats diferents. Totes duen el mateix uniforme de ratlles, faldilla, jaqueta o vestit, tot a ratlles. Ens col·loquen un número de matrícula al pit, perquè aquí la identitat es perd completament. Nosaltres, les resistents, portem el triangle vermell. Els alemanys ens diuen les polítiques, i les altres preses, les que no porten el triangle vermell, ens anomenen les terroristes.
4: Triangle rouge nous appelle les terroristes.
2: La matrícula que li cusen al pit és el número 62.480. Etzvai un Zexig Tausen, Fia Hunda, Axig.
0: La Conxita ha d'aprendre ràpidament el número en alemany per poder-lo reconèixer als recomptes que es fan a l'Apple Platz, on es passen hores dretes, immòbils, suportant el fred del nord mentre es passa llista a totes les deportades, tal i com explica la periodista Montserrat Llor.
5: La Conxita va passar hores immòbils passant llista a l'Apple Platz, fileres de dones, joves, grans, nens, tots sota un fred terrible, febles, algunes queien. Va veure algunes dones brutalment mossegades pels gossos, nens colpejats, assassinats.
0: La memòria de la Conxita conserva imatges d'una crueltat extrema. Recorda una dona amb la carn esquinçada per les mossegades del gos d'un oficial alemany per no poder-se mantenir dreta, i infants colpejats brutalment que després desapareixen. També la turmenta la desfilada de nens i nenes jueus obligats a cantar mentre caminen cap a la cambra de gas. Aquests records la van perseguir tota la vida.
3: Quan vaig veure aquells assassins bàrbars alemanys matar criatures, vaig dir, s'ha acabat. Per mi no hi ha cap bon Déu.
4: Hi ha pas de bon Déu per mi.
0: Després de passar hores a la intempèrie, immòbils, amb aquell vestit de ratlles, massa prim pel fred d'Alemanya, massa gran o massa petit pels cossos de les deportades, perquè el vestit també és una eina de deshumanització. A les altes els donen vestit curts, a les baixes massa llargs. Les sabates tampoc encaixen, massa petites o massa grans, o les dues d'un mateix peu, o desaparellades. Qualsevol excusa és bona per humiliar-les. Així, malgirbades i amb un cafè que no és cafè, sinó aigua bruta, comença una nova jornada de treball esgotador.
5: A Ravensbrück les dones havien de treballar molt dur. Fins i tot algunes van morir dessecant les terres del llac proper per al seu cultiu. Dins dels murs del camp es va crear una zona o recinte industrial amb tallers dedicats a treballs de confecció i teixit.
2: La primera feina que fa la Conchita Ravensbrück és al bosc tallant i apilant llenya.
4: Voilà pourquoi on nous a surnommé à nous le camp comme.
3: Així, el camp de Ravensbrück i altres camps d'homes els van anomenar els camps de la mort lenta, perquè, a diferència dels jueus o els gitanos, a nosaltres no ens exterminen de seguida. Primer ens exploten, aprofiten la nostra força de treball. Mentre podem treballar, vivim. Però quan el cos ja no pot més, quan arribes al límit, llavors et porten a la cambra de gas i al crematori. Aquest és el nostre destí, allà dins.
4: El rol que nos avons là-bas.
1: Fins i tot un oficial dels SS els hi va comentar que al camp de Ravensbrück no hi havia malalts, tothom havia de treballar, no hi havia tampoc evasions. I de manera cruel, doncs, aquesta frase doncs, que molts deportats i moltes deportades recorden. Heu entrat per aquesta porta, assenyalant la porta d'entrada del camp, i sortireu per aquella altra porta, que era el crematori, o la ximenea del crematori, que de tot el dia treia fum als camps de concentració.
2: Una columna de fum que es fa visible des de l'altra riba del llac Eschwed, on hi ha el poble de Fürstenberg. Segurament, i segons cap on bufa el vent, també els arriba la fortor de car cremada i de cendra que llencen al llac.
1: La Conchita va anar a parar a la barraca del bloc 22, que era el bloc de les gitanes, i no es va separar tampoc, sortosament, de l'Alvira i la Maria. I també, doncs, va tenir la companyia d'una altra deportada ja de les Terres de Lleida, del Pirineu, la generosa Cortina, la que anomenaven Graciosa, i que també compartia la barraca amb la Conchita Granger.
2: En entrar a la barraca, la Conchita sent una fortona nauseabunda que se li enganxa a la gola, com els polls i les xinxes a la pell.
1: La barraca, amb capacitat per 500 persones, l'acollia més de 1.000. Doblava la seva capacitat d'allotjament. I un terrible tracte també per part de les ofecerines, aquestes vigilants alemanyes, i també la cap de la barraca, que era una polonesa, una criminal, diguem, amb delictes comuns. La jornada de treball, que començava a les 4 del matí, temperatures que en alguns casos arribaven a menys 30 graus, tot molt, molt complicat.
0: No només moren extenuades pel treball esclau. A Ravensbrück la crueltat pren altres formes.
5: Les embarassades tenien escasses possibilitats de sobreviure. O mataven el fill quan naixia. Els ofegaven en una lleixa d'aigua. O els SS els agafaven pels peus i els llançaven. Ella va presenciar l'assassinat de 3 nens. Però alguns van aconseguir sobreviure. I sempre, sempre van parlar amb ella com ma mamà de Ravensbrück.
2: Enmig de tanta maldat, un dels grans terrors és la infermeria, el Revier, d'on gairebé ningú en surt viva. És on es practiquen els experiments, una forma més de violència específica contra les dones, tal com explica la periodista Montserrat Armengou, coautora de Ravensbrück, l'infern de les dones.
6: Doncs perquè, com passava en tants altres camps, però aquest és específicament de dones, moltes d'elles seran esterilitzades. Això era una política frenar la procreació de la descendència d'aquells que consideraven gent exterminar o indesitjable.
0: L'Alfonsina Bueno, una altra de les deportades, explica que obliguen una infermera russa a injectar-li al coll de l'úter un líquid que ni ella sabia què era. Quan surt de la infermeria, s'adona que entre les cames li regalimen unes gotes grogues que li cremen la pell. Tot i que l'Alfonsina sobreviu al camp, sempre estarà malalta i mai podrà tornar a ser mare.
6: Però hi ha una circumstància brutal en aquest camp, i és que el responsable era en Karl Gerhard. Aquest senyor havia estat el metge de confiança de Hitler. I va ser enviat com a càstig en aquest camp perquè va ser incapaç de salvar la vida de Heinrich, que va patir un atemptat a Praga i no va morir en l'atemptat. Va morir per una infecció derivada de l'atemptat. En aquells moments els seients del cotxe estaven fets normalment de pèl de cavall, se li va incrustar un pèl, se li va infectar i va morir d'una septicèmia.
2: Com a càstig per no salvar la vida de Reinhard Heydrich, conegut com el carnisser de Praga, el doctor Karl Gebhardt és enviat a Ravensbrück. Allí, per reconciliar-se amb Hitler, inicia experiments per determinar la millor manera de tractar les infeccions, amb antibiòtics o amb sulfamides. En un context de guerra, on molts soldats moren per infeccions derivades de les ferides, aquesta recerca esdevé urgent.
6: Ell es dedica, aquest metge de Ravensbrück, a infectar expressament a moltes presoneres, especialment poloneses, infectar-les d'una cosa que es deia gangrena gasosa, que provocava un patiment terrible, horrorós, una mort horrorosa, però ell llavors investigava què anava millor, les sulfamides o els antibiòtics. Moltes d'aquestes dones van morir, moltíssimes, però les que es van salvar amb deformacions terribles producte d'aquests experiments van ser uns judicis posteriors als de Nuremberg, però que van acreditar totes aquestes animalades.
4: Ens van dir, veniu amb nosaltres, us ensenyarem els petits lapeng, petits conills. Dic, què teniu, conills? Feu vindre conills i després ens els mengem? Tonta, més que tonta. No sé, ja veuràs el que és els petits conills. I ens van portar amb una barraca i vam veure dones que havien sigut operades. I en vaig veure tres, que una vam guardar l'amistat després de la lliberació, amb una rossera. I les havien operat les cames, li havien sortit un os, la pell, feien aquestes operacions i tenien cicatrices a tota la cama.
6: Per tant, Ravensbrück també és singular i únic per aquest motiu i li devem, entre altres coses, la victòria dels antibiòtics.
0: L'estat de Ravensbrück dura poc. Els nazis necessiten mà d'obra per a la indústria de guerra del Reich.
4: Un bonjour, mon immatriculació, mon número d'immatriculació.
7: I un bon dia diuen el meu número de matrícula per l'altaveu. Ens fan pujar uns camions i ens traslladen a les afores de Berlí, on també hi ha fàbriques dedicades a la guerra. Nosaltres vam anar a treballar a la fàbrica Henkel.
4: Doncs c'était l'usine Henkel.
1: El comando Henkel, doncs, treballaven 12 hores al dia, amb torns de nit o de matí, fabricant, doncs, acumuladors per l'aviació.
4: 650 femmes.
7: Som 650 dones. Ens allotgen en un antic magatzem de vaixells on dormim totes amuntegades. Cada dia anem a treballar a una fàbrica propera, sempre sota la vigilància dels nostres guardians SS, homes i dones. Les guàrdies femenines vesteixen exactament igual que els homes, uniforme, arma, gos i porra. Només les distingeix un detall. Elles porten faldilla en lloc de pantalons, perquè en aquella època les dones no en duien.
4: A l'època les femmes no portaven pas de pantaló. Les 12 hores que passàvem a l'atelier...
7: Tot i així, les 12 hores que passàvem a la fàbrica estàvem calentes. I això, en la vida que portàvem aleshores, ja era gairebé un luxe. No estàvem tan malament, comparat amb el que havíem viscut al camp de
4: Ravensbrück.
0: Les hores que passen a la fàbrica estan més calentes, però mortes de gana.
4: Sí, nosaltres hem menjat, com n'hi dèiem a la cutxapà. La cutxapà era una farina grossa. Allà estava a la fabricació, ho diré en francès, a la fabricació d'acumulateur.
7: Teníem sobre el taulell de la màquina un bol amb àcid i un bol amb una farina blanca. Semblava farina de coco i nosaltres la vam batejar com la cutxapà. Era en el nostre llenguatge del camp.
4: C'era el nostre llenguatge del camp.
0: Les del Triangle Vermell manipulen aquesta farina per sabotejar la producció.
7: Vam trobar la manera de bloquejar les màquines. Manipulàvem peces amb àcid i farina i bloquejàvem les màquines perquè deixessin de funcionar durant una o dues hores. Sabíem que estàvem fabricant material de guerra i vam dir que això no serviria per matar els nostres companys.
1: La Conxita tenia que controlar que les peces sortien bé i va durar un moment, doncs, que aquesta tasca no la va portar a terme. Les vigilants es van adonar d'aquest paper de sabotatge i va ser castigada novament per sabotatge. Li van tornar a tallar els cabells, que li havien crescut, van tornar a rapar-los i va patir també fuetades, com havia patit mesos abans a Fua.
0: La rapen al Zairo i la castiguen amb 6 bastonades. Té sort, perquè en aquell moment hi ha bombardejos. Si no, n'hauria rebut una 30.
5: Allà se succeïen uns bombardejos.

0: cada vegada més severs i de vegades van caure bombes sobre la fàbrica on eren obligades a treballar dia i nit, juntament amb 500 dones més en un barracó de fusta.
1: En aquesta barraca sense llum ni aigua hi malviuen les Veleta. És un espai infecte, sense cap mena d'higiene. L'única vegada que es neteja és pel brot de disenteria provocat pel menjar en mal estat que afecta totes les dones de la barraca. Són 500 dones amb diarrea severa i només 4 vàters disponibles. Els excrements s'escampen per tot arreu. Moltes no tenen ni temps ni forces per baixar dels llits, que són de 3 pisos, i tot cau al terra o sobre les companyes dels nivells inferiors. Aquesta situació es repeteix 2 vegades en només 10 dies, però no poden deixar de treballar. El que les sustenta és l'esperança que l'exèrcit aliat arribi.
2: I on continua atendant toujours la
3: liberació. Continuem treballant, esperant l'alliberament. Alguns vigilants civils alemanys, veterans de la Primera Guerra Mundial, feien la seva feina a la fàbrica. Un d'ells fins i tot deixava el diari obert perquè veiéssim que els aliats avancen sobre Alemanya.
2: I avança sobre Alemanya. I un beau jour du mois de mars, et bien notre usine, notre...
3: Un bon dia del mes de març, el nostre comando va ser bombardejat. Érem 650 dones i en van sobreviure 115. Tot havia quedat destruït, així que vam sortir al carrer amb el nostre uniforme de ratlles i el número de matrícula cosit. No es podia esperar res de la població. Estaven massa fanatitzats amb Hitler, i menys encara amb aquell uniforme i aquella matrícula al pit. Caminàvem pels carrers de Berlín mortes de gana. Érem com esquelets. Jo pesava 30 quilos. Érem esquelets caminant pels carrers.
2: Et on va dans les rues.
4: El grup de dones arriba al final d'un passeig. Hi ha unes barraques de fusta. De sobte, senten veus parlant en francès. Són homes deportats que, com elles, també treballen a la indústria de la guerra alemanya. Els ofereixen pa amb mantega i durant uns moments se senten lliures. Però són massa. Podrien amagar 2 o 3 dones, però 115? Els homes es veuen obligats a avisar les autoritats i arriben els SS.
1: El camp a què les volen portar està destruït i les tanquen durant 3 dies en un subterrani, sense llum, ni aire, i amb l'aigua que regalima pels murs. Només en surten uns minuts al dia.
2: Un bon jour, on entend un bruit de canó.
3: Un bon dia sentim soroll de canó. És l'exèrcit rus, ja són a les portes de Berlín, ens alliberaran. Totes ens omplim d'il·lusió. Però aquell mateix dia, els SS ens fan pujar una barcassa i ens traslladen al camp de Sachsenhausen, a uns 30 quilòmetres, a la perifèria de Berlín. És un camp d'homes, però hi han reunit diversos comandos de dones que, com nosaltres, venien de Ravensbrück i treballaven en fàbriques. Han fet un recinte separat dins el camp i ens tanquen allí. Em retrobo companyes que havia conegut al camp i fins i tot dones amb qui havia compartit presó a Tolosa i en el trasllat en el tren. Com sempre, ens aferrem a la il·lusió de l'alliberament.
2: L'il·lusió de la liberació en la liberació.
4: L'alliberament s'atansa, però les Veletes se separen. A la Maria, la cosina de la Conxita, la retornen a Ravensbrück.

0: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Dos quarts, notícies.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. L'Institut Gallecs de Mollet és un dels 100 centres educatius públics de Catalunya que la Generalitat ha situat com a prioritaris dins del pla de climatització dels equipaments educatius del país. L'alcaldessa Mireia Dionisio ha assegurat que les inversions als centres educatius són una prioritat pel consistori.
1: L'acord de govern, hem de llegir la lletra petita, no? El que tenim és l'acord d'ahir del govern, hem de mirar ben bé les condicions, de quina manera es pot fer, perquè han comentat bàsicament tres línies d'inversió pròpia, no?, de la Generalitat de Catalunya, la possibilitat també que els ajuntaments puguin avançar aquestes inversions i també una col·laboració público-privada que haurem de veure com es materialitza. Per tant, el nostre compromís continua sent invertir a les escoles públiques de la ciutat més d'un milió d'euros a l'any, com a mínim, en funció també, no?, dels recursos pressupostaris que ara justament estem començant a treballar, no?, els pressupostos del 2027, marcar la priorització d'aquestes obres amb els equipaments, amb els equips directius, en aquest cas amb els directors i directores, i per tant veurem fins a on podem arribar tenint en compte aquest anunci de la Generalitat de Catalunya.
0: En el cas de l'Institut Gallecs, la intervenció no consistirà únicament en la instal·lació d'aire condicionat. La previsió és aplicar sistemes de climatització integral, ventilació mecànica i energies renovables, adaptant les solucions a cada edifici. I l'Ajuntament de Mollet va celebrar ahir la trobada d'inici de curs adreçada a la comunitat educativa. En aquest sentit, es va fer una xerrada sota el títol Gestió de l'estrès i autocura dels equips educatius. Una jornada que va anar a càrrec de Laura Torrella. Ella mateixa ens feia 5 cèntims d'això mateix.
2: I un tercer àmbit seria l'àmbit més de comunitat, de xarxa organitzacional, no? I aquí podem mirar-ho a una petita escala, que podria ser un centre educatiu, no? Com tot el centre treballa amb aquesta mirada, però també connectat amb la xarxa de l'entorn, que és el que més hi ha d'haver en aquest entorn, que doti de recursos en els individus i en els grups per poder-se desenvolupar i per poder tenir un context en el qual hi hagi benestar i en el qual la convivència es pugui anar cultivant i es pugui anar treballant.
0: Una trobada que s'ha fet al Mercat Vell i que ha reunit a tota la comunitat educativa de Mollet del Vallès. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
0: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passat a la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i l'L11, també les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat, i a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i també l'R11 de Rodalies. I pel que fa a la polèmica de l'enviament de Les Alert, la consellera d'Interior, Núria Parrón, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que Les Alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen, per

0: nit. De fet, ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un robatori de cable, en aquest cas a l'Aragó. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevats si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat del bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o com un acte hostil. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els fets van passar en una zona boscosa de l'urbanització Aigua Viva, a part on un home hauria abordat i violat una dona després d'amenaçar-la. Els Mossos continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: Gats i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts de nou al Pals i Botes número 715, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. Tal com us vaig anunciar, avui parlarem de refugis. Catalunya compta amb una xarxa de refugis que cobreix gairebé tot el Pirineu i el Prepirineu, així com altres punts del territori que poden ser el Montsant o la Serra de Prades. Els primers refugis de muntanya pròpiament dits varen començar a aparèixer als Alps durant la segona meitat del segle XIX, coincidint amb el desenvolupament de l'alpinisme i la creació dels grans clubs alpins europeus. Inicialment es tractava de cabanes, generalment de fusta, on, en alguns casos, hi havia un guarda que s'encarregava de mantenir-lo en ordre i podia oferir-te sopa o algun guisat, te. Aquestes cabanes estaven situades en llocs estratègics i protegides de llaus o esllavissades de roques. Això ens porta a comentar un tema important. Un refugi no és un hotel ni un restaurant. És un lloc on hi trobarem aixopluc i un lloc on passar la nit. I en el millor dels casos podrem sopar i esmorzar. No aneu a un refugi pensant que allò és la fonda del poble. Haureu de posar els plats a la taula i un cop hagueu sopat o esmorzat, els haureu de dur al tauler, tot deixant la taula neta. I pel que fa a les habitacions, cal plegar les mantes i deixar-ho tot endreçat. Un detall a tenir en compte és que els guardes, en molts casos, acostumen a ser guies d'alta muntanya i tenen un coneixement de la zona molt acurat, pel que fa al terreny o al temps. Feu-lo sempre a cas, i si us recomanen, pel que sigui, no sortir o canviar de plans, tingueu-ho molt present, és per la vostra seguretat. Ara tornem als refugis de casa nostra. Hi ha refugis que són propietats de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i d'altres que pertanyen a altres entitats, el SEC, la UEC i d'altres. Farem un petit resum. La FEC compta amb 13 refugis guardats i 6 refugis d'emergència. Aquests darrers estan equipats amb matalassos, mantes i emissora d'emergència. D'altres entitats, el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC, és propietari de 6 refugis, la Renclusa, en propietat compartida amb la FEDME, i 2 xalets refugi, la Molina i Salardú. La Unió Excursionista de Catalunya, la UEC, té en propietat 10 refugis. Altres 5 entitats són propietaris de 5 refugis més i 4 refugis d'emergència. Així doncs, Catalunya compta amb una xarxa de 34 refugis, la majoria guardats, i 10 refugis d'emergència. Us en vull fer 5 cèntims de la història d'alguns d'aquests refugis i la seva situació estratègica. Això ens portarà gairebé un programa més. Per tant, començarem ara amb el refugi més carismàtic de tot. El refugi Lluís Estassen del Pedraforca. El refugi Lluís Estassen és un dels equipaments de muntanya més emblemàtics de Catalunya. Inaugurat oficialment el 26 de juny de 1949, està situat a la Jassa dels Prats, a 1.675 metres.

0: metres d'altitud, just als peus de la majestuosa paret nord del Pedraforca, dins el municipi de Saldes, al Berguedà. Propietat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, actua com a base històrica de l'escalada i l'excursionisme català. La necessitat d'un allotjament permanent als peus del Pedraforca va créixer durant els anys 20 i 30, amb el naixement de l'escalada moderna a Catalunya. El projecte per edificar un refugi de pedra a Bagesa dels Prats va agafar esbranzida després de la Guerra Civil. I a mitjans dels anys 40, els treballs de construcció es van posar en marxa gràcies al suport d'entitats excursionistes i voluntaris que transportaven materials a peu o a llom d'animals de càrrega. El refugi ret homenatge a Lluís Estassen i Pla. Va néixer el 1890 i va morir el 1947. Un dels grans pioners de l'alpinisme català i una figura decisiva en la introducció i difusió de les tècniques modernes de gel i roca al nostre país. La fatalitat va voler que l'Estassen patís un atac de feridura, ara ho anomenem un ictus, el 1947, precisament en el camí cap a Saldes, quan viatjava des de Barcelona per ultimar els detalls per a la inauguració del refugi. Va morir abans de veure l'obra finalitzada, fet pel qual la Federació Catalana del moment va acordar batejar-lo amb el seu nom per tal d'honorar el seu llegat. El 1949 es va inaugurar com a suport per als escaladors que obrien vies clàssiques a la paret nord del Pedraforca. Al llarg de les dècades, l'edifici original de pedra ha sofert diverses reformes interiors per millorar el confort, la capacitat de pernoctació i la sostenibilitat energètica. Actualment, el refugi està sent, a més de rebre milers de muntanyenques que pugen al Pedraforca, és un punt de pas clau per a travesses consolidades com el famós circuit de Cavalls del Vent, a través del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Fins aquí el primer capítol del tema refugi. La setmana que ve seguirem.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Pel dijous 17, el grup Extrem té programada una matinal, l'anomenat grup dels dijous, a les Castellasses de Can Torres de les Arenes, a Sant Llorenç del Munt. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El divendres 18, i aquesta és una activitat pensada per tothom, es fa la presentació del 49è aplec excursionista dels Països Catalans, el 2027, al País Valencià. El vocal és en Lluís Mas. A les 19:30, al club, xerrada informativa i votació dels allotjaments disponibles. Si voleu més informació, adreceu-vos a la pàgina web del club. Pel dissabte 19 hi ha una sortida de 100 cims, de 200 cims, al Carroig, de 672 metres, i al Puig Cervera, de 207, des del Coll de Belitre, serà l'Empordà. El vocal és en Carlos Revilla. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. S'aniran vehicles particulars. És un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 600 metres de pujada, 600 de baixada. Dificultat baixa, cal portar esmorzar, dinar, aigua, botes, bastons i tovallola.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet ha celebrat un any més la trobada d'inici de curs adreçada a la comunitat educativa del municipi. La jornada, marcada en el Pla Educatiu d'Entorn, ha posat en guany el focus en la gestió de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. La trobada es feia ahir dimecres al Mercat Vell i començava amb la benvinguda de l'alcaldessa i la regidora d'Educació. La part central de la jornada ha anat a càrrec de Laura Torrella, directora de SER i formadora amb més de 12 anys d'experiència, que ha ofert eines i reflexions per gestionar l'estrès i fomentar l'autocura dels professionals de l'educació. La mateixa Laura Torrella ens n'ha fet 5 cèntims.
1: I un tercer àmbit seria l'àmbit més de comunitat, de xarxa organitzacional, no? I aquí podem mirar-ho a una petita escala, que podria ser un centre educatiu, no? Com tot el centre treballa amb aquesta mirada, però també connectat amb la xarxa de l'entorn, que és el que més hi ha d'haver en aquest entorn, que doti de recursos en els individus i en els grups per poder-se desenvolupar i per poder tenir un context en el qual hi hagi benestar i en el qual la convivència es pugui anar cultivant i es pugui anar treballant.
0: Destacar que en aquest cas s'ha donat la benvinguda a tota la comunitat educativa de Mollet. I el Casal Cultural ha acollit aquest dimecres una nova tertúlia artística conduïda per Judit Vizcarra amb el pintor Àngel Macias com a protagonista. La trobada, titulada Entre plomes i aquarel·les, ha servit per conèixer de més a prop la trajectòria d'un artista autodidacta que ha desenvolupat els seus coneixements de pintura sense haver cursat estudis específics. Durant la conversa, Macias ha explicat que la seva relació amb l'art li ve en part de la família. Segons ha comentat, la seva àvia era pintora i el seu pare era un gran amant de la pintura.
2: La cosa viene un poco en los genes. Mi abuela, madre de mi padre, era pintora, ya hablaré un poco del tema, y sus obras, o muchas de sus obras, algunas se encuentran en el Museo de Arte de Cáceres. El museo lo llaman Museo de las Pedrillas, están allí. Y mi padre no pintó nunca. Era maestro nacional, no pintó nunca, pero era un gran amante del arte. Y entonces, bueno, pues siempre ha sido un referente para nosotros, porque nos llevó, bien jovencito era yo, con 17 años parece que tenía, cuando nos llevó a visitar el Museo del Prado.
0: Macias ha explicat que al llarg dels anys ha anat adquirint coneixements de manera autodidacta, observant l'obra dels grans mestres, visitant museus, llegint i, sobretot, pintant. Aquesta manera d'aprendre li ha permès experimentar amb diferents tècniques i trobar aquelles amb què se sent més còmode actualment, que és l'aquarel·la i la tinta xinesa. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
3: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
4: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les pluges intenses d'aquestes darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers van localitzar el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants a la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i L11, i també les línies R6, R60 de Ferrocarrils de la Generalitat, i a L4, L2, L2 Nord i L11 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alerts, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que les alerts s'envia quan la població s'ha de protegir.
3: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen, per tant no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
2: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, encara ara hi ha afectacions a la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuneixen avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de cobre en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges i, de fet, justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb

0: a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. La fuita ja està continguda i s'està a l'espera del transvasament i Protecció Civil ha posat en prealerta també el Pla Transcat. I pel que fa als en societat, un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna també que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport.
1: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu, tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
3: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic i una de comèdia en la mateixa obra.
4: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
5: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
6: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Una pluja de cintes de color serà la decoració de la Fira d'Artesans de Mollet que tot just avui s'està començant a guarnir els carrers. La fira reunirà 78 parades d'artesania i l'Institut Gallecs és un dels 100 centres prioritaris de la Generalitat del Pla de Climatització d'Equipaments. La previsió és aplicar sistemes de climatització, ventilació mecànica i energies renovables. I la comunitat educativa s'ha reunit al Mercat Vell per celebrar l'inici de curs. Ha estat rebut pel consistori molletà i ha participat en una ponència sobre la gestió de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. I el Casal Cultural ha tornat a acollir una nova tertúlia artística. En aquesta ocasió, el protagonista ha estat Àngel Macías, artista autodidacta que pinta amb ploma i aquarel·les. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui contarem amb un professional de l'Institut Català de la Salut. No contarem, contem amb un professional de l'Institut Català de la Salut, concretament amb el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, l'Eric Expósito Sanz, i amb ell en parlarem de l'ansietat, de com podem fer un maneig allò de l'ansietat per, doncs, això, que aquest trastorn estigui controlat, el sapiguem gestionar. Aquest és el tema d'avui en el Fem Salut.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: L'Eric Expósito ja és conegut al FEMA Salut perquè n'ha participat en més d'una ocasió, com deia, més referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Benvingut, Eric.
3: Gràcies.
1: Com estem? Bé?
3: Molt bé, molt
1: estem
3: bé.
1: Ansiosos?
3: No, no tant. Avui no,
1: no tant.
3: Molt.
1: No. Avui no tant.
3: No, avui
1: tot
3: no.
1: I que hi ha moments, allò que no, del dia a dia, l'estrès... Bé, ara ens ho explicaràs tu perquè ets el professional. Ben bé, com hem de definir l'ansietat?
3: Bueno, si parlem de l'ansietat, al final és una reacció... normalment és com una reacció fisiològica a la por, bàsicament, i sempre hem de tenir una mica aquest enllaç, no? L'ansietat ve normalment a través d'una sensació de por i una sensació d'anticipació, i normalment té unes conseqüències més a nivell cognitiu, físics, a nivell de conducta inclús, i hem d'intentar entendre una mica millor per veure una mica com ens afecta i com podem intentar, més que controlar-la, gestionar-la.
1: Estava pensant, sentir por és bastant natural. És a dir, que l'ansietat no sempre és patològica, o sí?
3: No sempre és patològica. Al final hem acabat com volent culpabilitzar sempre el missatger, i és com quan es ve una multa certificada, doncs voler culpar el carter que ens porta la carta, no? El que passa és que moltes vegades posem l'enfocament a l'ansietat perquè és una mica el que podem intentar treballar. Hem de veure aquesta ansietat, doncs, en quin context apareix, com ens afecta, si ens afecta el dia a dia, la funcionalitat, i no sempre és patològica.
1: Clar, jo he començat dient allò, l'estrès del dia a dia ens genera ansietat. És cert, l'estrès pot ser allò...
3: Al final, sí.
1: Una causa?
3: Sí, l'estrès crònic, més parlar una mica més adequadament, pot acabar generant símptomes d'ansietat, perquè al final l'estrès és un recurs del cos d'afrontament, en aquest sentit, no? Si, per exemple, fos la primera vegada que vingués a la ràdio, doncs seria normal que jo em sentís una mica inquiet, una mica incòmode, no? No és el meu àmbit normalment d'actuació, però més o menys vinc, ho puc fer, i llavors aquest estrès baixa. L'ansietat té més a veure amb una anticipació d'una cosa que no podré afrontar, i per això té més a veure amb la por. Què passarà si vaig a la ràdio i em quedo trabat i no puc parlar, i tothom m'està mirant i hem de tallar la connexió o el que sigui? Totes aquestes pors que van apareixent acaben donant una resposta que en el cos és el que sentim com a símptomes d'ansietat.
1: Llavors, dèiem allò, l'ansietat per si no és patològica, però quan no ens impedeix allò desenvolupar el nostre dia a dia, és quan comença a ser un problema. Nosaltres hem vist que hi ha diferents tipus, no?, d'ansietat, no? Allò, hi ha gent que als espais exteriors els genera, doncs, això, por, o al contrari, no?, els espais molt tancats,
3: sí.
1: O els animalons, segons quins animalons, no?, l'aracnofòbia, per exemple.
3: Sí, aquí ja parlem del tema de fòbies, que al final és un, dins del que ja parlem de trastorns d'ansietat, és un dels trastorns d'ansietat més habituals, que són el tema de fòbies, que és com una reacció de por desmesurada a alguna situació, estímul, event específic, que genera una sèrie de conseqüències, com a mena acaba sent l'evitació completa d'aquesta situació, de trobar-me o de poder trobar-me amb aquest estímul, normalment, no? Si és una aranya, doncs, evidentment, si a poc que vegi una aranya o pensi en veure una aranya, en general, ja no una por com, potser, tu pots veure i dir, ui, quin fàstic, no? Una aranya. No, no, una por que et genera una conducta d'evitació, uns símptomes d'agobiament i pot generar unes problemàtiques bastant severes.
1: Evidentment, segons quines situacions, no, et poden generar, no sé si por, però sí que aquesta angoixa, el quedar-te sense feina, per exemple, el que et comuniquin un diagnòstic mèdic no massa favorable,
3: Evidentment,
1: el viure una pèrdua.
3: Evidentment, hem d'entendre que moltes vegades hi ha situacions que és normal que acabem generant una sensació, aquí potser més de malestar emocional, que moltes vegades es pot anar acompanyat de símptomes d'ansietat, no? Si al final el meu jefe em fot fora, doncs jo què faré? No el podré afrontar, no em trauran la casa, comença a haver una sèrie de pors que acaben generant aquestes sensacions d'ansietat i començo segurament a actuar d'una manera diferent per intentar potser evitar això o no trobar-me en aquesta situació, no? Quan parlaves de les situacions com aquestes dels espais oberts o dels espais tancats, normalment el típic exemple de la persona que té por o té una fòbia a viatjar amb el metro, per exemple, en transport públic, és perquè normalment ja ha tingut algun episodi d'ansietat de forma aïllada en aquest espai i ja associa que sempre que vagi en aquest espai tindrà aquest episodi d'ansietat. Està anticipant constantment.
1: Quina sintomatologia dona allò, una situació d'angoixa?
3: Normalment el que sentim és molta inquietud, molta agitació mental, els nostres pensaments van com molt ràpid. Normalment la nostra atenció també es focalitza molt, hi ha com una mica el que diuen visió de túnel, per entendre'ns, es focalitza molt en els meus símptomes, estic com molt hiperalerta, no?, a com estic, com em sento, de sobte noto que la respiració potser no... Noto que m'ofego encara que realment no t'estàs ofegant, noto les taquicàrdies, noto potser sudoracions, tremolors... Són tots símptomes que al final el que està fent l'ansietat és donar-nos una activació, perquè com he dit abans, l'ansietat és un missatger, el que passa és que a vegades doncs, el missatge és complicat, i el que està fent és com activar-nos per intentar afrontar la situació. El que passa és que és una activació que moltes vegades és perjudicial en aquell moment.
1: I aquestes emocions que ens genera pot arribar també a treure'ns la son, no sé, no? Fins i tot allò, una pèrdua de ganes de menjar, a aïllar-te,
3: sí,
1: no? Socialment, allò de dir ho estic passant tan malament que no...
3: Sí, pensa que moltes vegades quan hi entra aquesta anticipació, aquesta por, moltes vegades acaba passant que acabem generalitzant del principal problema, l'acabem generalitzant en altres àmbits, no? I una persona que pugui estar passant per atac d'ansietat, quan, per exemple, inicialment va a treballar i passar per al metro, després, aquella sensació d'agobiament, potser també la nota quan està amb gent. Llavors ja comença a evitar també anar a sortir amb gent. I ja l'ansietat ja apareix quan et diuen, escolta, vols sortir avui a prendre un cafè? Doncs ja aquest avís ja et diu, escolta, potser si vas... potser et passa, no? I què fem normalment per protecció, el qual és lògic, doncs la conducta més ràpida per poder protegir-nos és evitar postergar moltes vegades.
1: Estava pensant quan escoltava l'Eric això, no?, d'evitar, no sé si el tractament és precisament al contrari, afrontar. És a dir, com hem de gestionar aquesta ansietat? Perquè, clar, si l'evitem, al final... potser no acabem resolent el problema, no? Ara estic pensant, ella ens està posant l'exemple del metro, per exemple, i jo, doncs, conec gent sobretot el tema de l'ascensor, no? Que diu, no, jo, encara que siguin 12 pisos, pujo a peu, no?
3: Clar, aquí primer diferenciar entre preferència i habitació, no? Jo puc entendre que algú no vulgui anar a un centre comercial el 24 de desembre a fer una compra, ho puc entendre, però
1: sí,
3: però sí, és normal, perquè genera, òbviament, això genera un estrès normal, però si sents que no pots anar i per tant no hi vas, aquí ja hi ha una evitació, no? Llavors, com es tracta l'ansietat? Primer entendre-la d'on ve i primer entendre una mica què ens vol dir aquest missatge. Quan portem molt de temps amb una càrrega d'ansietat molt elevada i un moment que aquesta associació que deia al principi a vegades la perdem de vista, no? I ja el meu cos m'està avisant constantment. Llavors, primer hem de fer un treball d'entendre d'on ve l'ansietat per poder focalitzar-nos en aquells problemes. I després, com es treballa? Normalment en teràpia psicològica es fa a través d'exposar-te de forma gradual, amable, sempre ho dic, i de forma repetida, aquells estímuls, donant-te com una sensació de que pots afrontar aquestes situacions, no? I sempre t'has de posar com una miqueta fàcil al principi per dir, escolta, el millor, si has de fer tota la línia vermella de metro de Barcelona, de fondo fins a l'altra punta, doncs el millor és una mica, per començar, una
1: mica...
3: Agosarat, no? Llavors, escolta, el millor podem simplement primer apropar-nos al metro, veure una mica com estem, i fins quan estiguem tranquils ja després, o potser encara que triguem dies, després ja entrem. I això a vegades veu com molt lent a l'avançar, però hem de donar passes petites, però segures, també.
1: Una qüestió. Clar, això d'evitar, no?, o anar-nos enfrontant amb un tema de fòbia, es veu molt clarament, no? Fins i tot també hi ha gent que diu, a mi em fa por volar, i hi ha cursos fins i tot que ofereixen les aerolínies per a aquelles persones que tenen aquesta fòbia, però clar, quan són qüestions com situacions viscudes traumàtiques, comunicacions, com dèiem, allò de diagnòstics no massa favorables, això no ho pots, allò, no és... És a dir, sí que pot generar-te por, evidentment, sí, però no ho pots evitar.
3: No, aquí no. És on entraríem a valorar si realment la por i l'ansietat que genera és patològica o no patològica. És a dir, evidentment, si tu et fan un diagnòstic a tu, la teva parella, una enfermedad més terminal, més que ansietat et generarà un malestar emocional molt gran, no? I pots anticipar i pots tenir pors, no? Igualment, aquí no, a vegades no és exposar-te a res, però sí que a vegades la conducta també canvia. Em començo a preocupar molt més per la persona i això fa que estigui tot el dia a sobre d'ella. I això normalment el que fa és que manté molt la dinàmica d'ansietat, per exemple. Això són punts que es poden treballar. També una mica treballar les idees que tinc sobre el procés d'enfermedad. O sigui, hi ha coses que sí que es poden treballar i que a vegades directament el que necessitem a vegades és poder parlar del tema obertament i no tancar-lo com si fos una capsa i ho estic ficant sota l'alfombra, que a vegades tendim a fer-ho, no? Si no parlo d'això és com si no ho veiés, però el problema segueix aquí. Llavors no tot es pot afrontar d'una manera tan directa, potser, com una fòbia, que sabem on està el problema, però sí que hem d'intentar entendre per veure què ens diu aquest missatge i a partir d'aquí doncs què podem treballar d'aquesta por, no?
1: I llavors... Quina mena de treball es fa en aquest cas? Perquè en l'altre era allò de dir, bé, no evita, ves-te'n allò acostumant, afrontar-te de forma paulatina i amable amb tu mateix, amb aquesta fòbia. Però en aquests altres casos, de quina manera gestionem?
3: En aquests casos, que són situacions que potser no són tan evidents, generalment, es poden, si són situacions que hauré de passar sí o sí, és a dir, és una situació que tu no podràs canviar, no podràs viure de forma diferent, és a dir, el procés d'enfermedad, realment tu no tens una responsabilitat, excepte complir les visites i fer un bon tractament, no? Però si és amb el meu marit, la meva parella, la meva mare, el meu pare, doncs si està fent el que pot fer, igualment encara podem generar alguns símptomes d'ansietat, no? Llavors aquí és quan comença a entrar molt també, que sempre pot estar present, la part més d'autocura, no? Quan tinc aquests símptomes, aquesta afectació, com la intento gestionar? I aquí potser podrien entrar, doncs, eines de relaxació, respiració, coses per treballar no tant el focus de la problemàtica, sinó les conseqüències de la problemàtica, no?, en aquell moment. I també, doncs, igualment sempre és important, escolta, dins d'aquest procés, quins passos o quines situacions són les que et generen més ansietat i a partir d'aquí com estem actuant en aquestes situacions. A vegades, sense adonar-nos compte, podem estar, sense voler, reforçant que l'ansietat segueixi apareixent.
1: Sí. Eric, t'hem presentat perquè ets allò referent de benestar emocional i comunitari d'un centre d'atenció primària, en aquest cas de Camp Antiquet, aquí a Mollet del Vallès. Com es treballa des dels centres des de la primària aquesta sintomatologia?
3: Des del centre d'atenció primària el que es treballa normalment són en teràpies grupals, sempre que es treballi des de l'equip d'atenció primària, en teràpies grupals per millorar el benestar emocional i la comprensió dels símptomes de l'ansietat. Normalment, moltes vegades l'ansietat genera aquesta por perquè tampoc l'acabo d'entendre. Moltes vegades, sobretot en les primeres vegades que la pateixo, no entenc què està passant, dona la sensació que si tinc un atac d'ansietat sembla que em vagi a morir, no sé com gestionar-ho, ho puc controlar realment, no puc controlar, hi ha moltes expectatives, moltes coses que desconeixo, no? Llavors els grups tenen la tendència a intentar facilitar molta informació per donar una mica de tranquil·litat en aquest aspecte, donar certes eines en sentit de relaxació, respiració, certes maneres d'afrontar les situacions d'ansietat i sobretot perquè entendre l'ansietat i donar un espai on es pugui normalitzar que en el dia a dia d'avui tal qual estem funcionant pot ser normal que apareguin aquests símptomes, genera novament una calma en les pacients també.
1: Has parlat sobretot del tema de la respiració, no? Tècniques de relaxació. No sé si ara sentim molt a parlar del mindfulness i coses d'aquestes, ioga, són pràctiques que ens poden ajudar en la gestió de...
3: Sí, poden ajudar sobretot a la part més d'aquesta que deia autocura, no? Lidiar una mica les conseqüències i moltes vegades quan aconsegueixo gestionar una mica diferent les conseqüències puc afrontar des d'un punt de vista diferent la situació d'origen, no? Al final, evidentment, per més que posi una tirita, si jo segueixo donant-me un cop sempre a la mateixa cantonada, la tirita doncs me l'hauré de posar cada dia, no? Llavors hem d'entendre totes les eines que es puguin donar com una eina per poder utilitzar-la en els moments, estandarditzar-la en el teu dia a dia normalment, que no costa res fer un parell de minutets de respiració al dia, per poder tu orientar-te a lo millor a aquells problemes d'una manera diferent o mantenir-te, mentre que els problemes, doncs, a vegades, si no tens cap tipus de possibilitat d'actuació, doncs van passant també.
1: L'ansietat és un dels trastorns de salut mental més sovintejats que us trobeu? Ho dic jo perquè...
3: És un dels que té més incidència, sí, és dels que hi ha més casos nous. També és veritat que, evidentment, aquesta separació entre què és malestar emocional, què és estrès, què és ansietat, és un tema que inclús a la pròpia literatura moltes vegades es pot arribar a confondre i moltes vegades podem pensar que estem tenint una etapa d'ansietat i potser és simplement que hi ha unes certes situacions que hi ha un estrès, que és normal, però... A vegades ja ho identifico com un tema d'ansietat, em començo a preocupar més del que potser hauria de preocupar-me per aquests símptomes, el poso com un eix central del meu dia a dia, no de forma voluntària, sinó simplement perquè em preocupa i és normal, i això acaba fomentant que aquests símptomes continuïn a paresquent, no?
1: Perquè l'ansietat està associat, ara quan deies, bé... amb l'obsessió? Allò és un tipus de trastorn també un pèl obsessiu?
3: No, diria, no tant amb l'obsessió, encara que hi ha trastorns que poden tirar cap aquí, però diria més amb l'atenció que li donem, no? Evidentment. Jo sempre dic que amb l'ansietat podem o funcionar una mica a pesar d'ella, o
1: junt amb ella.
3: O juntament amb ella, sí. Uh-huh. Juntament amb ella. Llavors, la cosa és que si jo funciono a pesar de l'ansietat, acabaré normalitzant certes situacions perquè encara així puc funcionar. Perquè si no, què passa? Que moltes vegades poden aparèixer certes idees de no puc afrontar això, i si ja tinc amb el cap que no puc afrontar això i funciono amb aquesta idea, ja no provaré a afrontar coses diferents. Ja no provaré a fer-ho de manera diferent i sempre es quedarà aquesta idea a dins. És com una mica un bucle que costa molt sortir, perquè al final sempre es queda enmig una mica el malestar que jo tinc i com no vull passar per aquest malestar.
1: No sé, deies, bé, és una de les consultes que tenim més sovintejades. No sé si també s'estan donant més casos entre la població jove. O és per un igual, ja, no sé. Bueno, o si hi ha una franja d'edat en què l'ansietat apareix allò forma més...
3: El que veiem en joves és molta presència de molt malestar emocional, que no té per què sempre tenir la forma d'ansietat, pot tenir també una forma més de tristesa o de certes símptomes, però sí que és veritat que l'ansietat a nivell de diagnòstic està creixent últimament també en població jove, però també en població adulta, i moltes vegades segons factors o segons situacions que no tenen tant a veure amb un problema de salut mental com entendríem com si fos una malaltia que apareix i desapareix, sinó en situacions més estructurals. Escolta, al final és evident que si no arribo a poder pagar la hipoteca, no tinc diners, estic de baixa i la mútua no sé què, evidentment això generarà unes pors, unes anticipacions que poden acabar complicant inclús altres processos de salut.
1: De fet, t'ho preguntàvem perquè, clar, has dit, amb l'estil de vida que portem avui en dia, no? Això afavoreix precisament aquest tipus de trastorn. Per això ho preguntàvem si precisament l'ansietat era un dels processos que us trobàveu que anava malauradament en augment.
3: Clar, al final, si vivim una situació en la qual tot el nostre dia a dia, que no parem en situació entre família, feina, la feina que sembla una cosa que és totalment intocable, després la família, després les obligacions, després queda en un segon pla el que jo em pugui cuidar una mica, no? Al final això generarà, ja en una situació d'estrès puntual, generarà estrès crònic, i aquest estrès crònic segurament després acabarà generant certes pors, anticipacions i possiblement certs símptomes d'ansietat.
1: Clar, jo he comentat allò, és un trastorn de salut mental, l'Eric en deia bé, més de benestar emocional, però no sé si precisament l'ansietat al final pot acabar derivant en un trastorn si no s'aprèn allò a gestionar-la. És a dir, entenc que es poden... Sí. Es pot gestionar, hi ha aquestes eines, però igual una persona es troba en un moment donat que diu, és que no me n'en surto.
3: Sí, sí, pot ser, i a més és que és completament normal que al llarg de la nostra vida qualsevol persona pugui tenir algun atac d'ansietat o situacions que tot li desborda. Tinc ara problemes a la feina, tinc ara problemes a la família, tinc ara problemes de salut, és que tot em està sortint malament. Llavors porto tot el dia com que em falta inclús l'aire, no?, durant el dia, i el meu cap va a mil tot el dia. Llavors hem d'entendre primer que de treure una mica la culpabilitat interna des que no sé gestionar això, no? Que molta gent és que vull aprendre a gestionar-ho. Escolta, primer entenem una mica la situació que estàs visquent, sempre la part aquesta amabilitat, i a partir de treure una mica la càrrega teva de sobre, veiem una mica què podem fer pels problemes que tenim. Perquè, evidentment, pels problemes que tenim, aquesta visita també és millor curada, doncs tinc un problema a la feina, acabo tenint per aquesta sobrecàrrega quan discuteixo amb la meva jefa, el meu jefe, i acabo tenint un atac d'ansietat a la feina. Pot ser una cosa aïllada, pot ser que després no torni a passar, però si després, pel que sigui, el meu cos ja està sobreactivat i es posa en modo alerta, que sol passar, Ja quan surto al carrer, vaig a molta gent, em noto una mica agobiat, el meu cos identifica això, ansietat, començo a estar present, estar atent a això. Ara ja també quan surto. Ara ja quan vaig a comprar hi ha molta cua. Ara ja quan vaig en un embussament comença a haver una afectació de la funcionalitat diària. I aquest és quan diem que ja hi ha una problemàtica, quan hi ha una patologia. El fet de tenir una crisi d'ansietat de forma puntual és una patologia? No té per què acabar sent una patologia. Encara així pot ser lícit que aquí es demani ajuda per poder entendre-ho? Sí, evidentment que sí.
1: Amb el dibuix que ens ha fet l'Eric, a mi m'ha vingut al cap allò, una pel·lícula, em sembla que es deia Dies de fúria, que és allò que quan ja t'entren ganes allò d'engegar-ho tot, no? Perquè no tenen surts, i és veritat que també hi ha persones allò que dius és que realment a la vida vas anar trepitjant, no? I trepitjant precisament allò en coses que no són gens agradable i que és difícil en sortir-se'n, no? Sí. A mi m'agrada l'Eric, que sempre ens diu hem de ser amables amb nosaltres mateixos.
3: Bueno, que és de les primeres coses que sempre es diu, no? És que no sé gestionar-ho, no sé tolerar-ho, no sé... Escolta, és que potser és normal que no sàpiga gestionar-ho, no som robots, no? Evidentment les coses et fan mal. I moltes vegades el problema és l'expectativa que tinc en poder gestionar aquestes coses. Jo, evidentment, si tinc problemes a la feina, a la salut, a casa, o qualsevol problema que tinc individualment, poden ser suficients perquè jo em senti desbordat. I això no és una patologia. El que passa és que després, al meu cap també, quan està en aquesta tendència més una mica més negativa, doncs solen aparèixer certes idees, certs pensaments, no? Hauria de saber gestionar-ho, no sóc forta, sóc dèbil... Totes aquestes idees que ens han inculcat sempre de has de tirar cap endavant, que és això ve molt la part d'educació, doncs al final doncs, tendim a intentar o a creure que podem abarcar més del que en realitat podem. I som molt capaços de tirar problemes endavant. Però quan poso la focalització, on la puc posar? No tant en el que jo sàpiga on gestionar-ho, el que em senti malament o no, perquè això pot ser el millor inevitable, però encara que em senti malament, què puc fer amb la situació que tinc? I si no puc fer res amb aquesta situació, com em cuido una miqueta per intentar pal·liar una mica les conseqüències?
1: Vaja, que els supermans i les superwomans són de l'àmbit de la ficció, de les pel·lícules, però en el dia a dia som humans i que, per tant, ens hem de permetre també doncs, caure, tornar-nos a aixecar i equivocar-nos, no?
3: Sí, perquè hi ha molta problemàtica, sobretot que ve d'aquesta part, no? De no permetre'm el caure, no permetre'm el poder estar de baixa per un tema d'ansietat, no permetre'm el que no pugui arribar a totes les tasques de casa, de la feina, de la família. I això és el que, clar, no acabo arribant, se me van acumulant les tasques, quan el millor és que des del principi hi havia un problema en què tinc masses fronts oberts. I el millor, potser algun, el puc canviar, reduir, no fer-ho perquè potser no vull o no tinc ganes de fer-ho i és totalment lícit.
1: Doncs si us trobeu en una situació d'aquesta mena, que sapigueu que parlant amb el vostre metgessa o metge de capçalera, amb la vostra infermera de referència, també podeu sol·licitar jo el suport dels referents de benestar emocional i comunitari. També això en aquestes trobades grupals, que de vegades el fet de sentir-te acompanyat, no?, per persones que viuen una situació similar també ajuda a sortir-se'n.
3: Ajuda molt, perquè treure aquesta càrrega de soc jo qui ho estic fent malament, i que moltes vegades no és veritat, és simplement vius de la manera que pots i amb el que pots, i ja està.
1: Doncs Eric Espósito Sanz, com dèiem, referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, un dels centres i, per tant, un dels professionals de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
3: A vosaltres.
1: Fins la propera. Adéu-siau.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
6: Dilluns, a 4:45 de la tarda, i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda, a Ràdio Mollet.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 17 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Una pluja de cintes de color serà la decoració de la Fira d'Artesans de Mollet, que tot just avui s'està començant a guarnir pels carrers. La fira reunirà 78 parades d'artesania. I l'Institut Gallecs és un dels 100 centres prioritaris de la Generalitat dins del Pla d'Eliminació i Climatització d'Equipaments. La previsió és aplicar sistemes de climatització, ventilació mecànica i energies renovables. I la comunitat educativa s'ha reunit al Mercat Vell per celebrar l'inici de curs. Ha estat rebut pel consistori molletà i han participat en una ponència sobre la gestió de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. I el Casal Cultural ha tornat a acollir una nova tertúlia artística. En aquesta ocasió, el protagonista ha estat Àngel Macías, artista autodidacta que pinta amb ploma i aquarel·les. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El nucli antic de Mollet.

0: colors, que s'ha fet reciclant material que ja va guarnir els carrers ara farà un parell d'anys. Així ho ha explicat Mònica Colomer, secretària de l'Associació de Veïns de la Fira d'Artesans.
1: El que hem fet és reciclar les teles que es van penjar fa un parell d'anys. Les hem reciclat, hem fet cintes més estretes, llavors van penjades d'unes xarxes, llavors bueno, seria com una pluja de teles, no? I més que res ha sigut per aprofitar material que ja teníem i que no quedés en un racó, no?
0: Aquestes darreres setmanes els veïns han anat fent una per una cada cinta de decoració, reunint-se als garatges del carrer com a punt de trobada per fer la decoració. Així ho ha dit la secretària de l'Associació de Veïns.
1: La decoració, de moment, fa un parell d'anys que l'estem fent els veïns. Llavors, bueno, hi ha dues cases, bueno, dos garatges oberts que la gent pot anar a participar amb la decoració a una banda o a l'altra. I bueno, hi ha una consigna de com s'ha de fer i llavors pues, cadascú, els veïns que volen, pues, van a un costat o l'altre a ajudar amb la decoració i llavors avui doncs venen els de Giramont, que són els que pengen la decoració de la fira.
0: La inauguració serà demà divendres a les 7 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Tot seguit el veïnat organitzarà la tradicional sardinada a la plaça de l'Artesania amb pa i vi per tothom. Entre les novetats d'aquest any s'ha fet una activitat participativa, una teixida col·lectiva de sols de ganxet per commemorar els 30 anys d'en Tòfol i la Dinga, els capgrossos de la festa. També hi haurà demostracions en directe dels oficis d'artesans i tallers familiars de ceràmica i papiroflèxia. Des de l'associació han volgut fer una crida a la necessitat d'incorporar gent jove perquè cada cop més els organitzadors de la fira i els veïns són més grans.
1: Bueno, la fira fa anys, la gent que va començar amb tota l'organització de la fira també fa anys i llavors, clar, ens falta que hi accedeixi, que s'impliqui gent més jove per tenir una continuïtat, perquè els que porten tota la vida en l'associació fent decoracions, xocolatada, sardinada i això, pues, donar-los una mica de descans.
0: Una d'aquestes persones que mai falla a l'organització i en treballar per la fira és el president honorífic de l'Associació de Veïns, en Martí Torégano, que ha explicat a Ràdio Mollet que quan s'acaba una edició de la fira ja estan pensant en com serà la propera.
2: Cada any, quan acabem les fires, ja pensem en l'any següent com ho farem. Primer reposem una mica i llavors mantelegem en reunions i mirem de veure quina decoració podem posar a l'any següent.
0: La Fira d'Artesans de Mollet té els seus orígens l'any 1984, quan el grup Tertulià la va impulsar als carrers dels FEMs amb elements de pagès. Des de llavors l'Ajuntament s'hi ha implicat per convertir-la en una de les fires més visitades de Catalunya.
3: Mollet al dia, notícies.
0: L'Institut Gallecs de Mollet és un dels 100 centres educatius públics de Catalunya que la Generalitat ha situat com a prioritaris dins del Pla de Climatització dels Equipaments Educatius del País. El programa preveu que les actuacions en aquests centres es completin abans del juny del 2028. El pla, anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, té com a objectiu climatitzar progressivament els 2.530 centres educatius públics de Catalunya abans del 2031. La primera fase actuarà sobre un centenar de centres considerats prioritaris amb una inversió conjunta de 100 milions d'euros. Una notícia que ha estat rebuda positivament per l'Ajuntament de Mollet. L'alcaldessa Mireia Dionisio ha comentat que la ciutat ja compta amb el pla Mollet Educa, el qual destinarà un mínim de 3 milions d'euros a les escoles públiques de Mollet, i ha insistit en el fet que hauran de llegir la lletra petita per veure les condicions de la Generalitat, però ha assegurat que les inversions als centres educatius són una prioritat.
4: L'acord de govern, hem de llegir la lletra petita, no? El que tenim és l'acord d'ahir del govern, hem de mirar ben bé les condicions, de quina manera es pot fer, perquè han comentat bàsicament tres línies d'inversió pròpia, no?, de la Generalitat de Catalunya, la possibilitat també que els ajuntaments puguin avançar

0: aquestes inversions i també una col·laboració público-privada que haurem de veure com es materialitza. Per tant, el nostre compromís continua sent invertir a les escoles públiques de la ciutat més d'un milió d'euros a l'any, com a mínim, en funció també no, dels recursos pressupostaris que ara justament estem començant a treballar, no, els pressupostos del 2027, marcar la priorització d'aquestes obres amb els, amb els equips directius, i en aquest cas amb els directors i directores, i per tant veurem fins a on podem arribar tenint en compte aquest anunci de la Generalitat de Catalunya.
1: En el cas de l'Institut Gallecs, la intervenció no consistirà únicament a la instal·lació d'aire condicionat. La previsió de la Generalitat és aplicar sistemes de climatització integral, ventilació mecànica i energies renovables, adaptant les solucions a les característiques de cada edifici. Mireia Dionisio ha afirmat que aquesta prioritat per part de la Generalitat podria fer incrementar la partida pressupostària que destinarà l'Ajuntament a les escoles.
0: El nostre compromís és tot allò que puguem, doncs podrem ampliar. En tot cas, sí que hem de ser curosos i rigorosos, que evidentment les inversions de la ciutat de Mollet no només ho podem destinar als equipaments educatius, sinó que també estan els culturals, els esportius, els carrers, està el cementiri municipal, la biblioteca, per tant hem de dividir molt bé, però en tot cas el nostre compromís és invertir un mínim de 3 milions d'euros en 3 anys. I en tot cas, si les condicions pressupostàries, si les condicions també del govern que donen, no sabem si obriran una línia de crèdit, si no, per tant llegirem la lletra petita i tot allò que puguem incrementar
1: mantarem. L'Institut Gallecs és un dels tres centres del Baix Vallès inclosos en aquesta primera fase del programa. La llista també incorpora l'Institut Torremalla de Parets i l'Institut Vinyes Velles de Montornès. La Generalitat ha seleccionat els centres prioritaris tenint en compte, entre altres factors, l'estat dels equipaments i la necessitat d'intervenció amb més urgència. En aquesta línia, l'alcaldessa de Mollet ha comentat que la ciutat compta amb un parc públic d'escoles envellides i que segurament s'hauran de fer passos previs a la climatització.
0: Tenim també un parc públic d'escoles envellides i en aquest cas potser primer, i això ho pactarem amb els equips directius, no té sentit climatitzar una escola si hem de canviar les finestres, perquè les finestres són de fa molts anys, no? Per tant, això és important. Justament ara mateix, en aquest any, farem un paquet molt important de canvi de finestres de les escoles públiques de la nostra ciutat. En aquest cas, em sembla que hem prioritzat el Montseny, Sant Jordi i Papaseit, en aquest sentit, i per tant, no? Primer una cosa, després l'altra, i per tant haurem de mirar molt bé això per dir, no podem climatitzar una escola si sabem que les finestres les hem de canviar o allà s'està anant tot el fred o no, i per tant hem de treballar-ho bé.
1: L'anunci arriba després d'un curs en què les altes temperatures a les aules han tornat a situar la climatització dels centres educatius en el debat públic. El govern també ha previst un pla de xoc de 20 milions d'euros per instal·lar ventiladors a 392 escoles i instituts durant el 2026, mentre no s'executen les actuacions de climatització definitiva.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei amb crònica del temps que ens porta el Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà, o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també el Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre Mollet. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la cel i al delta del Llobregat, però compta en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis. Mi, pel que fa a la farmàcia de guàrdia, és la farmàcia Rovirosa del carrer Berenguer, tercer número 66.

0: I l'Ajuntament de Mollet ha celebrat un any més la trobada d'inici de curs adreçada a la comunitat educativa del municipi, una jornada marcada en el Pla Educatiu d'Entorn, que ha posat el focus en la gestió de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. La part central de la jornada ha anat a càrrec de Laura Torrella, directora de SER i formadora amb més de 12 anys d'experiència, que ha ofert eines i reflexions per gestionar l'estrès i fomentar l'autocura dels professionals. Sota el títol Gestió de l'estrès i autocura dels equips educatius, Torrella ha destacat la importància del benestar dels equips i la seva repercussió en l'acompanyament als alumnes. La ponent ha explicat que aquest benestar es pot abordar des de tres àmbits: l'individual, relacionat amb el desenvolupament de les capacitats personals i la seva aplicació a la tasca educativa; el col·lectiu, centrat en la creació d'espais segurs de conversa dins dels equips; i el de la xarxa organitzacional, que fa referència a la responsabilitat de l'entorn educatiu a l'hora de proporcionar eines i condicions que afavoreixin el benestar dels professionals. D'aquest darrer n'ha fet 5 cèntims Laura Torrella.
1: I un tercer àmbit seria l'àmbit més de comunitat, de xarxa organitzacional, no? I aquí podem mirar-ho a una petita escala, que podria ser un centre educatiu, no? Com tot el centre treballa amb aquesta mirada, però també connectat amb la xarxa de l'entorn, que és el que més hi ha d'haver en aquest entorn, que doti de recursos en els individus i en els grups per poder-se desenvolupar i per poder tenir un context en el qual hi hagi benestar i en el qual la convivència es pugui anar cultivant i es pugui anar treballant.
0: La situació actual de mobilització i vaga del sector educatiu també ha estat present durant la ponència. Torrella ha remarcat que es tracta d'una realitat que afecta el conjunt de la comunitat educativa i que qualsevol decisió vinculada a aquest context té conseqüències que van més enllà dels professionals directament implicats. En aquest sentit, Laura Torrella ha subratllat la importància de reconèixer el malestar, identificar-lo, posar-hi paraules i donar-li espai per ser un primer pas per abordar les situacions que generen tensió i estrès.
1: És complexa com intentar posar per davant les maneres amb el fons, no? Perquè per una banda, nosaltres que treballem, no?, amb aquesta qüestió de gestionar el malestar i potenciar el benestar, quan hi ha un malestar, posar-nos des del lloc de no s'està expressant de les bones maneres no ajuda a poder reconèixer que realment hi ha aquest malestar. Llavors, jo trobo una mica faltar aquest punt de reconeixement. Sí, us veig. Sí, és veritat, això que dieu té sentit. Més enllà de que després la reivindicació concreta, no? La petició concreta, després sigui resposta o no, però aquesta part de reconeixement a escala de col·lectiu penso que ajudaria a poder validar que tot això que s'està demanant no és un caprici, no? No és una cosa que se'ls està acudint perquè sí.
0: A més, la ponent ha remarcat que també hi tenen un paper les famílies i els alumnes, fet que posa de manifest la necessitat d'entendre les decisions com a processos que impliquen diferents actors i no com a determinacions unilaterals. Per la seva banda, l'alcaldessa Mireia Dionisio ha destacat que aquestes jornades se celebren cada any amb l'objectiu d'acompanyar la comunitat educativa.
2: Davant la situació, no?, que sabem que és convulsa al país amb la comunitat educativa, hem volgut doncs centrar el foc
0: Una trobada que ha finalitzat després amb ronda de precs i preguntes i que ha permès compartir impressions i plantejar qüestions relacionades amb els continguts de la jornada, seguida d'un petit refrigeri.

0: I el Casal Cultural ha acollit aquest dimecres una nova tertúlia artística conduïda per Judit Vizcarra amb el pintor Àngel Macías com a protagonista. La trobada, titulada Entre plomes i aquarel·les, ha servit per conèixer de més a prop la trajectòria d'un artista autodidacta que ha desenvolupat els seus coneixements de pintura sense haver cursat mai estudis específics. Durant la conversa, Macías ha explicat que la seva relació amb l'art li ve en part de la família. Segons ha comentat, la seva àvia era pintora i el seu pare un gran amant de la pintura.
1: La cosa viene un poco en los genes. Mi abuela, madre de mi padre, era pintora. Ya hablaré un poco del tema. Y sus obras, o muchas de sus obras, algunas se encuentran en el Museo de Arte de Cáceres. El museo lo llaman Museo de las Pedrillas. Están allí. Y mi padre no pintó nunca, era maestro nacional, no pintó nunca, pero era un gran amante del arte. Y entonces, bueno, pues siempre ha sido un referente para nosotros, porque nos llevó, bien jovencito era yo, con 17 años para que tenía, cuando nos llevó a visitar el Museo del Prado.
0: Macías ha explicat que al llarg dels anys ha anat adquirint coneixements de manera autodidacta, observant l'obra de grans mestres, visitant museus, llegint i, sobretot, pintant. Allà ha destacat que acostuma a pintar allò que li crida l'atenció en el seu procés creatiu, però l'espontaneïtat conviu amb una important tasca de preparació, especialment perquè treballa amb dues tècniques que, segons ell, deixen poc marge per corregir errors.
1: Tanto la acuarela como la tinta china, que son las dos cosas que practico hoy día más, no admiten errores. Son técnicas que no admiten errores pequeñitos, que puedes cubrir un poquito y disimular, pero pequeños errores. Grandes errores no admite. O sea, hay que procurar no equivocarte, porque si te equivocas, has de tirar a la basura el tema. Y entonces, para comenzar a pintar un tema, sea el que sea, yo me lo grabo, lo que voy a hacer en mi mente, durante 4 o 5 días antes. 4 o 5 días antes estoy pensando en lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de qué forma, de qué manera, de manera que cuando me pongo a pintar, la cosa es, no voy a decir que va a ser espontánea, pero casi, casi, porque me lo conozco de memoria.
0: En preguntar a l'artista què vol transmetre amb les seves obres, Macías ha defensat una concepció oberta de l'art i ha assenyalat que l'obra no ha de tenir necessàriament un únic significat.
1: Dicen que si el arte es subjetivo o es objetivo, no. El arte es arte. Pintes lo que pintes. Y si está bien hecho, el arte está ahí. Y es la persona que mira ese arte la que ha de estar preparada para saberlo ver o no saberlo ver.
0: La trobada ha permès així descobrir una manera d'entendre la pintura basada en l'observació, la pràctica i la reflexió personal. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar repassem titulars. Una pluja de cintes de colors serà la decoració de la Fira d'Artesans de Mollet, que tot just avui s'està començant a guarnir als seus carrers. I l'Institut Gallecs és un dels 100 centres prioritaris de la Generalitat dins del Pla de Climatització d'Equipaments. I la comunitat educativa s'ha reunit al Mercat Vell per celebrar l'inici de curs. Ha estat rebut pel consistori molletà i ha participat en una ponència sobre la gestió de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. I el Casal Cultural ha tornat a acollir una nova tertúlia artística. En aquesta ocasió, el protagonista Àngel Macías, artista autodidacta que pinta amb ploma i aquarel·les. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No vas a...
5: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dijous ens acompanya via telefònica Susana Calvo del Partit Popular, a qui saludem. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Amb tu volem parlar de diversos temes, entre d'altres, i fem memòria com va anar la diada celebrada doncs, el passat divendres en la que hi vau ser presents.
2: Doncs la veritat que nosaltres vam celebrar la diada amb moltes ganes, amb orgull, amb esperança i amb confiança que en el futur de la nostra terra. No? Nosaltres sempre hem dit, i m'heu sentit moltes vegades dir, que volem una Catalunya de tots i per tots, que sigui oberta, que sigui plural, que sigui integradora, que, no sé, que faci de la concòrdia social i la prosperitat econòmica la base del nostre futur. Nosaltres som partidaris que una Catalunya ha de créixer, ha de crear oportunitats i ha de liderar, i per tant és el que nosaltres busquem. I sobretot, el que no em cansaré mai de dir és que volem una Catalunya plenament catalana, però també espanyola i europea, orgullosa doncs, de la seva identitat i decidida a construir el seu futur sumant i no dividint, com estem veient, malauradament, amb la política que fa el govern d'Espanya. No? Llavors, nosaltres ens agradava molt bé, ens va acompanyar el dia, feia molta calor, i bueno, ens vam, com sempre dic, no? Jo m'agrada molt celebrar el dia de la diada, és el dia de Catalunya, jo sóc catalana, i per tant també és compatible que sóc espanyola, això no em cansaré mai de dir-ho, i bueno, crec que va ser un dia pues, festiu i molt orgullós d'estar-hi.
1: I si sí, d'altres anys que n'havíem parlat, Susana, us havíeu emportat xiulets del públic, en aquest cop va ser per Aliança Catalana, no sé si vols pronunciar també una miqueta sobre aquests xiulets cap a aquest partit.
2: A veure, jo no seré qui defensi l'Aliança Catalana, com comprendreu. El que sí que ho he viscut, he viscut aquests xiulets, i la veritat és que no es passa gens bé. Ja us dic, jo puc parlar des de la meva vessant, jo no defendré, ni diré, ni treuré conclusions del que ells volen fer. El que sí que dic és que nosaltres, quan vam tenir aquella època que ens xiulaven tots, feia mal, perquè realment nosaltres ens presentàvem allà com catalans que som per reivindicar i per commemorar doncs, el nostre dia, i que hi hagi gent al poble que no admeti doncs, que el Partit Popular en aquell moment volgués participar en un acte tan institucional com és l'ofrena floral, i perquè nosaltres no m'he enganyat a ningú. Nosaltres ens considerem catalans i considerem que la diada té que ser una diada genèrica, en el sentit de que pugui estar representada per tots els que es consideren únicament catalans, però també amb el respecte de tota aquella gent que se sent catalana i espanyola, perquè, com he dit abans, és compatible. Jo únicament puc dir això, de que els xiulets, el que hagi passat amb Aliança, jo no soc partidària de cap discurs que alimenti l'odi, sigui de la força que sigui, ni dels colors que tinguin. Jo crec que ells mateixos ja sortiran, i si es tenen que defensar, que es defensin. Jo l'únic que dic és el tema dels xiulets, perquè a vegades hi ha gent que xiula i és perquè no volen acceptar la realitat que hi ha a Mollet, a Catalunya, o a la resta d'Espanya. L'únic que tinc que dir és això, ja et dic. Jo ara mateix vull seguir amb la posició que tenim nosaltres, que és seguir commemorant, perquè crec que tothom hem de tenir el respecte de que qui vulgui celebrar el Dia de Catalunya el pugui celebrar amb la llibertat que hem de tenir tots, i sobretot amb aquest respecte que sempre tots demanem. Si els van xiular o no, jo crec que sí, i bastant, doncs ja sortiran ells i diran el que tinguin que dir. Jo no sóc ningú per jutjar l'actuació de ningú.
1: Doncs queda dit, i canviem de tema i parlem d'altres doncs, actes que tindran lloc aquesta setmana. Precisament ja comença demà aquesta Fira d'Artesans, la 42a edició, i avui ens comentaven això, que ja començarien a muntar tot aquest decorat. Es van esperar també doncs, a les pluges d'ahir de no fer-ho malbé, i per tant doncs, s'espera doncs, que aquest cap de setmana torni a ser doncs, un èxit, en aquest cas una fira que crec que tothom té anotada en el calendari.
2: Ui, tant, jo crec que és una de les fires més esperades que tenim després ja de la Festa Major, no? ja donar temps, no?, perquè les entitats que tant es van esforçar i amb tantes activitats que ens van deleitar a la Festa Major s'hagin pogut recuperar una miqueta i cap aquí, no?, cap a la Fira d'Artesans. Jo crec que és el que us dic, és una de les fires més maques que tenim, crec que de la que més gaudim, i sobretot perquè s'omple de gom a gom, ve gent que no és ni del municipi, gent de tots els municipis, perquè té molt nom, i a més és que jo disfruto moltíssim. És veritat que ahir, quan vam veure com plovia, vam pensar, mare Déu senyor, que vindrà la festa, vindrà la fira i tornarem a tenir, perquè no és la primera vegada que ens ha acompanyat la pluja amb aquesta fira. Però, per lo que he anat mirant, crec que el temps ens respectarà, ens acompanyarà i puguem gaudir, doncs, demà de la inauguració i, sobretot, també el diumenge amb els castellers, no? Jo crec que és una fira que abarca moltíssimes... moltíssimes parades de gent artesana i de gent que no és artesana, vull dir, les que venen a vendre una mica d'embotit, que són el que estan ells elaborant, bueno, també es poden considerar per suposat artesans, i tots aquells que fent, que ensenyen, doncs, el seu ofici, després pues, pots comprar, doncs, el que estan fent allà davant, no? Jo hi aniré. Jo sempre repeteixo de divendres a diumenge, perquè el primer dia vas perquè tens ganes de veure aquesta inauguració i per participar a la inauguració, i després perquè sempre vas acompanyat, no?, un dia de la família, un dia d'amics, i és un lloc que dius, anem a passejar i passem per la fira i per què no, també comprem una mica d'aquest embotit tampoc que ens porten.
1: I estarem pendents, també, i comentarem tot just la propera setmana què li ha semblat a aquests carrers i l'ambient que s'hi ha viscut. Ara canviem totalment de tema i parlem perquè la Generalitat, doncs, ja va anunciar que faria aquesta climatització de les escoles i instituts d'arreu de Catalunya, i entre la llista d'aquests 100 primers on s'hi vol fer està la climatització de l'Institut Gallecs, que per tant, doncs, aquesta primera tongada se'n veu beneficiada un institut de la nostra ciutat.
2: Home, jo crec que és una bona notícia. Últimament la Generalitat ens sorprèn amb diverses coses que fan i amb aquesta, doncs, jo puc dir que estic completament d'acord, perquè tot i que hi ha diversos equipaments que necessiten aquesta climatització, doncs que hagin començat per l'Institut Gallecs, jo crec que era molt necessari. Hi ha molts joves, molts dels nostres joves que estan estudiant allà i que hi havia una queixa molt generalitzada, doncs, del patiment que hi havia, no?, sense climatització. Per tant, bueno, esperem que aquesta tancada ens hagi tocat a l'institut, però que no quedi aquí i puguem, doncs, anar millorant, doncs, aquests espais que encara tenen aquestes mancances. Però, bueno, és una bona notícia i suposo que tots els estudiants que van a l'IES Gallecs ho estaran celebrant moltíssim.
1: I després l'Ajuntament ha anunciat aquesta setmana que presentarà al·legacions a la resolució sobre la zona tensionada de Mollet, on a partir del març de l'any vinent Mollet ja no formaria part d'aquesta zona. Això vol dir que no tindria el topall al lloguer que hi ha ara. Des del vostre partit, com ho valoreu?
2: A veure, nosaltres ja m'heu sentit també defensar aquest tema de diverses maneres i suposo que, clar, amb una posició molt diferent a la que té el PSC i, bueno, PSC i Comuns i nosaltres. Ells tenen un model de més intervenció sobre el mercat i, per tant, en contenció de preus, i nosaltres el que volem és més oferta, més vivenda protegida, més incentius, més seguretat jurídica i sobretot més ajudes a qui més ho necessita. Jo crec que amb això jo us plantejo quin model tenim. Nosaltres creiem que la vivenda no es té que construir regulant un preu. La vivenda s'ha de construir, doncs, així, fent construcció. I si volem que uns preus siguin assequibles, doncs el que necessitem és que hi hagi més vivendes disponibles, no menys. Nosaltres hem considerat positiva la sortida de Mollet de la zona de mercat residencial tensionat, perquè us ho he dit en diverses ocasions, demostra, doncs, que la política de vivenda no pot basar-se únicament en posar límits al preu del lloguer. Hem vist durant aquests anys com s'ha presentat, doncs, aquesta zona tensionada com la solució, no?, per facilitar l'accés a la vivenda, i en canvi el problema de fons continua sent el mateix. Hi ha molt poca oferta de vivenda a preus assequibles i masses dificultats per accedir a un lloguer. Nosaltres creiem que hem d'anar un pas més endavant. No es tracta únicament de decidir si Mollet està dintre o fora d'aquesta llista, sinó que ens hem de preguntar quines polítiques s'han de fer perquè aconseguir que una família, un jove o una persona gran pugui trobar una vivenda que realment pues, pugui pagar. Això, el que us he dit abans, el model, no? Nosaltres volem una política de vivenda que es basi en més oferta i no en més restriccions, que hi hagi més vivenda pública i assequible, sobretot que hi hagi molta menys burocràcia per construir i rehabilitar, que hi hagin incentius fiscals i, sobretot, que hi hagi seguretat jurídica, no solament pels propietaris, sinó també pels llogataires. Jo crec que jo he sentit molt parlar a la regidora de vivenda i jo crec que el que necessitem ara mateix són solucions reals i que durin. El dret de la vivenda no es pot garantitzar solament dient és que hem de posar un topall amb el preu dels pisos. És que no hi ha pisos. I llavors el que hem d'afavorir és que hi hagi pisos. I això, jo ho dic, es fa doncs, incentivant i ajudant a que els propietaris se sentin segurs i posin doncs, totes les vivendes que tinguin. Que a mi em feia gràcia escoltar la senyora Escribano ahir quan parlava de que hi havia persones que tenien hasta 11 pisos. És que jo no li puc negar millor que hi hagi alguna persona, però ja li puc assegurar que la majoria de les persones que puguin tenir més d'un immoble és el que tenen on viuen, i si tenen algun més perquè han estat treballant tota la vida i han intentat doncs, que el dia de demà puguin complementar una pensió doncs, llogant una vivenda i han comprat una més. D'aquests que són petits propietaris que tenen petits pisos, n'hi ha més, però de pisos de persones que tinguin més d'11, estem parlant de grans tenedors que no crec que ara mateix sigui la qüestió que s'estigui parlant. I després dir una cosa, a mi, quan la sento, quan elles parlen, quan parlo d'elles, em refereixo al Partit Socialista i Comuns, sempre diuen el mateix. És que la zona tensionada protegeix els a les persones que volen buscar un lloguer. No. Hem de saber diferenciar molt. Protegir el llogataire i regular el preu d'aquesta vivenda. Nosaltres volem protegir el llogataire, però també volem que aquest llogataire doncs, pugui trobar un pis, perquè parlar de política de vivenda no solament parlar de preu, és que s'ha de parlar també de disponibilitat i de pocs serveis que tinguem lloguers amb un preu limitat, si cada vegada resulta molt més difícil trobar una vivenda disponible. Però que no s'espantirien que la gent que ara el que es vol fer és pujar preus, perquè no és veritat. El que es vol és ajudar els propietaris, i el que ha vist la Generalitat ara mateix és que ja no hi ha aquesta dificultat a Mollet. Llavors, el que tenim que vigilar entre tots és que hem de complir el que diu la Generalitat, però el que tenim molt clar és que el que ens hem de centrar ara és construir, seguir treballant per aquesta política de vivenda, però sobretot intentar que aquesta gent que té més d'un pis tingui atractius per intentar que aquests pisos que tenen doncs es puguin posar a lloguer. No és topar el preu, és donar incentius o protecció, seguretat perquè es puguin posar a lloguer, per tenir així més vivenda i que la gent gran, els joves o la gent més vulnerable tingui accés a aquesta vivenda.
1: Doncs això, amb l'habitatge, amb la vivenda, finalitzem a l'espai de portaveus i de tot com vagi aquesta setmana i la propera. En parlem, com sempre, cada dijous. Que vagi molt bé, Susana.
2: Gràcies, com sempre, per escoltar-me.

0: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
2: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
3: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
4: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
5: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet. El despertador, la pinta o la cortina de cada neta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda a Menja't la vida. Què tal?
2: Bé.
1: Com estàs? Com va la vida? Com va tot plegat?
2: Doncs bé, amb projectes, bueno, com sempre, no? Fent mil coses. Tot i que he de dir, i així també ho llanço per fer reflexió, que estic començant com a triar, no? O sigui, fas mil coses, però això al final també passa factura, no? Llavors és com, bueno, anem a reordenar una mica tot això que estem fent.
1: Sacseig, eh?
2: Sacseig.
1: Escolta, d'una de les coses que sí que t'hem de felicitar i que a més hem anat seguint és que finalment ha acabat la prebenda del llibre, sí. Que es va aconseguir més que aconseguir l'objectiu i ara ja estarà, suposo que si no aviat, estarà ja per imprimir el teu llibre.
2: Sí, ara mateix, bueno, gràcies. Gràcies a totes les persones que l'heu comprat, que a més m'han enviat un llistat d'on s'enviarà, no? I he al·lucinat, perquè, clar, no només es queda aquí a les Terres de Lleida, sinó doncs, que se'n va cap a Barcelona, Terrassa, Sabadell, Tarragona, Madrid, Alicant, Cantàbria, a Galícia i fins i tot a Austràlia. O sigui, que estic al·lucinant.
1: Sí, ai, sí, que sí, mira, sí. M'esborrono.
2: O sigui, estic molt contenta. Llavors, bueno, vam arribar a l'objectiu abans que s'acabés aquesta campanya de preventa. El dia 30 de gener es va acabar la preventa i, per tant, ara ja estem en l'edició. L'edició, en acabar de maquetar tot el que faltava del llibre per ja fer la seva impressió i doncs, tenir-lo disponible cap a finals de març, principis d'abril.
1: Ja queda menys a la mesa impressions de Naila Martínez. Per tant, ara ja no podem fer compra de preventa,
2: sí,
1: o sí?
2: Sí, es pot continuar a comprar, i un cop es faci la impressió, doncs d'entrada ja l'editorial ens ha dit que es podrà comprar a través d'Amazon, de Fnac i de la seva pròpia pàgina web, i ara jo mateixa estic contactant amb, que està molt bé comprar online, però a mi m'agrada la proximitat, i per tant doncs estem contactant amb llibreries que vulguin doncs, tenir algun exemplar també per vendre, doncs que sigui de proximitat.
1: Has pensat si faràs la presentació a algun lloc concret?
2: No l'he pensat encara.
1: Però ho faràs.
2: M'ha fet pluja de... m'han arribat ofertes per fer presentació i sí, faré presentació segur. He de dir que tot això em va una mica gran, Pili, no? O sigui, jo he fet xerrades, però al final és un llibre, no? És com... Sí, val, parlo d'alimentació, parlo d'emocions, parlo de nutrició, però clar, fer una presentació d'això, d'un llibre, me queda com una mica lluny. Però vaja, m'hi llançaré, clar que sí.
1: Ai, que guai. Per Sant Jordi també estaràs, suposo, firmant llibres? Ho has pensat?
2: Doncs m'ha arribat també la idea, però ja et dic que estic una mica... estic molt verda amb això dels llibres. Doncs aquí
1: serà
2: també.
1: Perquè serà el primer any de la verdor. No preocupis que ja madurarà, perquè segur que tindrà molt recorregut doncs, aquest i els futurs
2: doncs
1: llibres.
2: Estic contenta perquè el fet de que es vengui, o sigui, de que surti l'exemplar físic, doncs això a principis d'abril, doncs fa que doncs a l'abril tenim Sant Jordi, no? Jo he estat molts anys, recordo perquè no ho sàpigui, no? Jo vaig estar treballant a la biblioteca d'Almenar del meu poble durant uns anys, per tant, he estat envoltada de llibres, he estat organitzant Sant Jordis i presentacions de llibre, no? I ara està a l'altra banda, doncs em fa especial il·lusió i, per tant, doncs a mi m'encantaria fer una presentació i signar els llibres per Sant Jordi, sí.
1: I després fer roda, no? Clar.
2: Sí, m'encantaria.
1: Ai, que xulo. Molt bé. És veritat, és que, a veure, Laila, tens un recorregut brutal. Ets com una reina mide, no? Que tot allò que toques ho fas daurar. És daurat, al final, eh? Ho fas créixer.
2: Bueno, hi poso il·lusió, no? Sí. I les coses que em motiven, la veritat és que m'hi deixo la pell, que dic.
1: Parla'ns una mica de la mesa impressiones, sí. Què hi trobarem i què és el que et va motivar a escriure'l.
2: Val, a la mesa impressiones hi trobarem és una guia, no és un llibre de començar-lo avui i acabar-lo la setmana que ve, és una guia que ens ha d'acompanyar en el creixement dels nostres fills i filles, val? És una guia doncs, que parle de com ens relacionem amb l'alimentació, més enllà dels aliments, i després cada capítol doncs, va repassant com es relacionen amb l'alimentació depenent de l'edat, no? I depenent del desenvolupament, ja no nutricional, sinó del propi desenvolupament del cervell, no? I de com es relaciona el nen o la nena amb l'entorn, amb l'alimentació, amb ell mateix, no? Com doncs va desenvolupant l'autonomia i això es veu reflectit també a l'alimentació i a les taules. Per tant, doncs el llibre comença parlant de l'inici de l'alimentació complementària als 6 mesos, no? I aquí sí que, pel meu compromís també amb les famílies que inicien l'alimentació complementària, doncs a part de parlar de com es relacionen, doncs també dono pinzellades de què oferir i què no oferir, no? D'aliments, perquè en un inici pensàvem de no parlar d'aliments perquè ja tenim moltes guies i molta informació, però vaja, una petita guia crec que hi havia de ser. Després ja passem de l'any als 3 anys, on aquí parlo bastant d'aquesta autonomia, no? que comença a adquirir el nen o la nena, la neofòbia alimentària, no? I com treballar-ho, que és normal que no quan acudia al servei de pediatria, o sigui, fer aquest acompanyament. Després passem doncs, dels 3 anys als 6 anys, no? Que és una etapa bastant també de crisi i que si fem un bon acompanyament, doncs al final els nens i nenes tindran una bona relació amb l'alimentació. I després ja passem doncs, a l'etapa dels 6 als 12 anys, on dono doncs, això, aquest acompanyament ja, quan les bases, no? I els hàbits doncs, ja se creen, no? S'estableixen, i també doncs, tots aquells missatges que comencen a arribar als nens i les nenes cap als 9, 10, 11 anys, no? I que tenen més relació ja no tant amb el que mengen, sinó també amb el seu propi cos, no? I una mica com fer aquest acompanyament. I per acabar, amb un altre capítol de revisió de les nostres pròpies motxilles. És a dir, fer tot aquest acompanyament és molt dur, perquè hem de trencar amb motxilles, no? Que nosaltres portem, missatges que portem arraigats i que moltes vegades ho volem fer diferent, però no podem perquè ens arriben aquells missatges intrusius, no? És que inclús a mi, jo sempre explico una anècdota, Pili, que és, jo recordo, clar, jo he estudiat nutrició i és que ja no només és que ho vulgui fer diferent, no? És que sé que hi ha una base científica i una evidència. Jo recordo la primera nit que el meu fill gran, amb un any i mig, no va voler sopar, no? I jo, la meva part racional, la teoria era, doncs si no vols sopar és que no té gana i se'n va a dormir i ja està, però de repente acudia a mi, com se n'ha d'anar a dormir sense sopar, almenys un got de llet, no? I eren missatges intrusius que els havia d'estar pagant contínuament, no? Perquè són missatges que hem anat rebent al llarg de la nostra vida, o bé perquè ens els han dit a nosaltres, bueno, això en parlem un altre dia, no? Però,
3: d'acord, sí.
2: Però que és important també, creia que era important aquest capítol per fer una revisió nostra. I després doncs, tenim un apartat d'eines i recursos, jocs que podem fer doncs, per que els nens i nenes mengin o tastin aliments, jocs que podem fer també nosaltres per revisar-nos si tenim angoixes, no?, entorn a l'alimentació. Hi ha un apartat que hi ha menús, però que són menús que no és per seguir-los al peu de la lletra, no són menús màgics, val? Sinó recursos que ens poden servir de guia. I després, per acabar, hi ha algunes receptes. No totes les que m'haguessin agradat, però hi ha un límit de pàgines i em van dir, Naila, t'has passat amb el manuscrit. I no podem posar tantes receptes. I, bueno, al final, el que vull és transmetre el manuscrit. Em preguntaves, no? Per què? Quina és la raó d'escriure aquest llibre? Doncs perquè, com deia ara, tenim molta informació, moltes guies del que hem de menjar, del que no hem de menjar. Jo crec que ho tenim com molt clar, no? Què hem de donar i què no hem de donar, o què hem d'oferir i què no hem d'oferir als nens i nenes, però després, a davant, tenim un nen o una nena amb un cervell que pensa d'una forma, que actua d'una forma i que moltes vegades doncs, no és tan fàcil, no? No, sí, ja sé que li he de donar verdures i que no li hauria d'oferir galetes. Ja, però això, en la vida real, com ho gestionem, no? Amb els aniversaris, els padrins, padrines, tiets, amics, el parc, no? O sigui, com ho gestionem això? I per tant vaig dir, ja era la línia amb la que a través de les meves xarxes estava començant a divulgar, en aquesta flexibilitat, en aquest treball més emocional també, no? De l'alimentació, i vaig dir, doncs, per què no plasmar-ho en un llibre i poder-ho, doncs, poder donar aquesta guia a les famílies.
3: Doncs a la mesa s'impressiones, que encara ara el podem aconseguir, ara ja sabrem segur 100% que el tindrem, sí, en físic. A my-nutricionist trobareu l'enllaç, encara el tens allà, eh? Sí. Encara el tens a la teva, al teu link, perdó, al teu Instagram. Sí. Naila, gràcies per ser-hi, fins la setmana vinent.
2: Adéu-siau, gràcies a vosaltres.
4: Continguts en xarxa.

0: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
1: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
5: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
3: No enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. També acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat avui genera importants afectacions a la mobilitat. La més important s'ha hagut de tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, ja que han caigut pedres sota la via. Davant d'aquesta situació, volem saber ara mateix quin temps ens espera de cara a les properes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament la comarca del Garraf, també el Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores, enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el Delta del Llobregat, però compta en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 17 de setembre de 2026. I tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Ter.
5: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
6: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. I com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
1: Creix la mobilitat en vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
5: Representen prop del 2% del parc total de turismes. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica

0: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta i quan ja havia començat a ploure, perquè diu era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. Interior ha explicat que les ES Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
4: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alertes a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
3: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada, perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
5: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
3: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
1: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garrafa, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, però també al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
6: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
7: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, a 11. Va ser molt simultani amb l'avís de l'ES Alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passava, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
6: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
1: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. Al llarg del matí, l'aigua ha arrossegat pedra sota la via i ha obligat a tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona i als ferrocarrils de la Generalitat a l'Anoia, que ja han estat resolts.
8: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller de Renfe de Sant Andreu Comtal i s'hi ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre La Pau i Verdaguer i l'11 ho fa entre la Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'L1.
1: Justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures

0: si es repeteixen inundacions com les de la passada nit.
1: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
2: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle, i la ciutat s'ha anat adaptant.
1: De forma rotunda, Collboni ha negat que les alertes enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies, i per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en concret a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
4: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
4: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
6: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
4: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
0: A més, són robatoris que afecten tota la xarxa. Enguany, a la línia R3 n'han comptabilitzat 63 d'actes vandàlics d'aquestes característiques. El 9FM, Judit Lechón.
7: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. En una visita del mateix dia al Vallès Oriental, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, va parlar obertament de sabotatge. També va denunciar que les sustraccions i els actes vandàlics causen un mal important a la infraestructura. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers, i en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
0: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que implica els vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
9: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
8: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
3: Notícies en xarxa.
0: Un de cada quatre catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visión y Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
1: Més del 25% dels catalans assegura que té fatiga visual i ho atribueix a l'ús d'ordinadors, tauletes i mòbils. Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és l'alt nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visión y Vida, Elisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
10: Tenemos la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos un descanso de 20 segundos mirando a 20 pies, que es una medida americana que sería a 5 metros, que ya es el infinito óptico de 5 metros para adelante, y parpadeando conscientemente. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas, porque no parpadeamos.
1: L'estudi també reflecteix l'alt ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada tres menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
0: Justament, la Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per tal que puguin operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com van anunciar ahir la presidenta Ursula von der Leyen.
1: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'intel·ligència artificial i les xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
11: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
1: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
0: I més conseqüències al discurs sobre l'estat de la Unió fet ahir per von der Leyen. El president nord-americà Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
1: Trump ha dit que només imposarà nous gravaments si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra de ningú, sinó a favor de la força comuna.
0: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Bellver, bon dia.
12: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
2: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
12: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
0: De Barcelona a Badalona, que es converteix avui i demà en la seu de Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat local. Vol oferir recursos a entitats i empreses per combatre amenaces digitals, com són el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. Amenaces que posen en perill les dades personals de molts usuaris. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
13: Amb l'evolució de la tecnologia i l'aparició de noves eines digitals com la intel·ligència artificial, cada vegada apareixen més amenaces tecnològiques per a les entitats locals. Local Cyber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions, incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa. Eva Guijarro és del Consorci Local Red.
14: Comptem amb la confiança dels serveis que oferim al ciutadà. I aquests serveis han de ser de gran qualitat i no poden tenir els riscos dels atacs de la ciberseguretat que actualment estem patint. La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
13: Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals.
0: I és moment de destacar altres notícies d'avui. Intervenen més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just d'Esvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal.
1: La Policia Nacional ha detingut 15 persones vinculades a la xarxa que importava i exportava la droga a altres països europeus. També han decomissat drogues, armes de foc i vehicles de gamma alta. Igualment han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles.
0: Mort Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona.
1: Malla va ocupar el càrrec des del 2004 al 2010. També va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999. A més, va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona entre el 1993 i el 1998.
0: És moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes. La festa es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i visites guiades. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marinha Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
16: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
15: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
17: Entonces, sí, ocurren muchas más cosas, ya no solo a nivel ventas, sino bueno, pues que todos esos comisarios locales, nacionales e internacionales pueden ver un interés en los diferentes artistas y proyectarlos más allá de nuestras fronteras.
15: És el cas de les artistes Momo and Noés, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
0: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobririran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 ofereixen un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
18: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
19: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades han dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
18: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
0: I Castellà del Vallès acull des d'avui fins diumenge la primera edició del Fòrum Vallès Amateur de Teatre. Ràdio Castellà, Maria Antúnez.
20: Impulsat per la coordinadora de grups amateurs de Teatre del Vallès, el certamen neix amb la voluntat de compartir la feina de les companyies amateurs i apropar-la al públic. Castellà és l'anfitrió d'aquesta primera edició, que concentra espectacles en 4 dies i 2 espais. José Antonio Aguado és codirector del Forbat.
21: Bueno,
5: és una trobada de companyies del Vallès per donar a conèixer la feina que fem entre nosaltres mateixos i entre el públic de Castellà del Vallès i del Vallès.
20: La mostra compta amb grups de Bellaterra, Llinars del Vallès, Sabadell, Sant Cugat, Ullastrell o La Garriga, entre d'altres. Les entrades tenen una aportació única de 8 euros i també hi ha abonaments de 3, 4, 5 o 6 espectacles.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està intractable.
21: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
22: És la ganas de querer ganar sempre. Entonces, ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
21: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar el proper duel contra el Sevilla. Al Terrassa passa ronda la Copa Federació de Futbol en guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
23: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
24: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no s'ha encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt, molt bona, no?
23: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
21: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Granollers és l'escenari del Mundial d'handbol en cadira de rodes. I en hoquei sobre patins, avui arrencat a Cerdanyola del Vallès la Golden Cup, que es tancarà diumenge amb les finals. I en handbol, avui el Barça té partit de la Champions contra el Montpellier.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita parada, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2006. Sushi. Plat de la cuina japonesa elaborat a base d'arròs bullit amb vinagrat, acompanyat de peix o marisc, generalment cru, o bé de verdures.
7: Dolors Montes.
8: Un dels reptes amb què el Termcat, i específicament el Consell Supervisor, s'ha hagut d'enfrontar al llarg d'aquests anys ha estat la incorporació de manlleus de llengües llunyanes que s'escriuen amb un alfabet diferent del nostre, com és el cas de l'àrab, el rus, el xinès, el japonès o el sànscrit. No és un repte nou, perquè ja a finals dels 80, amb l'elaboració del diccionari de taekwondo, del diccionari de karate o del lèxic de menjar xinesos, es van plantejar dubtes i es van adoptar criteris relacionats amb aquesta qüestió. Sí que és cert, però, que la globalització ha accelerat l'intercanvi terminològic internacional i ha fomentat la incorporació de formes de llengües lingüísticament i culturalment llunyanes i d'àmbits diversos, des de l'alimentació i la gastronomia, com és el cas de sushi, del japonès, o de falafel, forma que ve de l'àrab, fins a l'esport, com és el cas de tai chi, del xinès. L'existència cada vegada més important de sistemes de transliteració i transcripció internacionals i la feina duta a terme per l'Institut d'Estudis Catalans en l'establiment de criteris per a la incorporació de mots d'algunes d'aquestes llengües han estat determinants per poder dur a terme aquesta tasca amb coherència i amb garanties de qualitat. Sense oblidar, esclar, la inestimable ajuda dels nostres experts en totes aquestes llengües, que és importantíssima.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Bon dia, són 2:45.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple.
11: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
9: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. Hi ha acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, tant al Garraf com al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat genera avui importants problemes de mobilitat. Els més destacats, el tall de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Davant de tot plegat, volem saber quin temps ens espera les pròximes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquest moment, justament, la comarca del Garraf, també al Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores, enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el Delta del Llobregat, però compta en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
9: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
7: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
13: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
9: Creix la mobilitat en vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
7: Representen prop del 2% del parc total de turismes, ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona, que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
9: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants, per tal de poder operar.
7: L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
9: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
7: Fins dijous, 23 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
9: Avui també us explicarem el desplegament mediàtic que farà en aquesta casa, la xarxa i també TAC12 durant el 30è concurs de Castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable a la Lliga, Joan Barberà.
14: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders en solitari.
9: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta ahir, quan ja havia començat a ploure, perquè diu era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Interior ha explicat que les ES Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
16: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
15: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada, perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
17: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
15: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
9: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta s'ha endut al Garraf. Allà un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa en global gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada tant al Garraf com al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
18: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
19: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, a 11. Va ser molt simultani amb l'avís de l'alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passa, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
18: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
9: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. L'aigua ha arrossegat pedres sota la via, que han fet un forat, i això ha obligat a tallar la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, a Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, una incidència que es localitza justament en una zona a pocs metres del punt on el mes de juliol hi va haver un esvoranc de grans dimensions, a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona.
7: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller del Renfe de Sant Andreu Comtal i s'ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre La Pau i Verdaguer, i l'L11 ho fa entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'L1.
9: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en especial a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
20: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
13: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
20: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
21: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
20: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
9: Els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics.
7: Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Sagarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, ha explicat a la xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
22: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen a agafar un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
9: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que es fa amb vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho afirma un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
2: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els hi plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
1: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
9: Ens situem ara a l'Aldea, al Baix Ebre. Allà celebra en ser una de les quatre zones de Catalunya on el govern preveu desplegar noves terminals ferroviàries estratègiques per al transport de mercaderies, segons l'estratègia de terminals ferroviàries que ha aprovat aquesta setmana l'executiu. Canal T, Dani Camacho.
3: En el cas de les Terres de l'Ebre, la inversió prevista és de 7 milions d'euros i des de l'Ajuntament de l'Aldea, l'alcalde Xavier Rolló ha celebrat que s'avança en l'estació de mercaderies, un projecte pendent des de fa més de 20 anys.
23: Tot el que sigui avançar per fer més competitius i atractius el nostre territori a nivell industrial, doncs és una gran notícia. Esta, ja tots ja sabem que és una acció que fa igual... Fa més de 20 anys que se n'està parlant, avança molt poc a poc, i si això ha de servir per avançar, doncs molt bona notícia.
3: El govern ha assegurat que la planificació respon a una demanda d'empreses dels sectors de la fusta i de l'agroalimentació. Cal recordar que els plans de creixement de l'empresa Cronospan del polígon Catalunya Sud depenen en gran mesura d'esta estació de mercaderies i del ramal ferroviari. Tot plegat ho acabarà definint el pla director urbanístic del polígon Catalunya Sud.
9: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com es va anunciar ahir.
7: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'IA i xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per tal de poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
24: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
7: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les, a les tecnològiques, a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
9: Hi ha encara més conseqüències del discurs sobre l'estat de la Unió. Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats, ha dit, si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
7: Trump ha dit que només imposarà nous gravàmens si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra ningú, sinó a favor de la força comuna.
25: Notícies en xarxa.
9: Són 3:15, ens situem ara a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i el cos dels Mossos d'Esquadra. Carina Bellbé, bon dia.
26: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
27: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important
0: per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
26: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
5: Atenció al nou cicle de grau mitjà que acaba de posar en marxa a l'Institut Mollerussa. Es tracta d'un grau especialitzat en l'elaboració de productes alimentaris i ho fa amb un model molt pràctic. L'aula es converteix en una petita indústria, on els alumnes poden seguir tot el procés de producció, des de la recepció de les matèries primeres fins a l'elaboració dels aliments.
7: Un sector amb prop de 5.000 treballadors que ha detectat la necessitat de disposar de professionals amb aquesta formació específica.
5: Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
6: El curs ha començat amb un bloc dedicat a la fruita, on ja es preparen sucs i controlen els graus brics. Més endavant treballaran amb verdures, productes làctics i carn, a més d'altres productes com els torrons. En parla la professora del cicle d'Indústries Alimentàries, Marta Renyer.
8: La classe és com una petita fàbrica. Llavors el que volem és aproximar l'alumne amb la situació real. En lloc de tenir un magatzem frigorífic per l'expedició, tenim la nostra nevera. En lloc de tenir un camió per recepció, doncs nosaltres anirem a comprar els nostres productes, la matèria prima, a les botigues de l'entorn, on cediran des de les empreses, i després farem tota l'elaboració seguint tot el procés, que serem una fàbrica, però dins de la nostra classe.
6: El cicle compta ja amb 7 alumnes i preveu arribar a una vintena. L'objectiu és apropar la formació professional a la indústria alimentària del Pla d'Urgell i oferir noves oportunitats laborals als joves.
5: I és moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una 50ena d'artistes. Una festa que es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i amb visites guiades. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marina Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
11: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
10: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
12: Sí, ocurren muchas más cosas, ya no solo a nivel ventas, sino, bueno, pues que todos esos comisarios locales, nacionales e internacionales pueden ver un interés en los diferentes artistas y proyectarlos más allá de nuestras fronteras.
10: És el cas de les artistes Momo and Noes, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
5: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
27: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una 80ena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
28: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades hem dit això? Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
27: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
5: I la ciutat de Tàrrega, a l'Urgell, es prepara per acollir una nova edició del Galacticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una setantena de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: El cinema és majèstic han acollit la presentació del Galacticat, que celebrarà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. Entre els títols destacats hi ha Fjord, del romanès Christian Mungiu, guanyador de la Palma d'Or de Cannes d'aquest any. El director del festival, Ramon Botxaca, en destaca aquesta nova edició.
13: Aquest fet de poder moure'ns aquestes dates ens ha permès pensar també en programar pel·lícules que estan més en el marc de calendarització dels grans festivals de cinema europeu i mundials. Tindrem altres estrenes també rellevants i això força aquesta idea que teníem de passar a ser un festival generalista amb aquesta possibilitat d'incrementar l'interès de la nostra programació respectant això que sempre diem de buscar la mirada doncs, dels directors emergents i les noves mirades a nivell cultural, però també reforçant-lo amb aquesta programació cada cop més potent.
4: A més, el Galacticat homenatjarà el cineasta lleidatà Francesc Xavier Capell i dedicarà la secció clàssics a David Lynch.
5: I és moment pels esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està absolutament intractable.
14: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders a la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
15: És la ganes de querer ganar sempre, entonces... ya que empezamos hace la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
14: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar al proper duel contra el Sevilla. El Terrassa passa ronda a la Copa Federació i ja es troba pràcticament a tocar de ser a la Copa del Rei. Van guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
16: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car a la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
17: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada. I a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol. Però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no s'ha encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt, molt bona, no?
16: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
14: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. I Granollers és l'escenari del Mundial d'handbol en cadira de rodes. Ens ho amplia Arnau Camí, des de Ràdio Granollers.
18: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 el Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers.
19: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el quart que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir i vam organitzar un mundial d'handbol masculí, un femení i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i, sobretot, acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
18: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
14: I en hoquei sobre patins, avui ha arrencat a Cerdanyola del Vallès la Golden Cat, que es trencarà diumenge amb les finals. Ja ha jugat Catalunya el primer partit en categoria femenina, ha golejat Alemanya per 8-0.
5: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornarem a posar demà a partir de les 2. Bona tarda.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
3: Som 100 anys aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Tercera legislatura.
1: El país acaba de tornar a votar i ha demostrat que confia en tu. Aquestes noves eleccions han confirmat que el canvi és imparable i que totes aquelles mesures que has pres no han sigut en va. El teu deure és reformar el sistema. No ha sigut un camí fàcil, líder. Hi ha hagut entrebancs, algunes situacions inesperades, però ara ja està. Ara tens a tocar el poder absolut.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 4. Corretja.
1: Amb tu la gent se sent segura. Per això t'han tornat a triar. El teu govern manté els carrers nets i tranquils, sense cap manifestació que els destorbi. Confesso que vas tenir molt bona idea quan vas decidir aprovar ajudes per la gent més desafavorida, després de sufocar les protestes. La ciutadania ha de veure el líder com algú compassiu i no pas cruel. Ja fas coses sense que t'ho digui. Gairebé no em necessites.

0: Una agència que vagi més enllà de la típica oficina d'intel·ligència. Una agència contra el terrorisme. Un cos que només es dediqui a observar de prop les passes dels teus adversaris i que estigui present en el seu dia a dia. Que estigui al corrent de cada conversa, de cada pla que l'oposició tingui contra el govern. Que s'introdueixi a cada moviment social que atempti contra l'ordre i que interrompi aquesta tranquil·litat. No hi haurà res ni ningú que s'escapi dels teus ulls. Excepte els diners.
1: Bon dia. Us convoquem per traslladar-vos una decisió que no ha sigut agradable prendre i que us comuniquem després de mesos de debats i negociacions. La seu central de la nostra companyia es trasllada a un altre emplaçament amb unes millors condicions.
2: El canvi de seu d'aquesta entitat bancària comportarà l'optimització de 10.000 llocs de treball i el trasllat de 5.000 professionals.
3: Com saben, aquesta filial ha treballat de valent per modernitzar el sector tecnològic del país. Però el context actual ens ha dut a aquesta situació. Obrim torn de preguntes, gràcies.
0: Al cap i a la fi, els temps de bonança no són per sempre, líder. Has de ser conscient que no tothom està d'acord amb la teva visió. Però és cert que el cercle d'empresaris que has creat al llarg d'aquests anys t'està quedant petit.
4: A què es refereix que el context actual els ha dut a aquesta situació?
2: Costa donar explicacions en aquests moments. El context que vivim no és l'idoni, diguem-ne. No s'adapta a les condicions que voldríem per a la nostra entitat. Hi ha decisions que no estan a les nostres mans.
0: Simplement hi ha gent que no està d'acord amb el canvi. Però res ni ningú t'ha de fer alterar el teu camí. El canvi necessita més recursos perquè pugui funcionar. Més inversió privada, més préstecs, més diners.
1: Aviat els donarem més informació. És tot el que podem dir per ara. Gràcies.
0: És moment de prendre mesures dràstiques. Per ara, la inversió pública haurà de ser menys ambiciosa. La construcció, l'educació, la sanitat, també les subvencions i les ajudes. La gent s'ha d'estrènyer el cinturó. Només per uns mesos, fins que puguis trobar solucions per substituir el buit que t'han deixat algunes empreses. Mentrestant, has de pressionar el Banc Central perquè et concedeixi el finançament que es mereix el canvi. Això només és un entrebanc. Res et pot aturar.

0: Bon dia, president. Per a vostè, de l'Associació de Jutges.
1: A l'atenció del president del govern, el senyor... Li fem arribar aquesta carta perquè alguns col·legiats han fet arribar a la direcció de l'associació algunes reserves sobre les darreres actuacions del govern envers els decrets d'urgència. Els membres col·legiats veuen amb preocupació la intervenció contínua del govern en afers que no compleixen. L'ús continu de decrets urgents vulnera el ritme natural de la legislació, drets socials i responsabilitats de la ciutadania. Disconformitat entre els magistrats. Demanen prudència i consens. Estem a la seva disposició. Associació de Jutges.
2: Aquells que fa temps que són al poder, abans que tu i jo, no els agrada que els prenguin protagonisme. Fixa't qui hi ha entre les signatures d'aquesta carta. Amagada, com si no veiessis el que està fent. La presidenta de l'Audiència. Normalment no fa gaire soroll, però no juga en favor del govern. Accepta a tràmit cada llei que l'oposició porta al tribunal i triga massa a desestimar-les. Sempre vol proves i es rumia molt si una mesura és anticonstitucional. Posa en dubte el canvi. Això no juga a favor teu. Si et saltes la llei, has d'estar segur que no cauràs, que no et jutjaran, que no hi hagi límits quan et sigui necessari. El sistema judicial treballa perquè les normes es compleixin i per penalitzar qui se les salti. Les normes poden canviar, però la funció de la justícia és la mateixa. No et cal fer grans canvis en el sistema judicial. Però hi ha unes quantes mesures que pots prendre perquè cap jurista, cap jutge ni cap presidenta de l'Audiència es torni a oposar a tu. És hora de modernitzar la justícia. Pots prescindir dels magistrats que porten més temps dins del sistema. Avança l'edat de jubilació als 60 anys. Així iguales l'edat de jubilació de tots els funcionaris, sense excuses ni excepcions. La presidenta de l'Audiència, com molts altres companys seus, hauran d'abandonar el seu càrrec. Però no t'aturis aquí.

0: També pots anar més enllà i accelerar la reforma, eliminant el sistema que nomena i col·loca els jutges a les audiències, als tribunals, eliminant la junta judicial. Ben bé no ho plantegis com una eliminació, substitueix-la. Crea una nova institució que prometi posar al dia la justícia i que estigui al servei de la gent, que estigui farcida de cares noves. Però al capdavant, posa-hi algú que coneguis, que sigui de confiança per assegurar que tot està en ordre. Tots els nomenaments, totes les decisions i tot el control judicial passarà per un òrgan nou. Es dirà Consell Nacional de Justícia. Això és el millor per tu. Vull dir pel país. El Consell Nacional de Justícia haurà de complir una norma nova. Els tribunals només podran rebutjar les lleis si contradiuen la Constitució. I, a més, es posen d'acord més de la meitat dels jutges de la sala. Més de 3/4 parts. La justícia només hi és per fer complir la llei. Qui t'enviarà cartes ara?
1: Fins ara en aquest podcast hem parlat de com controlar els mitjans, la burocràcia, el poder econòmic i de tenir controlada a l'oposició. Ara falta l'estocada final, el tancament del procés cap a l'autarquia, debilitar i perseguir l'oposició, captar el sistema judicial i acabar amb les eleccions lliures tal com les coneixem. No ens compliquem, fem-ho a poc i amb bona lletra. En primer lloc, parlarem de l'oposició i com podem controlar-la i vigilar-la ara que ja comptem amb un alt nivell de representació en el Parlament. La repressió de les veus dissidents és una tasca complicada en molts nivells. Has d'estar segur que els cossos de seguretat estan del teu costat per tirar endavant aquesta vigilància i eliminar totes aquelles normes que impedeixen que actuïs amb tota la força possible.
2: Les forces de seguretat són un servei molt delicat.
3: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
2: Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima. Tornaríem en aquella cosa de que la democràcia no és només un règim polític, és una actitud. Ser policia no és només un uniforme, també és una actitud. I llavors hi ha persones que vesteixen uniforme i que tenen una actitud que no és la que jo crec que s'ha de tenir en democràcia. Però, afortunadament, se li poden demanar responsabilitats no només individuals, sinó del servei i en el govern que permet pràctiques, per exemple, brutalitats, tractes degradants, relació inadequada amb la ciutadania, totes aquestes coses que hi ha policies que els han fet o funcions que no són les seves.
1: Queda clar que el control de les forces de l'ordre, com la policia, és clau per mantenir les veus dissidents controlades. Ara bé, encara és més important tenir mecanismes nous, amb més pressupost i més punters per dur a terme aquestes investigacions. És per aquesta raó que molts règims amb problemes democràtics d'arreu del món persegueixen l'oposició a través de la creació d'agències de terrorisme o de corrupció. Aquestes, amb l'excusa de netejar els carrers dels possibles perills contra el poble, acusen els adversaris de delictes com corrupció o col·laboració amb organitzacions terroristes. En moltes ocasions, aquestes agències investiguen tots els detalls de la vida d'un adversari polític fins a extreure algun fet denunciable, encara que aquestes denúncies tinguin poc suport fàctic.
4: És que les causes per corrupció sempre són, no, en si una forma de fiscalitzar com el poder polític, no, ha fet ús d'uns determinats recursos o diguem-ne, concessions de naturalesa econòmica. I, per tant, està bé que existeixi aquest control.
3: Benet Salellas, exdiputat de la CUP, Crida Constituent i advocat.
4: El que passa que és cert que hi ha investigacions que estan construïdes d'una forma molt estratègica i que inverteixen l'ordre natural de la investigació, que és el que llavors nosaltres en diem moltes vegades que es produeixen investigacions prospectives. És a dir, no és que tu vegis que hi ha un delicte, vale? És a dir, que un policia o un fiscal o un jutge vegi que hi ha un delicte i després vagi a buscar qui és el responsable d'aquest delicte i, ostres, casualitat, doncs era la presidenta del Parlament o era el president del govern, sinó que comença la investigació al revés, és a dir, volem trobar alguna cosa d'aquesta persona, no? I llavors busquem tot el que hi ha, li punxem tots els telèfons, li controlem tota la vida i a partir d'aquí anem a buscar i a construir un cas a partir d'algun element que sigui més discutible.
1: Aquestes noves oficines i agències policials, a més, utilitzen mecanismes il·legals que són desconeguts per la ciutadania, com podria ser no respectar l'habeas corpus.
5: L'habeas corpus és el dret de tota persona detinguda.
3: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
5: A passar immediatament a disposició judicial i que un jutge revisi si la seva detenció és legal, ha estat ben feta, si està ben detingut o, pel contrari, se l'ha de posar en llibertat immediatament.
6: El habeas corpus es una cosa muy concreta, de carácter histórico.
3: Pascual Ortuño, exmagistrat de la Audiencia de Barcelona y exdirector de la Escuela Judicial Española.
6: Que, bueno, lo que viene a decir es que no puede haber ninguna persona detenida más tiempo del plazo que marca la ley, sin que se ponga a disposición de un juez. Entonces, el habeas corpus es que cualquier persona que conozca esa situación de otra persona puede ir al juez a reclamar que se instruya un proceso de habeas corpus.
7: Trobem diversos exemples de creacions de noves agències i oficines en els últims anys. En primer lloc, podem destacar la persecució de càrrecs electes, adversaris polítics de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia. El cas més mediàtic va ser la detenció de l'alcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, el 2019. İmamoğlu va ser acusat de delictes relacionats amb la corrupció, manipulació de licitacions públiques i per la col·laboració amb el terrorisme. Us sona, veritat? Ben lluny de Turquia, tant geogràficament com políticament, trobem Veneçuela. Opositors i contraris al règim chavista han hagut d'abandonar el país. Nosaltres volem destacar el cas de Leopoldo López. Entre el 2014 i el 2019, López va ser empresonat en un centre militar i també posat en detenció domiciliària per ser un dels organitzadors d'una marxa en contra del govern de Nicolás Maduro. Aquesta marxa va ocupar portades de la premsa internacional, ja que va acabar amb 3 morts i amb acusacions de ser una marxa terrorista per part del govern veneçolà. Finalment, en aquest aspecte tenim un exemple ben proper a Europa, a Hongria, el país dirigit pel primer ministre Viktor Orbán, conegut i referenciat en aquest podcast en diverses ocasions. El gabinet d'Orbán va crear el Centre contra el Terrorisme, que segons la figura de l'Ombudsman, el síndic de greuges hongarès, es tracta de l'agència estatal més professional i més ben equipada i finançada de tot el país. Aquesta agència és coneguda per la seva implicació en la persecució d'activitats opositores dins de les fronteres hongareses, però també ha causat problemes diplomàtics més enllà del seu territori. Per exemple, el 2018 van ajudar a escapar l'exprimer ministre de Macedònia del Nord, Nikola Gruevski, del país balcànic en considerar que la seva condemna per corrupció era política, fins que finalment va rebre asil a Hongria.
1: Els mecanismes de control i persecució queden ben definits. Ara bé, no es poden aplicar si el poder judicial no permet fer aquestes intervencions, diguem-ne, com a mínim sospitoses. El control del poder judicial ha estat clau en la instauració de règims no democràtics i es pot assolir a través de diferents camins i mecanismes.
8: Una de les vies a través de les quals s'ha destruït un sistema democràtic sovint és començant per aquí, no? És a dir, comencem pel sistema judicial perquè...
3: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
8: Hem d'intentar aconseguir que el poder judicial sigui completament favorable als interessos del govern per tal que el govern pugui començar a actuar de manera que el sistema judicial no actuï en contra, no li barri el pas. Val? Per tant, una de les formes en què clàssicament els governs autoritaris, populistes, etc., per exemple, en el cas d'Argentina o altres democràcies amb diversos nivells, diguem, de qualitat s'han comportat és fent que els tribunals que poden prendre decisions contra el govern deixin de poder prendre aquestes decisions per dues vies. Una, o legisles en contra, és a dir, legisles de tal manera que canvies la llei que regula sobre quins àmbits pot actuar el poder judicial, el Tribunal Suprem, típicament, o el Constitucional, és a dir, dius, mira, doncs, ja, a partir d'ara ja no podrà decidir sobre decrets del govern, o, i si fas això, el que fas és que li talles les ales I, per tant, no cal que toquis el poder judicial, sinó que toques la legislació sobre això. O bé, canvies la composició del poder judicial i poses els teus amics.
9: Però maneres de buidar el poder judicial de la seva independència, bàsicament s'estan donant algunes a Europa, és la transformació de les lleis que els governen.
3: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
9: Si, per exemple, en un moment crucial d'acusacions populars, més o menys espúries, dona igual, però que posen contra les cordes el govern, un govern diu que modificarà la llei orgànica del poder judicial per treure l'acusació popular, doncs, blanco i en botella, no? És a dir, tu vols evitar un mecanisme que està previst a la llei i que està processalment establert, que és que en determinat tipus de delictes pugui haver-hi algú que no sigui directament el damnificat, que pugui també presentar una acusació contra la persona que se considera que ha comès el delicte, tu treus aquella possibilitat, doncs potser et quedes sense persecució respecte d'un cert tipus de delicte. No?
1: Però centrem-nos ara en com es pot modificar el mètode de selecció de jutges i fiscals i de la seva forma d'escalar. Hi ha diferents models memorístics, aptitudinals, per mèrits professionals. Però què hauria de fer un autòcrata per col·locar jutges de la seva corda en posicions de poder?
5: Els mecanismes de selecció dels òrgans judicials d'un país o de la fiscalia reflecteixen el protagonisme que cada democràcia vol donar a cada poder de l'Estat. M'explico. Parlàvem de la selecció del fiscal general, no? El proposa el govern, el nomena formalment el rei, però el rei no es desmarca mai de la proposta del govern. Això és en el nostre país. És una qüestió de política legislativa que cada democràcia tria. Altres països fan participar el poder legislatiu. A l'Argentina, el govern de torn proposa una persona pel càrrec de fiscal general de l'Estat, allà no hi ha rei, però el fan passar per la cambra legislativa. I la persona que és proposada pel càrrec de fiscal general per part d'un govern ha de sotmetre's a una compareixença parlamentària en la qual ha d'obtenir un aval del poder legislatiu i un aval que em consta que és elevat, és una majoria elevada. És a dir, no qualsevol persona proposada per un govern serà automàticament fiscal general de l'Estat. Hi ha països que fan passar un tràmit parlamentari, que fan participar, fan que el poder legislatiu faci de contrapès i asseguren d'aquesta manera una participació de més poders de l'Estat.
4: Bueno, hi ha coses que són relativament, no, senzilles, com que, és a dir, d'entrada hauries de desplaçar, no, una part d'aquest poder judicial amb, per exemple, obligant a unes determinades jubilacions massives a determinada edat, per exemple, i llavors tu fent entrar tot un seguit de jutges que fossin de la teva corda, que llavors perquè siguin jutges de la teva corda has de buscar, no, un mecanisme pel qual, no, el sistema d'accés estigui controlat per tu i per tant puguis valorar aquells mèrits que a tu t'interessa buscar, no, en aquests perfils. Per tant, doncs, que no siguin proves objectives, sinó que siguin proves més de valoració subjectiva, llavors tu controles els tribunals d'accés, no? Bueno, pots, jo crec que tens molta màniga amb el sistema d'oposició per fer determinades maniobres d'aquest tipus. Jo, evidentment, el que faria seria condicionar moltíssim l'elecció de la cúpula judicial i això, i fer que la cúpula judicial sigui gent absolutament, no, alineada amb el teu plantejament polític i que saps que no exercirava la funció de control del poder. O sigui, al final, el poder judicial està cridat a ser un controlador del poder. Si no tens controlador, doncs molt millor. Per tant, tens dues opcions. O bé el fas desaparèixer o bé fas que sigui amic i, per tant, que estigui, no, del teu costat.
1: També pot ser que canviar aquests models de selecció o estructura del poder judicial no sigui necessari. A vegades, les transicions cap a règims autocràtics han comptat amb la col·laboració directa de bona part dels membres dels tribunals, sense la necessitat d'intervenir-hi.
8: En el cas de Xile, que dèiem, no? Després del cop del 73 de Pinochet, tot el sistema judicial es va posar, diguem, en fila darrere de Pinochet. És a dir, no, el sistema judicial va fallar en el sentit que no només no va defensar de forma activa els drets humans, diguem, la garantia dels drets humans, sinó que, a més, es va adaptar d'una manera molt ràpida a la nova legalitat, no? I això també va passar a Espanya després del 36, perdó, després del 39, a la Guerra Civil.
7: Tenim molts exemples històrics que demostren com és de fàcil canviar les normatives de selecció dels jutges dins d'una democràcia. Dos casos paradigmàtics i actuals són els de Polònia i Hongria. En ambdós països, les raons dels canvis en l'estructura del poder judicial es van dur a terme per modernitzar el sistema i per defensar les polítiques del país. El 2017, la formació Llei i Justícia, coneguda com PIS, de Polònia, va impulsar una jubilació massiva de tots els jutges més grans de 65 anys en el cas dels homes i de 60 anys de les dones, quan l'edat de jubilació abans de la mesura eren de 67 anys, sense diferenciar entre els dos gèneres. Els motius exposats pel partit de dreta populista eren clars: acabar amb la ineficiència del sistema i eliminar qualsevol rastre de l'antic règim comunista en la justícia. La realitat és que molts diuen que el govern polonès volia acabar amb Malgorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Suprem de Polònia, contrària als posicionaments de Llei i Justícia. En aquells moments tenia 65 anys. Escollida el 2014, amb l'antic funcionament, continuaria al lloc 6 anys més, mentre que la nova llei la buscava expulsar de la seva posició. Finalment, la mesura no va ser aprovada perquè el president de Polònia, Andrzej Duda, antic membre de PIS que havia abandonat el partit el 2015, la va vetar i va permetre que la presidenta del Tribunal Suprem es mantingués en el càrrec fins al 2020. Un fet similar va ocórrer a Hongria el 2012, quan Orbán va impulsar un canvi en l'edat de jubilació, rebaixant-la de 70 a 62 anys. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea va declarar que aquesta llei significava una discriminació injustificada per raó d'edat i va posar diverses sancions financeres. El 2018, el Parlament Europeu va fer arribar al Consell Europeu una queixa exhaustiva on s'exposava que hi havia un risc clar de violació dels valors que fomentaven la Unió Europea. Aquests casos, però, no només succeeixen a Europa. El 2018, a les Filipines, el Tribunal Suprem va votar a favor d'expulsar la seva presidenta, Maria Lourdes Sereno, en considerar-la una enemiga del país. La decisió va ser presa després que Sereno votés en contra de propostes governamentals com l'extensió de la llei marcial en illes amb conflictes armats oberts o de permetre enterrar l'antic dictador del país, Ferdinand Marcos, en el cementiri dels herois de Tagui, reservat només per herois nacionals.
1: Hem vist com es poden modificar les estructures existents per fer-les, diguem-ne, més properes al poder. Ara bé, si es considera que aquest camí és massa complicat, molts governs decideixen eliminar-les i substituir-les per una nova institució. Una de més moderna, per dir-ho d'alguna manera. Si no poden canviar el Tribunal Suprem o Constitucional, creen una institució paral·lela, conformada per juristes de la seva corda i fan que agafi les competències que creuen més importants. Pel que fa a les institucions de magistrats o les juntes judicials, intenten modificar-les o substituir-les per algunes de més oficials i que segueixin la línia oficial del partit. La línia, en el nostre cas, del canvi.
8: En el cas d'Israel, per exemple, no? És a dir, Israel ha tingut una crisi... està tenint una crisi de... no només amb la situació de Gaza, sinó interna com a sistema polític democràtic, en què la legitimitat del mateix sistema s'està posant en dubte. No? Però una de les raons per les quals ha passat això és perquè hi ha una pugna entre el Tribunal Suprem i el govern. I el govern ha intentat legislar de manera que intentava tallar les ales als àmbits en els quals el poder judicial li podia esmenar la plana, li podia dir, no, fins aquí has arribat. Aleshores, aquest és un conflicte típic de governs democràtics, però que estan virant una mica cap a un autoritarisme i que els fa nosa, evidentment, un poder judicial més o menys independent.
1: D'aquesta forma s'eliminen les diferències entre els tres poders, legislatiu, executiu i judicial, i els tribunals passen a estar lligats de mans i peus pel govern i el Parlament de torn.
6: A ver, idealmente... La justicia es una garantía de la democracia en tanto en cuanto supervisa la actuación del legislativo para que el legislativo cumpla sus propias leyes y el ejecutivo, para que el ejecutivo también condicione la acción de gobierno. Eso es idealmente. Pero en la realidad, claro, en la justicia depende tremendamente del legislativo, del imperio de la ley. Y como consecuencia... El Parlamento puede imponerle un marco jurídico que, porque la justicia se vea atada de pies y manos, ¿no? O sea, ahora bien, en cierta forma también con el sistema, si el sistema funcionara a la perfección en cuanto a los tres poderes del Estado, la justicia sería garante de la democracia, garante de la democracia en el sentido de que no permitiría que los otros poderes pues no cumplieran exactamente con las previsiones legales.
7: De nou veurem com la modificació de les competències dels òrgans judicials actuals en el poder o la creació de noves institucions judicials és habitual en països amb mancances democràtiques en els últims anys. En aquesta ocasió viatgem fins a Israel per observar l'exemple de la reforma judicial que va viure la potència sionista el 2023. La reforma impulsada per Netanyahu i el seu gabinet contemplava diferents canvis. Entre aquests hi havia que la Cort Suprema d'Israel només podia derogar lleis de l'executiu si anaven en contra de la Constitució del país i, per fer-ho, havien de comptar amb el suport de 12 dels 15 jutges de la sala. Per altra banda, la modificació també variava la forma d'escollir els magistrats d'aquesta institució, donant més llocs a l'executiu en el Comitè de Selecció de Jutges de la Cort. Mentre Israel es modificava l'organització ja existent, a Hongria s'apostava per la reestructuració de les institucions judicials. El 2012 es va crear el Consell Nacional de la Justícia en substitució de l'anterior Junta Nacional. D'aquesta manera, es destruïen els òrgans encarregats de la selecció dels principals jutges de les sales, com la del Tribunal Suprem, i se substituïa per una oficina encapçalada per una sola persona. En aquest cas, una persona afí a l'òrbita d'Orbán. Concretament, Tunde Handó, jutgessa i esposa d'un dels creadors del partit Fidesz, Unió Cívica Hongaresa, Josep Zayer. Quina va ser la primera mesura de Handó al capdavant d'aquesta oficina amb capacitat de moure les posicions als jutges d'arreu del país? Doncs si heu pensat malament, ho heu endevinat. Una reestructuració generalitzada dels jutges que es trobaven al capdavant dels principals tribunals d'Hongria.
1: Ara bé, tots aquests canvis en el sistema judicial, la creació de nous organismes, oficines i institucions anticorrupció i antiterrorisme tenen un cost econòmic elevat. Al cap i a la fi es tracta de nous càrrecs d'alta confiança i importància que vols tenir satisfets, nous equips d'investigació que han de comptar amb la més puntera tecnologia. Tot això és molt car, així que molts d'aquests règims, quan es troben en aquesta situació, han d'aplicar mesures d'austeritat allunyades de les seves promeses electorals i de les seves accions. A més, canvis tan sobtats en el paper de les institucions i dels treballadors públics poden resultar molt negatius pel bon funcionament del sistema en general, afectant el benestar de la gent al carrer. Llavors, com es fan aquests canvis en l'administració de forma ordenada?
10: Les institucions són molt delicades. Llavors, si tu vols entrar amb la motosierra, cas Milei o cas Musk, automàticament estàs fent uns desastres incommensurables.
3: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
10: Perquè aquí el que requereix una certa reenginyeria, una certa racionalització o una certa reforma que legítimament i políticament podria estar ben argumentada, inclús moltes ocasions podria ser necessària, implica una cirurgia molt fina i un procés que efectivament necessàriament és lent per respecte a les institucions. Perquè si vas ràpid i ho fas de forma indiscriminada, llavors literalment t'estàs carregant l'administració. Aquí s'ha de definir aquesta lluita que hi ha ara contra la burocràcia. Jo sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les administracions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia.
7: A vegades aquests canvis en l'administració venen acompanyats de danys col·laterals. Aquests majoritàriament solen ser econòmics. Etapes de crisi per la manca de confiança dels mercats internacionals, l'augment de la despesa nacional, etc. Un cas extrem d'això va passar a Tunísia el 2024, amb els canvis en l'estructura del país de Kais Saied, president de la República. Les reformes del país, amb una Constitució que donava més poders al president, va fer empitjorar la seva economia, que ja de per si era molt dèbil. Per solucionar-ho, el líder africà va acabar amb la independència del Banc Central de la Nació i va ordenar a aquest que aprovés un crèdit de 2 bilions de dòlars als òrgans encarregats de la tresoreria del país per evitar la fallida econòmica. Això estava prohibit des del 2016, després de veure l'impacte negatiu en l'economia que tenia a la llarga. I aquesta decisió va significar la pèrdua de la independència d'una institució més de Tunísia.
1: Repassem totes les peces del trencaclosques. Quan un règim té l'oposició controlada per les oficines creades per perseguir l'oposició, el poder judicial captat gràcies a la creació de nous òrgans o la modificació dels actuals i pot controlar tot el relat penal, sembla que ja ho té tot sota el seu control. Però queda un últim punt. Si un partit vol acabar amb la democràcia, ha d'assegurar-se que, passi el que passi, sempre guanyarà les eleccions. De fet, alguns politòlegs creuen que una democràcia es trenca quan un partit no accepta la derrota en un sistema just o quan no pot ser derrotat.
11: Per exemple, les definicions minimalistes consideren les democràcies com, en certa manera, règims binaris.
3: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
11: Famosa definició del politòleg Adam Jaworski, que ens diria doncs, que una democràcia és aquell sistema on es respecten uns certs drets i els règims poden perdre les eleccions. És a dir, qui governa pot perdre les eleccions i tothom accepta els resultats.
1: Tenint això en compte, els règims autocràtics poden prendre dos camins. El primer seria no modificar el sistema electoral i, encara que fracassin les eleccions, negar la derrota, assenyalant els resultats com fruit d'un frau i mantenint-se en el poder. L'altra versió és acabar amb les garanties democràtiques i els òrgans electorals que existeixen en democràcia. Pot ser amb un nomenament de nous càrrecs d'aquestes institucions o afegint-hi un nou nom. És igual. L'important en aquests instants és definir les regles del joc. No només estem parlant de no ser gaire transparents a l'hora de comptar els vots finals, sinó d'avançar-se a aquests fets i prohibir a certs partits o candidats en nom de la seguretat nacional o de les garanties democràtiques. Al final, la clau és la seguretat. Si vols acabar del tot amb la democràcia, has de garantir que les eleccions només puguin tenir un sol resultat: la victòria del teu partit, la victòria del canvi.
12: Si no es pot canviar el que duen, perquè l'oposició no té cap possibilitat de guanyar eleccions, com passa, per exemple, a Rússia, i molt probablement ara a Hongria, tot i que l'oposició ha guanyat eleccions a un altre nivell, no a nivell nacional, però a nivell de l'alcaldia de Budapest, guanya eleccions.
3: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
12: Val? Quan ja estem aquí, quan estem on l'oposició en realitat no és una oposició real al govern, estem ja en el terreny de les autocràcies competitives.
7: Recollint el que hem vist, és el moment de posar noms als règims descrits i a la seva intervenció en el sistema electoral del país. Un dels casos més mediàtics i més denunciats pels mitjans en els últims anys és el de Veneçuela. Perquè ens fem una idea de com funciona la repressió electoral en aquest país, podem anar enrere fins al 2020. Al juny d'aquell any, encara amb la pandèmia de la Covid-19 en un dels moments més àlgids, el Tribunal Suprem del país va anomenar els nous membres de l'òrgan electoral més important del país, que s'encarregaria de vigilar el bon funcionament de les eleccions d'aquell mateix any. L'escollida, Indra Alfonso, una jutgessa propera al règim de Maduro i que, segons l'oposició, havia estat escollida per assegurar la victòria del líder socialista. Els resultats parlen per si sols. Majoria absoluta del gran polo patriótico Simón Bolívar de Maduro i el rebuig dels resultats per part de l'oposició i de bona part de la comunitat internacional. No marxem de Llatinoamèrica perquè analitzarem un altre exemple paradigmàtic. Parlem de Nicaragua i de les seves eleccions presidencials del 2021. En aquest cas, l'oposició no es va poder presentar als comicis, ja que el Consell Suprem Electoral va impedir que la candidatura d'Alianza Ciudadanos por la Libertad competís contra el president del país, Daniel Ortega. La justificació donada pel Consell perquè Alianza Ciudadanos no es pogués presentar va ser que la seva representant legal, Kitty Monterrey, tenia doble nacionalitat, estatunidenca i nicaragüenca. Segons el tribunal, l'obtenció de la seva nacionalitat havia estat feta de forma fraudulenta, actuant de forma flagrant contra els drets del poble a la independència, la sobirania i autodeterminació. Ja us podeu imaginar els resultats. Daniel Ortega va aconseguir 75 dels 90 diputats de l'Assemblea Nacional i va revalidar la seva majoria absoluta per poder continuar ampliant la seva obra de govern sense que res ni ningú li pogués fer ombra.
1: Amb l'oposició controlada, el poder judicial desfet i les eleccions totalment desfigurades, l'obra està completa. La fi de la democràcia passaria a ser un fet, com ha succeït en molts dels països que hem posat com a exemples al llarg d'aquest podcast. Els petits canvis, aquells que llegim en algun titular per les xarxes o que escoltem per la ràdio de camí a la feina, poden no ser tan petits. Aquelles notícies insignificants que escoltem en format ràpid dins dels informatius són les que poden portar a destruir la democràcia.

0: Bon dia.
1: Bon dia, què porta el diari avui?
0: Em sembla que han canviat alguna cosa sobre les eleccions, o jo què sé.
1: El Consell Nacional de Justícia nomena un nou govern al Consell Electoral. Ves per on, ara que hi ha eleccions.
2: I sense passar pel Parlament? Aquesta és la cirereta per aconseguir el canvi, líder. Has pres el control del Consell Electoral. No t'arribes a imaginar el que comporta això. Ja ho veuràs. Opositors inhabilitats, vetos a partits... Tot allò que et faci nosa desapareixerà. Ara tu escrius les normes de tot el sistema. Aquí acaba la meva feina. Hem arribat al control absolut de la democràcia.
3: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bru, Carlos Bueno, Daniel García, Martí Pernia, Roger Polo, Àngela Reyes, Oriol de Marcos i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Montserrat Tura, Benet Salelles, Alexandra García, Pasqual Ortuño, Joan Josep Baibé, Montserrat Nebrera, Carles Ramió, Toni Rodon i Ana Sofia Cardenal. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com. Els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
7: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Interior ha explicat que les 6 alerques van haver ahir quan ja plovia i no abans. És perquè el Metocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer, recordem, el Barcelonès i el Maresme i després el Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial i ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat pels 50.000 espectadors del Camp Nou. A més, ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
2: En tot cas, el missatge que volem traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei de Meteorologia de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
1: I, per cert, en referència a aquest tema, la Comissió Europea ha proposat mobilitzar 489 milions d'euros del Fons de Solidaritat per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre gener i febrer d'enguany. No deixem l'àmbit. La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova llei de protecció a la infància a internet que planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'activitat fins als 15. Escoltem la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen.
3: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
1: I la ciutat de Tàrrega es prepara per acollir una nova edició del Galacticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una 70a de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Serà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. I darrer apunt, amb nom propi esports, el Barça intractable. El conjunt blaugrana, ja ho sabeu, es va imposar el Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2.
4: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
5: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta...

0: Capítol 2. Conxita Granger. L'esveleta.
1: Les tres dones veleta viatgen tancades dins d'un vagó de bestiar, sense ventilació, ni aigua, ni menjar. Formen part del que es coneix com a tren fantasma, un dels últims trens que surt de França durant la Segona Guerra Mundial en direcció als camps de concentració alemanys. El que havia de ser un viatge de 3 dies es converteix en un periple de gairebé 2 mesos. Els bombardejos aliats i els sabotatges de la resistència fan impossible seguir la ruta prevista. El tren s'atura, recula, canvia de via. Rep el nom de tren fantasma perquè no consta en cap registre oficial. Ningú sap mai on es troba i gran part del recorregut el fan de nit. Tot i que no va ser l'últim tren en sortir de Tolosa, sí que va ser el darrer en arribar a Alemanya. El Josep Calvet és el cap de contingut del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i el biògraf oficial de la Conxita.
2: L'expedició va patir molts contratemps. Eren 700 persones en vagons de bestiar que es van concentrar el 2 de juliol de 1944, un mes i escaig després de la seva detenció, a l'estació de Reinal de Toulouse. Els deportats pensaven que anirien doncs, a Alemanya a través de Romainville, que era la ruta habitual.
3: L'endemà, el 3 de juliol, el tren es posa en marxa. Però en lloc d'agafar la ruta habitual cap a Alemanya, va encarar el trajecte a l'inrevés, en direcció a l'Atlàntic, cap a Bordeus. És la mateixa Conxita qui ens en relata el periple, en una entrevista enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Ani Rieu i la Noemí Riudor. Gràcies a aquella conversa, avui podem sentir la seva veu.
4: Ens va sorprendre el canvi de ruta, però després en vam saber el motiu. La via principal, la que connectava Tolosa amb París, s'havia de mantenir lliure per al pas de les tropes alemanyes que es dirigien al front, per combatre els aliats que acabaven de desembarcar. Per això ens van desviar cap a Bordeus. Però la resistència ja havia actuat. Havia fet esclatar les vies del ferrocarril i del pont. No podem passar.
5: Sauter les voies du chemin de fer et le pont. On peut pas passer.
3: A principis del mes d'agost, el tren arriba finalment a Bordeus. Van trigar 3 setmanes llargues en fer el trajecte des de Tolosa.
5: On prend de nouveau les
4: vagons. Tornem a pujar els vagons de bestiar. Les dones anem totes juntes en un mateix vagó. Els homes es reparteixen en altres. Per sorpresa nostra, passem una altra vegada per Tolosa. Creuem per davant de l'estació, però no ens aturem. Totes pensàvem que potser tornàvem cap a casa, però no, el tren continua endavant.
3: Tot i els intents dels aliats i de la resistència per aturar el comboi, el tren segueix avançant.
4: El tren és constantment vigilat i la resistència continua fent volar les vies per impedir que arribi a la frontera. Ens posen en una via morta en una estació i allà esperem mentre arreglen les vies. O bé ens fan baixar dels vagons i caminar fins a un altre punt, on ens tornen a fer pujar en un altre tren. I continuem. Això fa que aquest tren aparegui i desaparegui. I per això se l'anomena el tren fantasma.
1: El 15 d'agost els aliats desembarquen amb èxit a la Provença. Això provoca que el tren s'hagi d'aturar i tots els presoners i presoneres, cansades, famèliques i assedegades, hagin de continuar a peu.
5: On a fet des transbordements de 18 i 20 quilòmetres a pied.
4: Vam haver de fer 18 o 20 quilòmetres a peu, sota el sol intens del juliol i agost, amb set, fatiga i calor, carregades amb el que portàvem. Va ser terrible. Vam caminar des de l'estació de Remolins fins a les Sorges, on ens van fer tornar a pujar el tren. Allà, una de les nostres companyes es va escapar. Va ser l'única dona de tot el comboi que ho va aconseguir. La resta, 64 dones més, van continuar endavant.
5: Après les autres 64 femmes on a suivi.
1: Després de gairebé 2 mesos tancades al tren fantasma, el 28 d'agost de 1944 arriben al camp de concentració de Dachau. De moment, l'esveleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita es mantenen unides.
2: Va complir els 19 anys el 6 d'agost de 1944 a bord d'aquest tren i el 28 d'agost doncs, el comboi va arribar a Dachau, aquest primer camp de concentració, que van xafar Conxita, Maria i Elvira a Alemanya.
1: A Dachau les matriculen de manera consecutiva. Primer a la tia Elvira, després a la cosina Maria i finalment a la Conxita, amb el número 93.887.

0: On arribo, camp de Dachau, i on voir...
1: Quan vam arribar al camp de Dachau, vam veure els presos vestits amb aquells uniformes de ratlles. Vam pensar, no pot ser, això és una presó. S'han equivocat, ens han portat a una presó. Això no és un camp de treball. És clar, encara no sabíem què era realment.
0: I, bien sûr, on n'était pas au courant.
2: Van estar una setmana a Dachau, dormint a les dutxes. El dia estaven en una sala, diguem, d'oficials. Els hi portaven menjar, van veure molt poc la, diguem, la vida diària del camp de Dachau. Estaven com una mena aïllades, fins que, posteriorment, van ser traslladades finalment a la seva destinació final, el camp de Ravensbrück, que era el camp de les dones, on van anar a parar la major part de les dones deportades, especialment les dones que van estar a resistència.
0: Alors, ce qui fait que...
1: Ens tornen a agrupar i ens fan pujar, una altra vegada, en un vagó de bestiar. Aquesta vegada només les dones. 64 deportades en total. Les portes del vagó estan obertes. Hi ha guàrdies armats asseguts a cada costat, vigilant. No sabem on anem. Més tard sabrem que la destinació és Ravensbrück, un camp de concentració situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín.
0: Que se troba a 90 quilòmetres al nord de Berlín.
3: El 2 de setembre de 1944, el tren fantasma arriba a Ravensbrück i s'obren les portes de l'infern.
2: L'arribada al camp de Ravensbrück va ser al vespre, entre 6 i 7 del vespre, tal com recorda la Conxita, gairebé era fosc, i l'escenari intimidava i intimidava molt. Fileres d'SS amb gossos esperaven els deportades quan baixaven dels vagons, de la mateixa manera que havien patit el mateix a Dachau.
4: L'arribada a Ravensbrück és terrible. Tot és fosc i sinistre. La terra és negra, el camí de pedres, i una àguila enorme presideix l'entrada. Dues files de soldats de les SS amb gossos les esperen. Les fan dormir a les dutxes, però abans les obliguen a desfilar nues davant d'un oficial SS, assegut en un sofà de vímet.
2: I va començar la deshumanització que era present en totes les històries de la deportació. La retirada d'objectes personals, tot i que la Conxita va aconseguir guardar un tros de sabó i un raspall de dents per la seva higiene personal, la dutxa amb aigua gelada o amb aigua bullint, la desinfecció, el control per part dels SS de la dentadura, buscaven peces d'or a la dentadura, va ser l'única revisió passar nua davant d'un metge, teòric metge alemany.
4: I per acabar d'esborrar-li la identitat, amb un gest aparentment simple, però carregat de violència masclista i repressiva, li rapen el cabell.
2: La Conxita portava el cabell llarg, sempre deia que era, en aquell moment era moda portar-lo llarg, i ràpidament doncs, la melena va desaparèixer. No va ser separada de la seva tia i la seva cosina.
3: Un cop desinfectades, seleccionen les dones que poden treballar. Les Veleta, la tia, la cosina i la Conxita són considerades útils. I tot i que la norma és separar les famílies, com que no tenen el mateix cognom, es poden mantenir juntes.
1: Quan arribem, hi ha 70.000 dones de 23 nacionalitats diferents. Totes duen el mateix uniforme de ratlles, faldilla, jaqueta o vestit, tot a ratlles. Ens col·loquen un número de matrícula al pit, perquè aquí la identitat es perd completament. Nosaltres, les resistents, portem el triangle vermell. Els alemanys ens diuen les polítiques, i les altres preses, les que no porten el triangle vermell, ens anomenen les terroristes.
0: Triangle rouge nous appelle les terroristes.
4: La matrícula que li cusen al pit és el número 62.480. Etzvai uns èxic tausen, fia hunda, àxic.
3: La Conxita ha d'aprendre ràpidament el número en alemany per poder-lo reconèixer als recomptes que es fan a l'Apple Platz, on es passen hores dretes, immòbils, suportant el fred del nord mentre es passa llista a totes les deportades, tal i com explica la periodista Montserrat Llor.
5: La Conxita va passar hores immòbils passant llista a l'Apple Platz, fileres de dones, joves, grans, nens, tots sota un fred terrible, febles, algunes queien. Va veure algunes dones brutalment mossegades pels gossos, nens colpejats, assassinat.
3: La memòria de la Conxita conserva imatges d'una crueltat extrema. Recorda una dona amb la carn esquinçada per les mossegades del gos d'un oficial alemany, per per no poder-se mantenir dreta, i infants colpejats brutalment que després desapareixen. També la tormenta la desfilada de nens i nenes jueus obligats a cantar mentre caminen cap a la cambra de gas. Aquests records la van perseguir tota la vida.
1: Quan vaig veure aquells assassins bàrbars alemanys matar criatures, vaig dir, s'ha acabat. Per mi no hi ha cap bon Dieu.
3: Després de passar hores a la intempèrie, immòbils, amb aquell vestit de ratlles, massa prim pel fred d'Alemanya, massa gran o massa petit pels cossos de les deportades, perquè el vestit també és una eina de deshumanització. A les altes els donen vestit curts, a les baixes massa llargs. Les sabates tampoc encaixen, massa petites o massa grans, o les dues d'un mateix peu, o desaparellades. Qualsevol excusa és bona per humiliar-les. Així, malgirbades i amb un cafè que no és cafè, sinó aigua bruta, comença una nova jornada de treball esgotador.
5: A Ravensbrück les dones havien de treballar molt dur. Fins i tot algunes van morir dessecant les terres del llac proper per al seu cultiu. Dins dels murs del camp es va crear una zona o recinte industrial amb tallers dedicats a treballs de confecció i teixit.
6: La primera feina que fa la Conchita Ravensbrück és al bosc tallant i apilant llenya.
0: Voilà pourquoi on nous a surnommé à nous le camp comme
1: le. Així, el camp de Ravensbrück i altres camps d'homes els van anomenar els camps de la mort lenta, perquè, a diferència dels jueus o els gitanos, a nosaltres no ens exterminen de seguida. Primer ens exploten, aprofiten la nostra força de treball. Mentre podem treballar, vivim. Però quan el cos ja no pot més, quan arribes al límit, llavors et porten a la cambra de gas i al crematori. Aquest és el nostre destí, allà dins.
0: El rol que nos avons là-bas.
2: Fins i tot un oficial dels SS els hi va comentar que al camp de Ravensbrück no hi havia malalts, tothom havia de treballar, no hi havia tampoc evasions. I de manera cruel, doncs, aquesta frase doncs, que molts deportats i moltes deportades recorden. Heu entrat per aquesta porta, assenyalant la porta d'entrada del camp, i sortireu per aquella altra porta, que era el crematori, o la ximenea del crematori, que de tot el dia treia fum als camps de concentració.
6: Una columna de fum que es fa visible des de l'altra riba del llac Schwedt, on hi ha el poble de Fürstenberg. Segurament, i segons cap on bufa el vent, també els arriba la fortó de car cremada i de cendra que llencen al llac.
2: La Conchita va anar a parar a la barraca del bloc 22, que era el bloc de les gitanes, i no es va separar tampoc, sortosament, de l'Alvira i la Maria. I també, doncs, va tenir la companyia d'una altra deportada ja de les Terres de Lleida, del Pirineu, la generosa Cortina, la que anomenaven Graciosa, i que també compartia la barraca amb la Conchita Granger.
6: En entrar a la barraca, la Conchita sent una fortuna usiabunda que se li enganxa a la gola, com els polls i les xinxes a la pell.
2: La barraca, amb capacitat per 500 persones, n'acollia més de 1.000. Doblava la seva capacitat d'allotjament. I un terrible tracte també per part de les ofecerines, aquestes vigilants alemanyes, i també la cap de la barraca, que era una polonesa, una criminal, diguem, amb delictes comuns. La jornada de treball, que començava a les 4 del matí, temperatures que en alguns casos arribaven a menys 30 graus, tot molt, molt complicat.
3: No només moren extenuades pel treball esclau. A Ravensbrück la crueltat pren altres formes.
5: Les embarassades tenien escasses possibilitats de sobreviure. O mataven el fill quan naixia. Els ofegaven en una lleixa d'aigua. O els SS els agafaven pels peus i els llançaven. Ella va presenciar l'assassinat de 3 nens. Però alguns van aconseguir sobreviure. I sempre, sempre van parlar amb ella com mamamà de Ravensbrück.
6: Enmig de tanta maldat, un dels grans terrors és la infermeria, el Revier, d'on gairebé ningú en surt viva. És on es practiquen els experiments, una forma més de violència específica contra les dones, tal com explica la periodista Montserrat Armengou, coautora de Ravensbrück, l'infern de les dones.
7: Doncs perquè, com passava en tants altres camps, però aquest és específicament de dones, moltes d'elles seran esterilitzades. Això era una política frenar la procreació de la descendència d'aquells que consideraven gent exterminar o indesitjable.
3: L'Alfonsina Bueno, una altra de les deportades, explica que obliguen una infermera russa a injectar-li al coll de l'úter un líquid que ni ella sabia què era. Quan surt de la infermeria, s'adona que entre les cames li regalimen unes gotes grogues que li cremen la pell. Tot i que l'Alfonsina sobreviu al camp, sempre estarà malalta i mai podrà tornar a ser mare.
7: Però hi ha una circumstància brutal en aquest camp, i és que el responsable era en Carl Gerhard. Aquest senyor havia estat el metge de confiança de Hitler. I va ser enviat com a càstig en aquest camp perquè va ser incapaç de salvar la vida de Heinrich, que va patir un atemptat a Praga i no va morir en l'atemptat. Va morir per una infecció derivada de l'atemptat. En aquells moments els seients del cotxe estaven fets normalment de pèl de cavall, se li va incrustar un pèl, se li va infectar i va morir d'una septicèmia.
6: Com a càstig per no salvar la vida de Reinhard Heydrich, conegut com el carnisser de Praga, el doctor Carl Gebhardt és enviat a Ravensbrück. Allí, per reconciliar-se amb Hitler, inicia experiments per determinar la millor manera de tractar les infeccions, amb antibiòtics o amb sulfamides. En un context de guerra, on molts soldats moren per infeccions derivades de les ferides, aquesta recerca esdevé urgent.
7: I ell es dedica, aquest metge de Ravensbrück, a infectar expressament a moltes presoneres, especialment poloneses, infectar-les d'una cosa que es deia gangrena gasosa, que provocava un patiment terrible, horrorós, una mort horrorosa, però ell llavors investigava què anava millor, les sulfamides o els antibiòtics. Moltes d'aquestes dones van morir, moltíssimes, però les que es van salvar amb deformacions terribles producte d'aquests experiments van ser uns testimonis molt importants en els judicis posteriors als de Nuremberg, però que van acreditar totes aquestes animalades.
0: Ens van dir, veniu amb nosaltres, us ensenyarem els petits lapeng, petits conills. Dic, què teniu, conills? Feu vindre conills i després ens els mengem. Tonta, més que tonta. No sé, ja veuràs el que és els petits conills. I ens van portar amb una barraca i vam veure dones que havien sigut operades. I en vaig veure tres, que una vam guardar l'amistat després de la lliberació, amb una rossera. I les havien operat les cames, li havien sortit un os, la pell, feien aquestes operacions i tenien cicatrices a tota la cama.
7: Per tant, Ravensbrück també és singular i únic per aquest motiu i li devem, entre altres coses, la victòria dels antibiòtics.
3: L'estat de Ravensbrück dura poc. Els nazis necessiten mà d'obra per a la indústria de guerra del Reich.
8: I un bon dia diuen el meu número de matrícula per l'altaveu. Ens fan pujar uns camions i ens traslladen a les afores de Berlí, on també hi ha fàbriques dedicades a la guerra. Nosaltres vam anar a treballar a la fàbrica Henkel.
2: El comando Henkel treballaven 12 hores al dia, amb torns de nit o de matí, fabricant acumuladors per l'aviació.
0: 650 femmes.
8: Som 650 dones. Ens allotgen en un antic magatzem de vaixells on dormim totes amuntegades. Cada dia anem a treballar a una fàbrica propera, sempre sota la vigilància dels nostres guardians SS, homes i dones. Les guàrdies femenines vesteixen exactament igual que els homes, uniforme, arma, gos i porra. Només les distingeix un detall. Elles porten faldilla en lloc de pantalons, perquè en aquella època les dones no en duien.
0: Perquè les femmes no porten pas de pantalón. Les 12 hores que passàvem a l'atelier...
8: Tot i així, les 12 hores que passàvem a la fàbrica estàvem calentes. I això, en la vida que portàvem aleshores, ja era gairebé un luxe. No estàvem tan malament, comparat amb el que havíem viscut al camp de
0: Ravensbrück.
3: Les hores que passen a la fàbrica estan més calentes, però mortes de gana.
0: Sí, nosaltres hem menjat, com n'hi dèiem, la cutxapà. La cutxapà era una farina grossa. Allà estava a la fabricació, ho diré en francès, a la fabricació d'acumulateur.
8: Teníem sobre el taulell de la màquina un bol amb àcid i un bol amb una farina blanca. Semblava farina de coco i nosaltres la vam batejar com la cutxapà. Era en el nostre llenguatge del camp.
0: Era el nostre llenguatge del camp.
3: Les del Triangle Vermell manipulen aquesta farina per sabotejar la producció.
0: trouver le système de bloquer les machines.
1: Vam trobar la manera de bloquejar les màquines. Manipulàvem peces amb àcid i farina i bloquejàvem les màquines perquè deixessin de funcionar durant una o dues hores. Sabíem que estàvem fabricant material de guerra i vam dir que això no serviria per matar els nostres companys.
0: Ça c'est du matériel qui tuera pas nos compagnons.
2: La Conxita tenia que controlar que les peces sortien bé i va durar un moment doncs, que aquesta tasca no la va portar a terme. Les vigilants es van adonar d'aquest paper doncs, de sabotatge i va ser doncs, castigada novament doncs, per sabotatge. Li van tornar a tallar els cabells que li havien crescut, van tornar a rapar-los i va patir també fuetades com havia patit mesos abans a Fuà.
3: La rapen al zero i la castiguen amb 6 bastonades. Té sort, perquè en aquell moment hi ha bombardejos. Si no, n'hauria rebut una trentena.
5: Allà se succeïen uns bombardejos cada vegada més severs i de vegades van caure bombes sobre la fàbrica on eren obligades a treballar, dia i nit, juntament amb 500 dones més, en un barracó de fusta.
6: En aquesta barraca, sense llum ni aigua, hi malviuen les Veleta. És un espai infecte, sense cap mena d'higiene. L'única vegada que es neteja és pel brot de disenteria provocat pel menjar en mal estat, que afecta totes les dones de la barraca. Són 500 dones, amb diarrea severa, i només 4 vàters disponibles. Els excrements s'escampen per tot arreu. Moltes no tenen ni temps ni forces per baixar dels llits, que són de 3 pisos, i tot cau al terra, o sobre les companyes dels nivells inferiors. Aquesta situació es repeteix 2 vegades en només 10 dies, però no poden deixar de treballar. El que les sustenta és l'esperança que l'exèrcit aliat arribi.
0: I on continua atendant toujours la liberació.
1: Continuem treballant, esperant l'alliberament. Alguns vigilants civils alemanys, veterans de la Primera Guerra Mundial, feien la seva feina a la fàbrica. Un d'ells fins i tot deixava el diari obert perquè veiéssim que els aliats avancen sobre Alemanya.
0: I avança sur l'Alemanya. I un beau jour du mois de mars, et bien notre usine, notre...
1: Un bon dia del mes de març, el nostre comando va ser bombardejat. Érem 650 dones i en van sobreviure 115. Tot havia quedat destruït, així que vam sortir al carrer amb el nostre uniforme de ratlles i el número de matrícula cosit. No es podia esperar res de la població. Estaven massa fanatitzats amb Hitler, i menys encara amb aquell uniforme i aquella matrícula al pit. Caminàvem pels carrers de Berlí mortes de gana. Érem com esquelets. Jo pesava 30 quilos. Érem esquelets caminant pels carrers.
0: I on va dans les rues?
3: El grup de dones arriba al final d'un passeig. Hi ha unes barraques de fusta. De sobte, senten veus parlant en francès. Són homes deportats que, com elles, també treballen a la indústria de la guerra alemanya. Els ofereixen pa amb mantega i durant uns moments se senten lliures. Però són massa. Podrien amagar 2 o 3 dones, però 115? Els homes es veuen obligats a avisar les autoritats i arriben els SS.
6: El camp que les volen portar està destruït i les tanquen durant 3 dies en un subterrani, sense llum, ni aire, i amb l'aigua que regalima pels murs. Només en surten uns minuts al dia.
0: Un bon jour, on entend un bruit de canó.
1: Un bon dia sentim soroll de canó. És l'exèrcit rus, ja són a les portes de Berlí, ens alliberaran. Totes ens omplim d'il·lusió. Però aquell mateix dia, els SS ens fan pujar una barcassa i ens traslladen al camp de Sachsenhausen, a uns 30 quilòmetres, a la perifèria de Berlí. És un camp d'homes, però hi han reunit diversos comandos de dones que, com nosaltres, venien de Ravensbrück i treballaven en fàbriques. Han fet un recinte separat dins el camp i ens tanquen allí. Em retrobo companyes que havia conegut al camp i fins i tot dones amb qui havia compartit presó a Tolosa i en el trasllat en el tren. Com sempre, ens aferrem a la il·lusió de l'alliberament.
0: L'il·lusió de la liberació, la liberació.
3: L'alliberament s'atansa, però les veletes se separen. A la Maria, la cosina de la Conxita, la retornen a Ravensbrück.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Dos quarts, notícies.

0: Bona tarda, són 2:15, us parla Carla Ramos. El nucli antic de Mollet es tornarà a omplir d'artesania i tradició. De divendres a diumenge es celebra la 42a edició de la Fira d'Artesans, una de les cites més consolidades del calendari de fires del país. Aquest dijous ja s'ha començat a penjar la decoració dels carrers, que enguany seran unes cintes de colors que s'han fet reciclant material que ja va guarnir els carrers ara fa un parell d'anys. Així ho ha explicat Mònica Colomer, secretària de l'Associació de Veïns de la Fira d'Artesans.
1: El que hem fet és reciclar les teles que es van penjar fa un parell d'anys. Les hem reciclat, hem fet cintes més estretes, llavors van penjades d'unes xarxes, llavors bueno, seria com una pluja de teles, no? I més que res ha sigut per aprofitar material que ja teníem i que no quedés en un racó, no?
0: Enguany hi haurà 78 parades, 51 d'artesania i 27 de productes d'alimentació. 7 d'elles són de Mollet i 17 són noves d'aquest any. Ceràmica, joieria, marroquineria, espelmes conviuran amb mel, formatges, torrons o embotits, tots ells elaborats per productors autèntics. I també us informem que el Casal Cultural de Mollet ha acollit aquest dimecres una nova tertúlia artística conduïda per Judit Vizcarra, amb el pintor Ángel Macías com a protagonista. La trobada titulada Entre plomes i aquarel·les ha servit per conèixer de més a prop la trajectòria d'un artista autodidacta que ha desenvolupat els seus coneixements de pintura sense haver cursat estudis específics. Durant la conversa, Macías ha explicat que la seva relació amb l'art li ve en part de família, segons ha comentat. La seva àvia era pintora i el seu pare era un gran amant de la pintura. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Ni Mama ni Momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 5:45 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.
2: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió, dissabte a les 9 del matí.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants, situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i els pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Setjor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure, i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sant Jordi són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va migrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
3: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas, pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan de la situación de nosotras, que venimos de un país emigrando por muchas, muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo, vamos bien. O sea, he encontrado personas más buenas que malas.
2: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
3: Hasta hace un año fue que he llegado a este pueblo. un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar sí tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
2: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
3: He venido al pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Pare Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo, he conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija y bueno, mi hija está estudiando y estoy muy bien, estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguno otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
2: La Mildre ja s'havia dedicat a una feina semblant a Hondures, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
3: Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas, con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo como soy tranquila también, si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
2: ¿Y quina feina fa la Mildre?
3: Bueno, trabajo el mismo, de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, la tapeta de la cremallera, donde van los botones, eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo, pero el proceso es muy diferente. Pero he aprendido muy rápido y he aprendido muchos procesos, a un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
2: Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
4: Aquí té la sala de confecció. Sí, doncs on comencen des de rotllers a teixir.
2: Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cus els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
4: Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
5: Sí, no?
4: I llavors, sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. I fa les esquenes, les mànigues, els davants, així. Llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
2: I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
4: Llavors, allí, a confecció, comencen des d'ara, remallem, que se'n diu, amb una màquina rodona, que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
5: Sí, m'ho ensenyat, sí.
4: Que la Mildre posa el coig. És les primeres d'aquí. D'aquí confecció, la primera és muntar la peça.
2: Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes i, a posteriori, el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
3: Esto lo que hago. Ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí, que va prácticamente aguja por aguja. Luego la cerramos aquí Y siempre lo hacemos que vaya derecho, porque si no la tapeta quedaría por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a coserlo. A coser aquí. Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta y al final pues le pondremos el cuello.
2: La Mildre ens ha estat ensenyant com confeccionar una tapeta, la doble capa de tela que sosté els botons de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
3: Al principio llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a l'Espluga, el tema del transporte, para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando, pues soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro proceso más complicadito. Pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derechos de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
2: L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
3: Al principio, pues, le costó un poco por el tema del català. Porque ella recién llegada, pues, no se adaptaba a las chicas ni nada. Se le presentaba a las chicas para amistad y eso. Salía un rato y regresaba porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto, pues, ya tiene sus amiguitas. He encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo. Y la verdad que ella se siente, hasta ahora pues me dice que se siente bien, le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, sí. Como nosotros, en mi país también somos así como de pueblo. Y entonces ya al venir al pueblo aquí pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que es muy... El catalán y esto para ella en el instituto pues ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
2: Ara, el repte és seu, i de qui s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
3: Sí, pues estuve en Barcelona, hice el básico 1, y allá pues como el medio de transporte está todo muy bien y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito, pero acá pues aprendo cuando hablo. Cuando voy a la tiendita, hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me saluda y me habla en catalán, aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo esta como un sitio para que lo enseñen, no lo sé. Pero como también por el tema del transporte, si encontrar uno en Borjas, no sé, los horarios y todo esto, no sé si irían bien.
2: La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna, que encapçalen aquest equip, i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. No tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut. Amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. Han de deixar casa seva, i tantes, com la Mildre, busquen, precisament, trobar-ne una altra on ser felices. Hi ha molta gent que passa a comprar roba a la botiga, els iaios de la zona que venen a comprar la roba més clàssica, però també gent més jove que coneix la marca Setjor i li fascinen alguns dels seus dissenys. Us agradi el que us agradi, si sou o passeu per la zona, ja sabeu on podeu comprar alguna cosa més que roba.
1: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
6: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
7: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
6: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
7: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
6: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
5: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
1: Bueno, quiero que vengan aquí ahora mismo todos los amigos nuestros, por favor, todos nuestros colegas, el Kiko, el Pablo, el Teo, el Canillo, todos, maestros.

Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La circulació ferroviària continua interrompuda a les línies de Rodalies, R2, R2 Nord i R11, entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, mentre Adif treballa per reparar el tram afectat per un forat causat per l'arrossegament de pedres provocat per les pluges d'ahir. Adif ja ha reparat una de les dues vies afectades i ja l'ha posat a disposició de Renfe, però la companyia encara no ha reprès la circulació perquè ha de fer els reconeixements previs, incloses les anomenades marxes blanques. Els treballs continuen a l'altra via. La incidència es localitza en una zona situada a pocs metres al punt on el juliol, recordem, es va produir un esvoranc de grans dimensions a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. Renfe manté alternatives per als usuaris. I no deixem en certa manera el tema perquè els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya des de principis d'any. Hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des de 2020 se n'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això, avui s'han reunit a Divi els Mossos per coordinar un reforç de seguretat a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Uns robatoris que generen perjudicis socials també que van més enllà de la seva consideració legal. Ho ha explicat a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAP, Montserrat Iglesias Lucía.
2: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equipa...

0: suficient per donar un bon servei durant els mesos d'estiu. Segons un estudi de l'Ajuntament, la flota actual de 41 taxis no dona prou cobertura durant les franges que hi ha a la temporada alta.
1: Notícies en xarxa.
2: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bon dia, sou benvingudes i benvinguts a un nou espai de Veus de Ciutat. Avui, de fet, tanquem aquest programa d'estiu i ho fem de la mà de la Glòria Rimón, a qui saludem. Molt bon dia, Glòria.
2: Hola, bon dia.
1: Aquest és un programa doncs, en el qual coneixem a les persones que formeu part de la vida de la nostra ciutat i, com dèiem, avui doncs, tanquem aquest programa en la seva versió estiu i ho fem de la mà de la Glòria. Aquí doncs, li comencem preguntant, com fem amb tots els convidats, qui és la Glòria Rimón? Com et definiries a tu mateixa?
2: Bé, sóc una persona nascuda a Mollet, als 52, no tinc problema per dir l'edat, amb un Mollet molt diferent, ja en parlarem, si vols, més endavant. Durant una etapa d'uns anys vaig viure a Montcada per temes polítics que vaig anar a treballar allà en temps de la dictadura, i després vaig

0: Francès de català com accions que es poguessin fer al poble per promocionar l'ús del català. Em vaig presentar a la plaça i la vaig guanyar. I aleshores vaig començar a treballar. Inicialment vaig treballar a l'Ajuntament, però després vam posar l'oficina al costat de la Marineta, on ara hi ha el local de Càritas, i tenia l'oficina allà des de l'any 92, que durant un breu temps va ser l'oficina olímpica. I ja està, i des d'allà vaig treballar molt bé i molt de gust, i tothom em coneixia. Aprofitant que feia aquesta feina, feia un programa de ràdio també d'una hora diària, als matins, que crec que es deia En Català, i llavors parlàvem de temes així bastant a l'abast, que la gent pogués trucar i preguntar, posàvem música i així. I, bueno, crec que vaig fer bona feina i, a més, m'ho vaig passar molt bé, que això és molt important. I després, a partir d'aquí, clar, això volia dir treballar a l'Ajuntament, ja en els Jocs Olímpics, sóc la responsable dels voluntaris olímpics de la Subseu, i quan s'acaba em plantegen... No sóc jo la que plantejo canviar. O sigui, portava uns quants anys treballant amb el català i em venia de gust canviar i passar a treballar amb un altre tema. I vaig passar a treballar a Cultura. Vaig estar molts anys treballant a Cultura, vaig ser responsable de Cultura de Mollet, per tant, totes les festes i tradicions i teatres i músiques i tot això depenia de mi. I va ser l'època que es van crear els centres cívics, Camp Antiquet i tots els altres. I fèiem, treballàvem molt, molt, però molt, molt, molt, molt. No teníem horari. Festes, nits, buah, bestial. Però bé, formàvem un bon equip i va anar molt bé. I després ja vaig estar una temporada treballant a publicacions. I després a l'arxiu relacionat amb els centres d'estudis molletans, el CEM. I aquí ja vaig acabar la meva carrera professional.
1: És a dir, que t'has mogut per llengua, cultura, història, no? Com recordes aquesta etapa laboral al consistori?
0: Bé, apassionant, perquè treballàvem moltíssim, eren uns moments que hi havia moltíssimes coses a fer, i treballàvem molt, però hi havia moltes possibilitats, la gent estava entusiasmada, i llavors, doncs, donava gust, la veritat. Ara no tenia hores per res més.
1: Clar, entenc també que sobretot en l'àmbit de cultura era un punt en el que tot començava, no?, a ressorgir. Per tant, el que tu comentaves, que hi havia molta feina, no hi havia descans, però també crec que hi havia aquesta il·lusió de tornar a recuperar tot el que fins aquell moment, doncs, no s'havia pogut tenir aquí a la ciutat.
0: Sí, sí. I llavors passava una cosa molt divertida, i clar, com que era coneguda a Mollet, nascuda aquí, no?, des de petita i així,
1: sí.
0: Doncs pel carrer trobaves a gent... Escolta, com se diu aquella paraula que m'han dit que no sé què? Anaves pel carrer i tothom anava preguntant coses. Molt bé, molt bé.
1: I aprofitant que mira, ara ens sortim una mica de guió, Glòria, però deies que havies treballat als inicis en treballant, no?, doncs per aquesta promoció de la llengua, també seria un tema que actualment continua estant molt, molt damunt de la taula, de fet.
0: Sí.
1: Com ho veus, què et sembla?
0: Jo crec que hem anat enrere, la veritat, eh? Per exemple, l'any, crec que era el 89, vam aprovar, vaig proposar jo com a tècnica després d'estudiar i valorar-ho i tal, vam proposar un reglament d'ús del català i es va aprovar en el ple per unanimitat de tothom. Per tant, en aquells moments, bueno, el PP em sembla que es deia AP, però, o sigui, ara no sé què passaria, no? I en allà va ser dels pioners de la comarca. No? Ho vam fer molt abans que molts altres. I en allà es plantejaven moltes coses que ja, bueno, no es compleixen, segur. Ara, segur que ara no es compleixen. Per tant, hem anat enrere.
1: Ho veus així, eh?
0: Sí, claríssim.
1: Comentava sota aquesta tasca que has fet per la ciutat de Mollet, no parlàvem, doncs, de llengua, cultura, de també història. Què creus que és el que ha fet Mollet per tu? Què és el que t'hauria tornat?
0: Ai, no ho sé, és que jo no hi he pensat mai, això. O sigui, jo faig el que em ve de gust fer, puc fer i em sembla que he de fer. Mai m'he plantejat que se'm retorni o que no sé què. A veure, per mi, els primers temps aquells que treballàvem, els anys, aquests finals dels 80, 90, van ser uns anys de responsabilitats, de problemes, però també de molta alegria, no? Perquè hi havia aquestes ganes de fer coses, formàvem un molt bon equip,
1: sí.
0: i m'ho passava

0: passava bé. M'ho passava bé. I això per mi és el principal.
1: De fet, amb una feina és important, també gaudir-la, perquè... Clar. Sobretot en l'àmbit de cultura, doncs d'aquestes ganes de fer coses, de tornar al que deies, doncs aquest moment de tornar a activar els centres cívics, entenc que hi havia, era un moment de ressorgiment de cultura, per tant, hi havia molta feina i ganes.
0: Sí, i les coses, hi havia molta voluntat de solucionar-ho, no? Uh-huh. No sé, ara, bueno, són coses tontes, no? Però, per exemple, recordo que en el moment que es va inaugurar el centre cívic de Camp Antiguet, jo estava a Cultura i hi havia una responsable d'equipaments i així, no?
1: Sí.
0: I resulta que arriba l'estiu, fa molta calor, hi ha uns vidres així com molt grans i entrava una calor en allà, no hi havia aire condicionat, per suposat, bestial. I clar, llavors el responsable polític, ei, escolta, que això m'ho heu de solucionar així. Hosti, bueno, doncs ens espavilem com sigui, aconseguim cortines, tal, les poses, i els iaios tots contents, i ja està, va, solucionat, no? I ara això seria impossible, perquè la burocràcia se'ns està menjant molt. I llavors s'han de fer, que si les propostes, que si els tres pressupostos, que si no sé què, i endarrereix molt les coses, això.
1: Sí, els tràmits són llargs.
0: S'ha d'assegurar, sí. Evidentment, que tot es fa bé, però... En fi, deixem-ho així.
1: Hauríem conegut la teva vessant professional a la nostra ciutat, però ens comentaves doncs, que de tota la vida d'aquí de Mollet, per tant has vist tota l'evolució de la ciutat. Parlem de la teva infància, Glòria. Com eres de petita? Què és el que recordes d'aquesta època?
0: Mira, neixo en el carrer Barcelona número 1. Això és... Ara hi ha una botiga de... És de coses de mòbils. No sé què és. I al costat ara hi han posat, em sembla, un kebab. Tenia la petita placeta de la plaça Catalunya, que hi ha allà, i un local immens i preciós que es deia l'Ateneu, que era un edifici modernista de principis del segle XIX, i allà era un cafè, però a més hi havia uns cinemes, i feien coses de teatre, i feien conferències. Ens coneixíem tots, jugàvem al carrer, anàvem amb els patins... i les bicicletes a darrere de casa, des del terrat de casa, ho veia perquè es tocava, hi havia el pati del centre parroquial, que ara hi ha uns pisos que van fer quan el van tirar a terra, i això quedava entre, per entendre'ns, entre el carrer de la Pau i la Rambla, allà aquell tros. Doncs hi havia un pati immens i allà amb els crios, no, teníem gronxadors i el tobogant i tot això, i ens ho passàvem pipa, molt bé, vull dir, fèiem vida al carrer. Quan estàvem a l'escola. Vaig anar a l'escola de les monges. No m'agradava gens. Tots els records que tinc, i a més quan ens reunim les amigues que ja anaven plegades, el record és molt negatiu, però molt, sí. Molt de repressió, de... Bé, molt negatiu, molt negatiu. Però bueno, és on ens van portar. I als 14 anys a casa meva em van dir, nena, a treballar. I llavors jo estava estudiant música, estava fent la carrera de piano al Liceu, i vaig continuar fins que vaig acabar la carrera, i mentrestant donava classes de música particulars a casa meva. I havia arribat a tenir alguns alumnes que eren més grans que jo.
1: Clar.
0: Perquè era una criaja, no? Però, bueno... Ja està, vaig donar durant uns anys classes i després ja ho vaig deixar. I llavors em vaig començar a ficar a partir del centre parroquial en política, perquè eren els anys aquests 70. I bueno, es va veure la necessitat de que m'anés a viure a Montcada, que allà hi havia moltes possibilitats de treballar i tal. I vaig estar a Montcada 20 anys. Dels 20 als 40, més o menys. I, bueno, això és un altre capítol. Bé, també, molt bé. Però vaig tornar. De fet, jo continuava treballant aquí perquè no me'n recordo en quin moment. Ah, sí, jo tenia uns 18 anys, em sembla, 17 o 18 anys. La meva mare s'assabenta que el Banc de Sabadell s'establia aquí. O sigui, a Mollet només hi havia un banc, que era el Banc Central, a la Rambla. I llavors s'hi posa el Banc de Sabadell, que és el segon banc que es crea a Mollet, i busquen persona per treballar-hi. Mai de la meva vida m'havia passat pel cap treballar en un banc, però és que ni boja. Em presento a les oposicions, hi havia allà una pila de gent, i dic, buah, com que no en tinc ni idea, no hi ha problema. Van i surto. I em veus treballar en el Banc de Sabadell. I llavors allà hi vaig treballar uns quants anys, fins que vaig fer la prova de 25 anys per entrar a la universitat. i vaig començar a fer periodisme. Mm-hmm. Llavors donava classes de català, perquè tenia un títol que m'havia tret a través de la Diputació i tal, tal, tal. I ja està, la meva vinculació llavors amb tot el tema de la llengua ve per aquí, perquè vaig fer periodisme, però quan m'havia de matricular ja a tercer de periodisme vaig veure que no sabia com podria acabar treballant i llavors em vaig matricular a Filologia Catalana. Mm-hmm. I vaig anar compatibilitzant i vaig fer les dues carreres. I ja està, llavors em va semblar que seria molt més fàcil trobar feina havent fet Filologia Catalana de mestre de català o coses relacionades amb el català.
1: Mm-hmm. És curiós, Glòria, perquè de fet els convidats, quan els hi preguntem sobre la seva infància aquí a la ciutat, tothom destaca aquesta activitat al carrer, sortir a jugar fora de casa, aquest acompanyerisme, perquè deies, ens coneixíem tots, i és que tothom destaca, que abans doncs coneixies els veïns, quedaves a jugar pel carrer i era com que era potser tot més familiar i la gent com que no estava tan distanciada les unes de les altres.
0: Sí, per exemple, quan venia l'estiu, el bon temps, hi havia una cosa que se'n deia parar la fresca, anem a parar la fresca, i parar la fresca volia dir, no teníem tele.
1: Mm-hmm.
0: Llavors sortíem al carrer, posàvem les cadires així davant de la porta i totes les cases feien el mateix. Per tant, et parlaves amb el del costat, ei, papito, com estàs? I no sé què i tal. I els crios ens ajuntàvem tots i jugàvem, doncs, això, a pilota, a bicicleta, per allà. I la gent gran, els adults, també anaven fent, clar, socialitzar, no?
1: Uh-huh.
0: I era genial, això.
1: Sí, és curiós perquè això ja no passa, la veritat.
0: No, clar. Amb l'aparició de la tele ens vam començar a tancar dintre de les cases.
1: Uh-huh.
0: Sí.
1: I, Glòria, tu recordes què volies ser quan eres petita? Tenies alguna idea...
0: No.
1: De què volies ser o no?
0: No, perquè saps què passa? Que ja de petita, als 6 anys, vaig fer el primer examen de música, mm-hmm. que no arribava, o sigui, els peus no m'arribaven als pedals del piano, no m'arribaven. Llavors, 7, 8, o sigui, ja em vaig ficar en aquest món de la música i m'agradava. I ja està. M'hi vaig ficar perquè els meus pares m'hi van ficar i a l'escola una monja, ah, esta niña sirve para esto. Bueno, pues vale. I se'm perdia tots els recreos perquè em feien estudiar piano allà a l'escola.
1: Uh-huh.
0: Però com que m'agradava, doncs, bueno, la música, mira, ja m'estava bé.
1: Encara t'acompanya actualment la música, Glòria?
0: Mira, m'acompanya físicament una cosa que és un objecte molt determinant. Uh-huh. Tinc un piano de cua a casa.
1: Uh-huh.
0: Mira, exactament com el que hi ha a la Marineta.
1: Sí.
0: Negre, de mitja cua i tal. I el tinc allà. El toco poc, però el tinc. I el faig afinar de tant en tant. Bé, l'afinador ja l'afina. El toco poc, perquè mil coses que tens i així, a lo millor de vegades el tocaries, però se sent bastant i llavors vigiles que els veïns i l'horari i així. I el toco poc. Sí, m'agrada la música clàssica, evidentment.
1: Mm-hmm. Doncs aprofitant que estem parlant de música, comentem un tema que ens has portat a Glòria perquè sabem doncs, que tens molta vinculació amb Grècia i com no podia ser d'una altra manera has escollit una cançó en grec, si et sembla que soni una estona i
0: sí.
1: Després la comentem.
0: En parlem, sí.

0: Doncs aquesta era la cançó en grec que dèiem, que és la que ha escollit la Glòria. Comenta'ns una mica què és el que t'agrada d'aquesta cançó, a on et transporta.
1: A veure, jo a Grècia vaig habitualment amb un poblet que es diu Lagada, d'una illa que es diu Chios, que està, per entendre'ns, està a l'est, molt a prop de Turquia, ja sota de la illa de Lesbos, que potser la gent els hi sona. Bé, doncs fa 25 anys que vaig anar a aquest poble. Estic apuntada a la coral. Només hi puc anar quan sóc allà, clar. Però hi ha una coral. Bueno, hi ha una vida social molt activa, no?, en el poble, i llavors estic apuntada a la coral. I aquesta és una de les cançons que vaig aprendre. He pres moltíssimes cançons en allà i tal. I m'agrada perquè és una cançó que, diguem, que canta el treball col·lectiu, el no estar sol, l'estar amb gent, no? I llavors hi ha una frase tota l'estona que es va repetir, oli, oli, oli, que vol dir tots, tots, tots, no? I llavors diu, tots ens trobarem, tots ens estimarem, tots ressuscitarem. Mm-hmm. És a dir, ens trobarem. O sigui, cadascú surt de la seva individualitat i et trobes, no? Si et trobes, et coneixes, i si et coneixes, t'estimes, no? Que també és el que passa en els llocs quan viatges. Tu vas a un lloc, el coneixes, ostres, que maco, que bé, tal, i l'estimes. I llavors diu, tots ressuscitarem. A veure, jo no sóc creient, eh? Però entenc aquest ressuscitar, com dit, de la força d'haver-nos trobat i d'haver-nos estimat, tindrem la força per transformar-ho tot. I per això m'agrada. I també m'agrada perquè musicalment té una cosa molt bona, que és la música grega, que té molts aspectes del que podríem dir música oriental, de Turquia i així, no? I és una cançó que està amb la menor, és un to concret, i llavors al final passa del menor, que és així com més trist i més tal, al major, i diu això, ens trobarem, ens estimarem i ressuscitarem, no? I això és un to major. Mm-hmm. I llavors és un canvi que fa per acabar que m'agrada molt.
0: Volies fer una picada d'ullet, a Grècia, que no se'ns escapés.
1: Aprofito.
0: Doncs ja que estem en aquest bloc cultural, Glòria, parlem també de pel·lícules. No sé si alguna pel·lícula t'agradi concretament o que hagis vist sovint.
1: Buf. A veure, quan jo era joveneta vol dir que tenia 18 anys i aquestes coses, anàvem molt a Barcelona a veure el que se'n deia cine d'arte i ensaio. Uh-huh. I totes eren pel·lícules d'aquestes de directors bons i de pensar i de preguntar així. Ara estic en el moment contrari. Quan hi vaig, necessito veure una pel·lícula per distreure'm i per
0: que no
1: pensar.
0: Que no faci pensar.
1: O sigui, que tot això és. Però n'hi ha una que em va encantar en el seu moment, que era el Novecento. De tota la lluita del poble italià i tal, que l'he vist unes quantes vegades, sí. La música, el guió, els actors, genial.
0: Doncs, Glòria, estem arribant ja al que és la part final del programa i és el torn de les preguntes ràpides, així que
1: ai,
0: som-hi.
1: Jo tinc poca capacitat, poca capacitat.
0: Si vols, pots justificar-te. Si no, doncs passem a la següent pregunta.
1: Sí, sí.
0: Comencem amb preguntes gastronòmiques. La truita de patates, com t'agrada? Amb ceba o sense ceba?
1: Amb ceba, sí.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: I tens algun plat preferit?
1: M'agraden molt els llegums. Les amanides.
0: Uh-huh. Coneixi Mediterrània.
1: Sí, total.
0: Sí. I ara que estem a l'estiu, tens algun gust de gelat que t'agradi més?
1: Ai, és que sóc diabètica. I haig de vigilar què menjo.
0: Costa trobar, no? Depèn.
1: I per dir aquests que diuen sense sucre i tal, que després resulta que em porten, però menys, però no sé què, en menjo poc.
0: Què ets més, de matins o de nits?
1: He canviat amb els anys. Quan era jovenet era de nits, si volia escriure, si volia això, ho feia de nits, i ara a les 9 del vespre ja començo a tenir son. O sigui que sóc de dia, de matins. Em llevo d'hora i me'n vaig a caminar.
0: Molt bé. Si poguessis tenir un superpoder, quin t'agradaria tenir?
1: Ah, eliminar tots aquests desgraciats que manen al món. Mm-hmm. Difuminar-los, evaporar-los.
0: Si poguessis viatjar, què preferiries, anar al passat o veure com és el futur?
1: Ah, viatjar en el temps.
0: Sí.
1: Jo dic no, perquè viatjar de l'altra manera ja ho faig. El passat? No m'ho he plantejat. Estic aquí, ara. M'ha tocat aquest segle, aquest moment. Ja està. Mm-hmm. Ja està.
0: I la darrera pregunta ràpida, Glòria, quins són els imprescindibles a la tauleta de nit, que és allò que no t'hi pot faltar?
1: El mòbil, però el mòbil perquè hi ha la ràdio. I llavors escolto molts podcasts i molta ràdio. El llibre, ja està.
0: Doncs ara sí que ja fem la darrera de les preguntes de la conversa. En el teu cas ens deies abans que has viscut pràcticament tota la vida aquí a la ciutat, molt vinculada al que és Mollet del Vallès, i la pregunta és com t'imagines el Mollet del futur o com t'agradaria que fos la ciutat en uns anys?
1: Difícil.
0: Sí que ho és.
1: És que sóc bastant pessimista, perquè, clar, amb més de 50.000 habitants dels, no sé, 10.000, posa-li, que hi havia quan era petita, sí, ha canviat molt. I clar que ara tenim serveis, no? Tenim un hospital, tenim escoles, tenim molts serveis, però hem perdut en la relació social, familiar, sorolls, d'una sèrie de pegues que veig difícil... Que anem bé, o sigui que per mi anem malament.
0: Continuarà aquesta expansió de la ciutat, probablement.
1: No sé si ens expansionarem molt o poc, però ja és que estem bastant al límit. Bueno, de fet, ara l'altre dia vaig sentir que volen fer uns pisos no sé on. No sé, per mi ja fa temps que hauríem d'haver parat. O sigui, que ens doni temps d'anar integrant, d'anar fent ciutat, d'anar fent gent i així. I no arribem, ara no s'arriba i tot ja és com bastant anàrquic. Mm-hmm. Em sap greu perquè me l'estimo, és la meva ciutat. Però hi ha moltes coses que no m'agraden.
0: Enyores aquell Mollet d'abans.
1: Sí. I tant.
0: Mm-hmm. Si poguessis escollir com seria la ciutat del futur, per tant, què plantejaries, si sense límit?
1: La ciutat del futur hauria sigut ser una ciutat amable, amb zones verdes, amb espais comuns, i sobretot molt, molt a l'abast de la gent.
0: Mm-hmm. Doncs amb aquest missatge més positiu, Glòria, acabem aquest posem punt i final d'aquest programa de Veus de Ciutat. A dir-te que ens hagués acompanyat en aquesta ocasió. Ens seguirem trobant per aquí pels carrers de Mollet, menys quan estiguis a Grècia, però si més no ens trobarem per aquí, ens trobem a la propera, i que vagi molt bé, Glòria. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
1: A vosaltres per haver-me cridat.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. L'Institut Gallecs de Mollet del Vallès és un dels 100 centres educatius públics de Catalunya que la Generalitat ha situat com a prioritaris dins el pla de climatització dels equipaments educatius del país. El programa preveu que les actuacions en aquests centres es completin abans del juny del 2028. L'alcaldessa ha insistit en el fet que hauran de llegir la lletra petita per veure les condicions de la Generalitat, però ha assegurat que les inversions als centres educatius són una prioritat pel consistori.
1: L'acord de govern, hem de llegir la lletra petita, no? El que tenim és l'acord d'ahir del govern, hem de mirar ben bé les condicions, de quina manera es pot fer, perquè han comentat bàsicament tres línies, inversió pròpia, no?, de la Generalitat de Catalunya, la possibilitat també que els ajuntaments puguin avançar aquestes inversions i també una col·laboració público-privada que haurem de veure com es materialitza. Per tant, el nostre compromís continua sent invertir a les escoles públiques de la ciutat més d'un milió d'euros a l'any, com a mínim, en funció també, no?, dels recursos pressupostaris que ara justament estem començant a treballar, no?, els pressupostos del 2027, marcar la priorització d'aquestes obres amb els equipaments, amb els equips directius, i en aquest cas amb els directors i directors, i per tant veurem fins a on podem arribar tenint en compte aquest anunci de la Generalitat de Catalunya.
0: En el cas de l'Institut Gallecs, la intervenció no consistirà únicament en la instal·lació d'aire condicionat. La previsió de la Generalitat és aplicar sistemes de climatització integral, ventilació mecànica i energies renovables, adaptant les solucions a les característiques de cada edifici. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha celebrat un any més la trobada d'inici de curs adreçada a la comunitat educativa del municipi. La jornada enmarcada en el Pla Educatiu d'Entorn ha posat en guany el focus en la gestió de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. La part central de la jornada ha anat a càrrec de Laura Torrella, directora del CER i formadora amb més de 12 anys d'experiència, que ha ofert eines i reflexions per gestionar l'estrès i fomentar l'autocura dels professionals de l'educació. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: A la sortida de l'escola, en Marc li explica al pare que li han posat una cara contenta perquè s'ha portat molt i molt bé. L'endemà, en Marc li explica que té un gomet verd perquè s'ha assegut bé a l'aula. I el pare li diu al seu fill: «Bravo, ets el millor de la classe». Ell somriu, però al cap de pocs segons pregunta: «I si la pròxima no ho faig tan bé? I si no tinc aquest gomet verd, ja no seré el millor?» Ni mama, ni mom. Tots i totes en algun moment hem dit això de molt bé, campió, que bé que ho fas, campiona, i ho fem a fi de bé. Però de vegades aquestes paraules amb les quals nosaltres volem motivar generen un sentiment de confiança o no, o de dependència. Avui parlarem d'això, de què fer si volem motivar els nostres fills i filles, però no cal crear aquesta dependència sempre de la validació de l'adult de referència, que en aquest cas acostumem a ser els pares i mares. Cindy, què hi ha de dolent en dir-los coses bones a les criatures?
1: No hi ha res de dolent en dir-los coses bones als nens i nenes. Sí que canvia una mica el com ho fem, no?, el que produeix amb ells. Un sentiment, doncs, com molt bé deies, de dependència, de que em diguin que ho estic fent bé des d'una mirada de fora, o de satisfacció interna i poder valorar, doncs, el procés. Té que veure amb el que diem la referència externa o la referència interna. Com a societat, no? No sé si a tu et passa, però jo me n'adono que durant la meva vida, no?, amb el meu dia a dia, estic molt pendent del que els altres pensen de mi. Agradaré, no agradaré, què pensaran de mi... Hi ha els likes a Instagram... Oh. Clar, és que vivim constantment...
0: Observats.
1: Observats
0: i valorats.
1: I sentim que la nostra valia té que veure amb la mirada dels altres, no tant amb el que jo faig, no? I això té molt a veure amb els missatges que hem rebut des de que hem sigut petits o petites, que té que veure o amb l'elogi o amb l'alè, no? L'elogi, el que produeix una dopamina, un sentiment de plaer. Plaer que s'acaba en un moment molt curt i que necessito més, no? Necessito s'activa, doncs, allò de la recompensa de vull més, vull més. L'alè el que produeix és la oxitocina, que és l'hormona de la felicitat. Calma molt més, no? I dura molt més. Té que veure amb diferència entre plaer i felicitat.
0: Mm. I què passa al cervell quan li diem un bravo, campió, campiona, al nostre fill o filla?
1: Doncs exactament això, no? Que produeix aquestes hormones que em fan dependent, i llavors la meva manera d'actuar serà posada l'atenció en el que els altres esperen de mi. No hi ha una reflexió de què vull, què no vull. No hi ha una pregunta de si això que estic fent té un valor real, no? Estaré sempre pendent d'allò que em diràs. I al contrari, doncs, s'activa l'altra àrea, que és aquesta de reflexiva, no? Anar cultivant aquesta part prefrontal que em fa valorar si això, per què ho estic fent, o com em sento mentre ho faig, no? Hi ha tota una sèrie de connexions neuronals que es van creant i comunicant, que em permetran, quan sigui adulta, doncs, analitzar-me molt més en cada situació.
0: En un exemple com el que hem posat al principi, no? Des dels infants més petits, les cares contentes, els adhesius famosos que els hi posen i que ells realment els hi fa molta il·lusió, perquè sí, per ells és un premi, no?
1: Sí.
0: A un comportament, a un exercici, al que sigui,
1: sí,
0: a quan són més grans, a una nota, per exemple, no? Que entenc que són coses diferents i que potser s'han d'abordar des d'un punt de vista diferent. Però al final, què podem dir o què no hem de dir per aconseguir l'elogi o l'alè?
1: Clar, hi ha un tema que és una manipulació, no? Jo, quan parlo d'aquests temes, veig molta manipulació per part dels adults, els nens, per fer-los fer coses que ens fan sentir bé a nosaltres. Hi ha com una por, no?, del resultat, del que faràs... Pot ser una línia com molt, molt fina en quant a aquesta manipulació. Llavors, què podem fer nosaltres? Realment intentar que el nostre missatge vagi dirigit a una mirada interna. Al final, tots els pares i mares o tots els adults el que volem és que els nostres fills tinguin bona autoestima, no? Que es valorin. Quan jo elogio constantment, el que et dic és tu ets millor que els altres. No hi ha una pertinença, sinó hi ha una sensació de competitivitat constant, de superar-me, però sempre per rebre el premi. És una mica com parlàvem o com parlarem de premis i càstigs, no? Allò que vull aconseguir és extern. Si jo, en comptes de valorar el resultat, valoro el procés, valoro l'esforç, o et pregunto què has volgut fer, el que faig és crear una confiança interna, una confiança amb el que vas fent poc a poc i a vegades el resultat no arriba com volem o no, llavors no creem aquesta dependència del que haig de fer, sinó com ho faig i des d'on ho faig. Llavors, com ho podem fer? Doncs evitar que no passa res perquè un dia puntual els diem ostres, molt bé, o que contenta estic. Però sí que valorem si és molt constant i de quines persones arriben, no? Perquè si l'àvia m'ho diu tot el dia, si la mare m'ho diu tot el dia, si la mestra m'ho diu tot el dia i no hi ha cap valoració sobre el que faig, el meu procés, doncs estic, no?, amb aquesta roda de hàmster en la que hem estat alguna vegada tots. Ara, si jo puc pensar i reflexionar sobre això i dir, d'acord, doncs quan la meva filla o el meu fill em vingui amb un dibuix, és igual, una cosa com molt quotidiana, i en comptes de dir, jo, que maco aquest dibuix, com m'agrada, o ho has fet exactament com jo t'he dit que ho havies de fer, i li preguntem sobre i què has pensat per fer aquest dibuix, o quins colors has agafat, i a tu t'agrada, o què volies fer? Fer preguntes sempre és molt més enriquidor a nivell cerebral que les afirmacions aquestes que al final venen de nosaltres. I també els hi fem veure que el seu criteri és vàlid, que no només hi ha un criteri d'una mirada adulta superior que te tiene que decir el bien y el mal. Escolta, i tu què?
2: Clar, però moltes vegades aquests dibuixos, que sobretot quan són petits, a tothom li passa que fas una col·lecció, podries escriure un llibre només en dibuixos, des de que comencen a agafar el llapis fins que són més grans i et fan dibuixos més elaborats, però a vegades és un gargot.
1: Sí.
2: Et fan un gargot.
1: Sí.
2: Bé, mira, mama, l'he fet per tu.
1: Vale.
2: Què?
1: I què has dibuixat? I quins colors has utilitzat? I a tu t'agrada? O gràcies pel regal? Però si només ens quedem, que podem dir, oh, que maco, però jo animo, no?, a que després hi hagin aquestes preguntes, o una o dues preguntes, perquè si no, no sé si t'ha passat alguna vegada, Sílvia, amb les teves filles, que et fan un gargot i dius, oi, com m'agrada, molt bé, i de sobte fan un altre ràpid i te'n donen un altre. I, no, és aquesta sensació de vull que em diguis més, el bé que ho faig les coses.
2: Com llaminadures, que els hi vas donant
1: llaminadures. Totalment. Llavors crea com una addicció, al final. Nosaltres som uns jonquis de la reafirmació externa. Tot el que està passant al món és cara als altres. Fixa't, podríem anar a parlar de les operacions d'estètica, no? Ser com s'espera que tengo que ser. O sigui, hi ha tantes coses que tot això anem a alimentar-ho des de que som petits. Ostres, doncs, puc dir-te gràcies pel regal que m'has fet. Ala, quin dibuix.
2: Sí, perquè al final entenc que el que tu no vols és menystenir.
1: No, el per
2: que
1: suposat.
2: Fet, perquè ell, evidentment, quan són tan petits, que et regalen una pedra amb tota la seva il·lusió, o et regalen un nen per la muntanya, regalen
1: una floreta
2: que ha collit. Moltes gràcies. I després, s'ha caigut la floreta, no?
1: Perquè... No cal fer aquest esclat, no?, que sembla que tot el que fan, perquè al final estàs com sobredimensionant, i ells no necessiten això. Ells necessiten sentir-se valorats pel que fan. I si van pel bosc i et regalen una pedreta, no cal saltar, abraçar, no? Uala, el millor regal de la meva vida. Però sí que, ostres, doncs em fa molta il·lusió que l'hagis vist i hagis pensat en mi. I és veritat. O sigui, ens fa molta il·lusió que vegin una pedreta i ens la vulguin donar.
2: I aquest és realment el missatge que volen.
1: Totalment.
2: No et volen donar una pedra perquè la tinguis, la col·leccionis.
1: Clar, has pensat en mi i ho veig. Veig que això ho has fet, però és la pedra més maca del món. Me'n recordo una vegada una mare que em deia, és que la meva filla canta, no?, em canta una cançó de l'Aitana, per exemple, no? Oh. I jo li dic, cantes millor que ella.
2: Oi!
1: Clar, llavors creem nens que tenen una autoimatge distorsionada. Si tu ets el millor en tot, si tu hi ha una falta de tolerància en quan perdis, en quan no, és que jo sóc el millor, la meva mare m'ho diu. No, els nostres fills no són el millor en tot. Seran molt bons en algunes coses i en altres no tant. I no els hi passa res per dir-los encara això no ho pots fer o encara no ha sortit tal com volies. Al final estem també creant doncs, aquesta resiliència emocional. No?
2: Sí, perquè al final pot venir una altra persona amb un altre criteri i dir-li que no és vàlid. Llavors passem de dalt de tot a baix de tot.
1: Clar, o no és exactament el que esperaven i valoro el procés i veig que t'has esforçat des de primera vegada. Però si sempre tot el que fas quan ets petit et surt tot molt bé, arribarà un moment en què no estarà la mama o el papa, no? O aquestes persones que et diuen lo bé que ho fas, i arriba aquesta frustració tan gran que no podem sostenir, perquè si no ho hem anat entrenant, no hem pogut passar pel procés de, jo, pues, no he sigut el primer o no he sigut el més bo, després quan ens passi això, no sabrem com gestionar-ho. Llavors, això també és un gran entrenament de vida.
2: Alguna vegada ens has parlat d'Adler,
1: sí,
2: i la teoria adleriana. Sí. Crec que té molt a veure també amb el tema, sí, que tractem avui.
1: Sí, Adler és un psicòleg, no?, que és amb qui es fundamenta la disciplina positiva i parla molt sobre pertinença, sobretot, no?, i parla molt de l'elogi i de l'alè. I una miqueta és amb la línia del que estem dient, parla de que en una relació on el que volem és una contribució de la comunitat, on no volem que hi hagi unes relacions piramidals entre els nens o individualistes, sinó que al final tots vivim molt millor quan ens recolzem, quan ens ajudem els uns als altres, doncs aquest elogi constant el que crea és individualisme, no? El yo soy mejor, el yo haig de guanyar, hi ha com una sensació de que competeixo constantment, ho haig de fer millor que tu. En canvi, aquest alè el que fa és valorar la teva participació amb allò que estàs fent. I si has fet alguna cosa tu de manera individual, no cal que sigui el millor que has fet a la teva vida, no? Aquest procés està bé. Llavors, dona molta importància a això. I sobretot parla de que jo et respecto en quan respecto el procés, no el resultat. Adler parla molt, no?, en comportaments també, de que el comportament és la punta de l'iceberg que reflexa unes necessitats, un estat, unes creences. Pues no anem al resultat, anem al procés. I la teva valia està amb el que tu t'has esforçat, amb el que has dedicat temps a fer-ho, amb les teves reflexions, i si no són com jo m'ho esperava, no tenen menys valor.
2: Mira, l'altre dia ho sentia, com que te rebem tanta informació, no sé on, no sé si era per xarxes, algú que deia que quan els accents, quan tenim un accent, mm-hmm, per exemple, si jo ara poso a parlar en anglès amb tu, mm-hmm, segurament no tindré un accent fantàstic i se'm notarà, no? Però que un accent, quan parla una llengua, és un símbol de valentia.
1: Totalment.
2: Perquè realment tu estàs fent un esforç, mm-hmm, per parlar una llengua que no és la teva, mm-hmm, i hi ha doncs, aquest deix, que en aquest cas és... Que una mica que, no, que et posa a la llum de que realment no és la teva llengua materna i tens, sí, aquest accent, no?
1: Sí.
2: Que et delata, no? Volia dir. I deia això, i té raó.
1: Totalment.
2: Igual, o en català, en castellà, que a vegades, sí, també ens passa. És a dir, si tu fas l'esforç, a mi també em passava també amb un pare a l'escola que parla llengua estrangera, sí, i jo, va, vinga, pues, parlem anglès perquè jo ho intento i tal. I ell deia, us estresseu molt perquè us voleu fer-ho molt bé, però jo t'estic entenent i jo valoro l'esforç que estàs fent per parlar la meva llengua.
1: Pues és exactament això.
2: És això.
1: Sílvia, és això. És no valorar el no ho estàs fent perfecte, sinó valorar el que estàs fent tu per poder arribar a fer-ho. I no necessitem que sigui perfecte. Necessitem persones que s'atreveixin a fer-ho, que s'impliquin, no?, que hi hagi un compromís. I si només elogio, moltes vegades... No et passa a tu o coneixes a persones que per por a no tenir el resultat esperat no fan les coses.
2: Sí, tant. A mi a casa m'ha passat. A mi, la professora d'I5, sí, dir-me, és que no vol dibuixar un elefant perquè ella diu que no sap dibuixar elefants.
1: Clar.
2: Per tant, es nega rotundament a fer aquesta activitat.
1: Clar.
2: Perquè com que no sap que no li quedarà perfecta, perquè no sap, evidentment, amb 5 anys no sap dibuixar un elefant...
1: Bueno, jo tinc 40 i tampoc.
2: No, jo tampoc, és veritat. Però és el que tu deies, al final forma part de l'aprenentatge de la vida, de tens unes habilitats i unes altres. I al final...
1: I mai podràs arribar al súmum de les habilitats si primer no passes per no saber-ho fer.
2: Correcte.
1: Vull dir, el procés és bàsic. Si...
2: Hi ha gent que té molta por a equivocar-se, mm, o a ensopegar-se en públic...
1: Sí.
2: No? A la meva filla petita li passa de
1: sentiment de vergonya, no?
2: Exacte. S'està morint del dolor,
1: del
2: però ella s'aixecarà i farà veure que no ha passat res, mm, perquè hi havia molta gent que l'estava mirant en aquell moment.
1: Perquè tenim el focus molt posat en què pensaran de mi.
2: Sí, correcte, correcte. Llavors, casos pràctics que podem utilitzar amb aquestes circumstàncies que tenim al dia a dia, fins i tot amb adults, que sempre ens passa que acabem parlant també dels adults.
1: Primer, revisar a casa, a veure què, com anem de perfeccionamiento, no? De si sóc molt perfeccionista, si jo em permeto equivocar-me. Perquè això passa molt, no? Mares de sessions o pares de sessions que em diuen no, és que el meu fill té molta por a equivocar-se. I tu? Com vas tu, no? Ai, te l'anto. Què passa si algú no et surt perfecte? T'estàs repetint, és que no serveixo per fer això, és que a mi no se'm dona bé això. La veu que ens parla quan som adults no és la nostra veu. És una veu que ens acompanya durant molts anys. Llavors, aquesta veu que nosaltres li estem dient als nostres fills i filles serà aquesta veu que li acompanyarà quan siguin grans. Revisar-nos a nosaltres mateixes, no? Perquè l'exemple, com sabem, sempre educa molt més. Eduquem molt més quan no tenim intenció d'educar que quan sí que volem. I després, doncs, aquests missatges de, escolta, el poder del todavía, el poder de l'encara. Encara no en surt, però si practiquem, en sortirà. Això, quan faig reunions amb mestres, no, al claustre, parlem molt dels informes i la importància de no dir als pares no sap fer això o no... el poder de l'encara. Encara no ha assolit aquest ítem, però encara vol dir que hi ha una possibilitat de estar treballant amb això. Doncs amb els nens igual. Doncs fixa't, encara no ha sortit, però què passa si ho tornem a intentar? Jo sempre dic l'exemple, que m'agrada moltíssim, no sé si el coneixes, el de l'elefante encadenado. Potser l'hem dit alguna vegada o no, ara no recordo, però és molt maco l'exemple perquè és un elefantet que ve a un circ, no? Ja és un circ que planta allà la carpa i tot, i encara d'aquells que afortunadament ja no porten animals, doncs aquest portava animals i portava l'elefantet. I el deixen amb una estaca i amb una cadena lligada al peu. I aquest elefantet prova de marxar i no pot. Prova de marxar i no pot, no? I així està, doncs, un parell de dies, tres dies, fins que ell mateix es diu no sóc capaç, no puc fer-ho, no? I en el moment en què es fa gran, es veu un elefant amb tonelades de pes, amb una cadeneta i una estaca. Però es continua repetint no sóc capaç, no puc, no? Perquè aquesta veu li segueix acompanyant. En aquest cas és ell mateix que ho ha intentat, però... explicar això als nens i nenes que si en un determinat moment de la vida el resultat no és l'esperat, podem seguir provant i que l'important és tot el que aprenem en el procés. No valorar doncs això, el resultat o què maco és o que, si és maco o no és maco és què ha suposat per tu fer-ho amb les notes que comentaves, no? No ens quedem només amb el resultat. Hi ha nens que no estudien i tenen molta facilitat i treuen nous. I potser no hi ha un esforç, no hi ha una disciplina darrere. I hi ha nens que un 6 o un 5 i mig ja o un 5 és la vida i han estat allà esforçant-se. Si jo em quedo amb només un 5 i no et pregunto com ho has fet, que valoro molt l'esforç que has tingut dia a dia preparant-ho. I fins i tot, si no hi ha hagut esforç, en comptes de quedar-nos amb el resultat, enfocar-nos en les solucions. I què podríem fer perquè la propera vegada sigui diferent?
2: Jo a vegades també pregunto, creus que es correspon l'esforç que ja has dedicat a aquesta assignatura, a aquest treball, amb la nota?
1: I a vegades no, tenim un mal dia, o a vegades, clar, jo què sé.
2: Sí, llavors, home, doncs no. Ah, doncs hem de fer alguna cosa, no? Clar. Perquè realment s'equilibri. Al final, el número ens és igual. És que es correspongui l'esforç amb el reconeixement,
1: total,
2: no, que tens.
1: I moltes vegades, la vida no ens reconeix tot el que fem.
2: O sigui, esforç-benefici no sempre va lligat.
1: No.
2: Però sense esforç no hi ha benefici, segur.
1: Clar, o a vegades sí, no? Aquests nens, per exemple,
2: sí, que tenen
1: molta facilitat, yeah. Però al final el que nosaltres hem de valorar-nos és amb les nostres, els nostres esforços, les nostres superacions. Al final l'elogi o l'alè és o comparar-nos amb els altres o comparar-nos amb nosaltres mateixes. Al final jo m'haig allò que faig.
2: Bueno, hi ha una frase també, no sé de qui, segurament sabràs de qui és, que també va arribar en algun moment, de jo no vull que siguis el millor, vull que siguis la millor versió de tu mateix.
1: Clar, i tenim tota la vida per aconseguir-la, no? Que avui en dia amb els missatges del... Jo soc coach, però soc molt crítica en tots els missatges de coaching i tot de ser tu mejor versión, ser la... Pues és que no
2: a
1: sempre...
2: A estones no.
1: A estones no, i tenim tota la vida per aconseguir-ho. Llavors, l'important, no? Perquè si no ens anem una altra vegada a aquest resultat. Has de ser la millor versió de tu mateixa. Bueno... Haig d'anar mica en mica caminant fins allà. I a vegades em vindrà de gust seure'm a un banquet i no fer res. I sóc especial o sóc valuosa simplement pel fet de ser. No haig d'estar productiva tota l'estona, no haig d'estar aconseguint coses. És que vivim en una societat en què només es valora la productivitat. I això, des de ben petits, no, els hi estem inculcant. Ets perfecte simplement pel simple fet de ser. Jo t'estimo per qui ets, no pel que fas. I això té molt a veure amb comportaments i amb resultats. O sigui, mirem què podem fer per anar allò que vols, però el teu valor no està amb els teus resultats. I això ens ho hauríem de dir a nosaltres mateixes, també.
2: Prenc nota. De tota manera, de forma instintiva, moltes vegades ja ens surt el molt bé.
1: Mm-hmm.
2: No? Et comenten una cosa, molt bé...
1: I no passa res. Sempre i quan posem consciència a que després podem fer altres preguntes. Pot haver la reflexió. No cal, no? Hi ha moltes mares que em diuen, ostres, jo estic tot el dia renyant a l'àvia, perquè l'àvia li diu que és molt guapa, que molt fa molt bé. Deixem a les àvies tranquil·les. Pobretes, ja han tingut el seu moment de... No? Però si nosaltres podem fer una miqueta la reflexió i de dir, vale, doncs després del molt bé, fer aquesta pregunta, a mi m'ha agradat molt, no? Molt bé, que maco, m'agrada molt. I a tu? Què en penses tu? I potser en aquell moment no responen i no cal que responguin, però ja hem plantat la llavor. En recordem-nos que educar és plantar llavor. Plantar llavor que a poc va creixent amb tots els condicionaments que necessita una persona per tenir un procés d'aprenentatge, d'habilitats de vida. Llavors, les preguntes queden allà. I els nens se les plantegen després. Què m'ha semblat a mi? Doncs m'agrada o no m'agrada, no? I a vegades dir, no és tan important, jo li dic molt a la meva filla, no és tan important el que jo pensi. No és tan important que a mi m'agradi o no. A tu t'agrada? No? O per què ho has fet? Per agradar als altres o per gaudir mentre dibuixes? És important fer a la vida coses que simplement pel fet de gaudir de fer-les sense esperar un resultat ens donguin satisfacció. Perquè si no entrem en aquesta producció, productivitat, per agradar als altres. No, a vegades farem coses que... Jo me'n recordo que vaig anar un dia al Tiger, aquí al costat, no, a agafar un lienzo d'aquests enormes i em vaig posar a dibuixar, a pintar, vaig estar 2 hores a la terrassa, em va sortir un xurro. O sigui, allò no era... O almenys a mi el resultat no em va agradar, però vaig gaudir tant fer-ho.
2: Ja està.
1: O sigui, llavors, si jo només em quedo amb... Oh, que lleig m'ha quedat. No... Poso valor amb el que m'ha suposat buscar els colors, fins i tot anar a comprar-ho, tal. Doncs posem valor amb el procés. Jo crec que de les millors coses que podem fer amb els nostres fills és, de tant en quant, oblidar-nos dels resultats, de les expectatives i valorar el procés. O fomentar que ells valorin el procés. Què ha implicat això? Com et sents? I de tant en quant dir, no és tan, no, la meva opinió no és tan important.

0: La teva ho és molt més.
1: Fem un exercici?
0: Vinga,
1: va.
0: Avui t'he portat un exercici per fer amb tu.
1: Vinga.
0: Però també les persones que ens estan veient o escoltant, ho feu a casa. Si no ho pots fer ara d'una manera tranquil·la, doncs ja saps que en el moment en què puguis, t'asseus, res, són 2 minuts i escoltes. Llavors, jo et proposo. Jo et llegiré ara 5 frases seguides. Tu no m'has de respondre. Simplement les escoltes i ja està. I després jo et faré unes preguntes. Sí?
1: Vinga.
0: Vinga. Sílvia, què contenta estic de la nota que has tret? Oh, quin dibuix més bonic. Ets un artista. Quina nena més bona. Sempre ajudes a tothom. Ets la millor del teu equip. Ho has fet perfecte, tal i com jo volia. Què tal?
1: M'he vingut una mica dalt.
0: Que sí?
1: Sí. No et diré que no.
0: Molt bé. Què has pensat?
1: Que ho faig molt bé. Que ho faig molt bé, que estàs contenta per com ho faig.
0: I què has sentit?
1: Satisfacció.
0: Sí?
1: Sí, és a dir, eufòria, diria.
0: Perfecte.
1: Home, totes així seguides m'han pujat l'ànim.
0: Sí, oi?
1: Sí, i tant.
0: Vinga, doncs anem a per la segona ronda.
1: Vinga.
0: A veure què tal. Veig que t'has esforçat molt per aconseguir aquesta nota. Felicitats. Veig que t'has pres el teu temps i t'has fixat en cada detall. He vist com has ajudat el teu amic. Segur que s'ha sentit millor gràcies a tu. M'ha agradat molt veure com t'has esforçat i com has gaudit jugant amb els altres. Recordes abans quan et costava fer això? Has anat aprenent pas a pas i ara t'ha sortit millor.
1: És més reflexiu. És a dir, és el que deies abans, amb l'altre era llaminadura, llaminadura, cacauet, cacauet, cacauet, no? I ara visualitzes, reflexiones, penses, no? I tires enrere i això, analitzes.
0: Mm. I amb les dues frases, hi ha alguna en què te n'adones que jo, en aquest cas, estic més pendent del resultat?
1: D'aquest final, no, clar.
0: A la primera ronda,
1: no? A la primera, sí.
0: I què creus que li dona importància jo amb aquesta segona ronda?
1: La intenció, el procés, el que pretenies fer quan has ajudat a l'amic, clar, és més reflexiu.
0: I si haguessis d'escollir, amb quines et quedaries?
1: Amb les segones. Que al final és el que tu dius, la satisfacció és més plena, no? No és el pic d'eufòria i ja està, sinó... Ostres, realment està atenta, perquè l'altre és més superficial, al final. Ai, que maco, molt bé. No? En la segona tanda, tu demostres un interès per conèixer tot el procés i que has estat més atenta. El més important és que estem seguint aprenent. Aprenem cada dia amb Ni Mama Ni Momo, aquest podcast de criança, amb la Cindy Peñalver. En fi, seguiu-nos, perquè seguim donant... consells, recomanacions, pautes, plantem llavors des de l'humor, des de la tranquil·litat, mai des del judici, així que ja ho sabeu. Si voleu seguir criant amb confiança i veracitat, doncs aquí estarem. Ni Mama Ni Momo.
2: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La circulació a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac s'ha reprès aquesta tarda poc abans de 6:15 i els trens recuperaran progressivament els seus horaris de pas habitual. Ha informat Renfe, un moviment de terres, de pedres, concretament, havia provocat un forat que ha afectat les dues vies ferroviàries per les pluges d'ahir. Adif ha reparat les vies amb formigó a primera hora de la tarda. La incidència, recordem-ho, era pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions a Vallbona. Per ara, Renfe, això sí, manté el servei alternatiu amb autobús. També el servei de metro de Barcelona està pràcticament normalitzat des de les 5 de la tarda després de diverses incidències causades també per la pluja ahir. A la nit, a la capital catalana, la L1, la L4 i la L11 estan normalitzades. Aquesta última només li queda una parada tancada. I el robatori de coure s'ha disparat un 84% en 6 anys a Catalunya. I no només afecta el transport ferroviari, precisament, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull als carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat dels cotxes i els seus usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular. Ens en parla Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics de Barcelona.
3: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega.
4: I l'Audiència Nacional rebutja paralitzar la instal·lació de la posada en funcionament del campament per acollir migrants al port de Ceuta. L'alt tribunal ha denegat la mesura cautelaríssima sol·licitada pel Sindicat Unificat de la Policia, que havia demanat suspendre la instal·lació del campament. L'Audiència al·lega que hi ha motius d'interès general. I el primer ministre de Canadà, Mark Carney, ha respost a les amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, per l'associació amb la Unió Europea, i ha deixat clar que ningú dictarà amb qui teixeix aliances a Ottawa. Carney ha subratllat que el Canadà no està en disposició ni busca convertir-se en un membre de dret de la Unió Europea, però que aquesta aliança, ha dit, és un procés positiu. I els ajuntaments de Mèrida i Tarragona han formalitzat un protocol de col·laboració per impulsar el coneixement, la protecció i la divulgació conjunta del Teatre Romà de Mèrida i el Teatre de Tarraco, Patrimoni de la Humanitat.
5: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta, cada dia a Ràdio Mollet descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
6: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Molt bona hora a tothom, com anem? Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Avui programen amb megatemazos com aquest dels Madison Avenue, el Don't Call Me Baby, des de l'any 2001. Si us fixeu, al fons de la cançó és el Mucky Idea del Pino Tanjo. Vinga, va, comencem el que es ballava al Vallès. Don't Call Me Baby, Madison Avenue. Fot-li gas aquí a la sotto. Vinga, va.

Don't call me baby. Madison Avenue des de l'any 2000. Oh, quin temazo. Aquest és també de primera hora de discoteca. Com el que ve ara? El que ve ara també és de primera hora de discoteca. És una versió que va fer la Nina. No la Nina de... que cantava a Operación Triunfo. Una artista que es deia Nina. Va versionar l'I'm So Excited de les Pointed Sisters. I a mi aquesta versió m'encanta. També és de primera hora de discoteca. Oh, com m'agrada.

Quina versió més xula, eh? De l'I'm So Excited de les Pointed Sisters, que va fer la Nina en el seu moment. Oh, a mi és que m'encanta. Em recorda molt a una discoteca, però que no era del Vallès. Que suposo que també hi havia un altre, que era nivell 2. Ah, nivell 2 de Mataró. Ai, aquesta cançó sí que em recorda molt al Vallès, la que ve ara. Can't get you out of my head, de la Kylie Minogue, des de l'any 2001. Mare meva, quin tema.

La recordàveu la Kylie Minogue amb el seu Can't Get You Out of My Head des de l'any 2001. Quin megatemazo, eh? I per megatemazo el que anem ara també fins l'any 1998 del Ultranate i el seu If You Could Read My Mind. On la vas ballar, aquesta? Ah, que és maca.

Oh, m'encanta aquesta versió que va fer la ultranatè del If You Could Read My Mind. Originalment la cançó és de Gordon Lightfoot, de l'any 1970. Oh, que és maca aquesta cançó, m'encanta. Vinga, va, anem amb un megatemazo també de trencapistes, perdó. The Planet Funk, el seu Chase the Sun. Aquesta és d'última hora de discoteca. L'ambient super caldejat, tothom a tope, passant-s'ho bé. El crit final és molt bèstia. Planet Funk, Chase the Sun.

0: aquest Chase the Sun. Chase the Sun de Planet Funk. Mare meva, quin mega temazo. Jo que te'l veig d'últimes hores de la discoteca. I el que ve ara també és un mega temazo d'un DJ que a mi em flipa, que és en Bob Sinclair, amb la seva cançó La La Song. Et sona aquesta? Vinga, va, una mica de canyeta.
1: Oh, yeah.
0: Oh, yeah.
1: What's up, world? It's the Master G, y'all. Sugar Hill Gang.

Bob Sinclair, quina canya de cançó que ens porta aquest paio. Mare meva, no l'he ballat vegades, aquesta és que m'encanta. I la que ve ara també m'encanta, és la Gala, amb el seu Coming to my life de l'any 1996. Come, come, come into my life. Vinga, va!

Come into my life. La Gala ens deia, come to my life, nobody love me, nobody love me. Oh, quin temazo. Ai, la Gala em va fer de bona, eh? Aquesta, el Free From Desire, el... com es deia l'altre? Ara no me'n recordo, però temazos també. Com temazos el que ve ara, que anem fins a França amb els senyors de Daft Punk. Un cop més, One More Time, posem el One More Time aquí a Ràdio Mollet amb el que és ballar al Vallès. Recordo que va sortir el 2001, jo tenia 20 anys, i recordo ballar-la molt al privat de l'Ametlla. On la vas ballar, tu? Ai, m'agradaria saber-ho, eh? One More Time. Va, podem fer el joc aquell. A veure, si endivineu quan entra, quan diu One More Time. Ara,

0: Bona tarda, són 2:15, us parla Carla Ramos. El nucli antic de Mollet es tornarà a omplir d'artesania i tradició. De divendres a diumenge es celebra la 42a edició de la Fira d'Artesans, una de les cites més consolidades del calendari de fires del país. Aquest dijous ja s'ha començat a penjar la decoració dels carrers, que enguany seran unes cintes de colors que s'han fet reciclant material que ja va guarnir els carrers ara fa un parell d'anys. Així ho ha explicat Mònica Colomer, secretària de l'Associació de Veïns de la Fira d'Artesans.
1: El que hem fet és reciclar les teles que es van penjar fa un parell d'anys. Les hem reciclat, hem fet cintes més estretes, llavors van penjades d'unes xarxes, llavors bueno, seria com una pluja de teles, no? I més que res ha sigut per aprofitar material que ja teníem i que no quedés en un racó, no?
0: Enguany hi haurà 78 parades, 51 d'artesania i 27 de productes d'alimentació. 7 d'elles són de Mollet i 17 són noves d'aquest any. Ceràmica, joieria, marroquineria, espelmes conviuran amb mel, formatges, torrons o embotits, tots ells elaborats per productors autèntics. I també us informem que el Casal Cultural de Mollet ha acollit aquest dimecres una nova tertúlia artística conduïda per Judit Vizcarra amb el pintor Ángel Macías com a protagonista. La trobada titulada Entre plomes i aquarel·les ha servit per conèixer de més a prop la trajectòria d'un artista autodidacta que ha desenvolupat els seus coneixements de pintura sense haver cursat estudis específics. Durant la conversa, Macías ha explicat que la seva relació amb l'art li ve en part de família, segons ha comentat. La seva àvia era pintora i el seu pare era un gran amant de la pintura. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès. Què us ha semblat aquesta primera mitjoreta de bona música? Avui té mazos, però dels bons, eh? Com el que ve ara de Negro Can, el Cada vez que te veo. A mi aquesta cançó m'encanta, em transporta, no sé per què, a Eivissa. Té aquest rotllet així caribenyo, que Eivissa no és el Carib, però bueno, ja m'enteneu. De platgetes. Cada vez que te veo, Negro Can. Me donava Eva. Vinga, va, bon rotllete.

Cada vez que te veo, negro can. No em diràs que no és una cançó de bon rotllo de ballar-la, allò, com si no hi hagués un demà. Com la que ve ara, que també és per ballar-la, com si no hi hagués un demà, que és el Crying at the Discotheque dels Alcázar. Crying at the Discotheque. Hi ha un moment que fa molta gràcia perquè diu Wearing a tie like Richard Gere. Posa't una corbata com el Richard Gere. Ai, que bo. Crying at the Discotheque, Alcázar. Vinga, va, marxeta, va pujant això. Vinga, va, fot-li, mullet.

Confession of the Groom.

Crying at the Discotheque, ens deien els Bottles, el Cazar. Quin temazo, eh? Crying at the Discotheque. La discoteca no s'hi va plorar, però bueno, mai se sap quan t'agafa una pretonda plorera. Crying at the Discotheque. I ara anem amb el Don't Be Afraid, de DJ Tonka. Don't Be Afraid, Let Yourself Go. Quin bon rotllo, cançó.

Come on, make your move, DJ Tonka. Don't be afraid, let yourself go. Avui estic posant música de molt dels finals dels 90 a principis del 2000, eh? Clar, que és la meva època, quan jo tenia 20 anys. Ai, com aquesta que ve ara, el Horny. Et sona aquesta? I'm honey, honey, honey, honey, the most tea. Vinga, va, que va pujant això. Com va, nen, mullet?

Honey Tonight, ens deien els Moustie des de l'any 98 amb el seu Honey. L'havies ballat de vegades, aquesta, eh? I la que ve ara, me'n recordo perfectament també com va sortir. Cançó fetitxa del programa. Anem fins a França, eh? Quin riff de guitarra, eh? Ai, quina cosa. Lady Hear Me Tonight, dels Mojo, des de l'any 2000. Ara, quan ve el subidón que entra el bombo, més que m'encanta. Me'n recordo com va sortir. Va, amb aquesta també hem d'endivinar quan entra el diu Lady.

Leire, hear me tonight. Clar que sí, els Mojo. Que bona que és aquesta cançó. Però que sapigueu que aquest riff de guitarra és un grup que es diu Chic, de la cançó que es diu Soap for One. Van anar a fer el sample i llavors van crear Leire. Flipa, eh? Mare meva. Quina colla. Vinga, va, de França anem fins a Alemanya amb Rio i el seu Shine On, que aquesta me la trobo mega temazo. Open up your eyes.

Shine On de Rio, mare meva, quin temazo, a mi és que m'encanta. Doncs molt bé, us deixo aquí fins la propera setmana. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet. Us deixo amb el Down, Down, Down dels Gamba Freak. Aquesta cançó feia molt que l'escoltava, segur, i és un mega temazo. Jo també feia des que l'escoltava i vaig dir, la posem. Get Down, Gamba Freaks. Fins la setmana que ve, ens veiem, ens escoltem.

0: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
2: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola,
0: res,
1: què tal?
0: De res.
1: I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem.
1: Avui obrim el nostre bagul de relats mirant directament cap a l'infinit, cap a dalt del cel, per descobrir una llegenda màgica d'aquelles que intenten explicar com es va crear el món.
0: Doncs sí, perquè tots sabem que el sol i la lluna es reparteixen el dia i la nit, oi? El sol ens dona caloreta al matí, molta caloreta, i la lluna ens vigila els somnis al vespre. Però us heu imaginat mai què passaria si el sol i la lluna s'enamoressin i tinguessin una filla?
1: Una filla. Doncs aquesta preciosa història ens parla d'aquesta filla tan especial, una criatura celestial que farà de pont entre el cel i la terra. És un relat ple de colors, de lluminositat i de misteri que ens farà viatjar a l'origen del temps per entendre per què els astres brillen com ho fan.
0: És una llegenda preciosa per començar el programa d'avui amb la mirada posada a l'univers. Així doncs, escoltem la filla del sol i la lluna.

0: Vet aquí que el Sol i la Lluna tenien una filla molt polida que sempre deia que volia anar amb ells a Corramon. Els seus pares li deien que no podia ser, que es cansaria. Però un dia es va agafar les faldilles de la Lluna quan aquesta volia sortir de casa i de cap manera no la va voler deixar anar si no se l'enduia. La mare li va dir...
1: Et cansaràs, no em podràs seguir i, com que no em puc aturar, allà on et cansis t'hauré de deixar.
0: Però la noieta, tossuda, de totes formes va voler anar amb la seva mare. Camina que caminarà sempre el mateix pas. I a la fi va començar a cansar-se. La Lluna va dir...
1: Veus, dona, com jo t'ho deia. Mira, et deixaré en aquesta platja i podràs viure en aquella caseta. El teu pare et vindrà a veure cada dia. I jo, cada 3 setmanes, vindré a passar durant 8 dies les nits amb tu.
0: La filla del Sol i de la Lluna va viure molts anys en aquella platja sense veure ningú. I vet aquí que un dia el rei va anar a passejar per aquella platja. Va veure aquella caseta i s'hi va acostar perquè tenia molta set. La filla del Sol i de la Lluna estava filant al peu de la porta i així que el va veure li va dir...
2: Segui, senyor rei, i veurà una miqueta, que deu tenir set amb aquest sol que fa. Galleda, vés a buscar aigua fresca al pou. Potet, deixa't omplir per la galleda i vés-te'n a les mans del senyor rei. I si veus que té més set, omple't de nou i torna-hi.
0: I la galledeta i el got van fer el que la noia els havia manat. El rei no sabia el que passava de tan sorprès, perquè mai no havia vist una cosa semblant. La filla del Sol i de la Lluna va tornar a dir...
2: Senyor rei, de segur que de tant caminar us ha vingut gana i voldreu berenar. Llenya, vés al fogó i encén-te. Paella, corre a posar-te damunt del foc. Peixets, sortiu del mar, poseu-vos a la paella i deixeu-vos fregir. Tovalles, esteneu-vos. Tovalló, got, plat i forquilla, correu ben de pressa per a taula.
0: Tot va passar tal com la noia va manar, i el rei, que ja estava tot enamorat, va berenar i li va dir...
3: Oh, amb tu em casaré, si em dius el teu nom.
2: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran, i han estat, són i seran.
0: El rei se'n va anar pensant en aquella noia que no sabia qui era. En arribar al palau, ho va explicar a totes les dames de la cort, i una que es volia casar amb el rei va dir...
4: El que fa una pescadora també ho fa...

0: filla del sol i de la lluna, que com l'altra vegada estava filant al peu de la porta, va quedar tan parada quan va veure el rei que el fus li va caure a la mar i va dir:
1: "Fus, torna tot sol, de seguida."
0: I el fus va tornar tot sol. El rei estava més sorprès que mai i la noia també el va convidar a beure i a berenar, tot de la mateixa manera que el dia que es van conèixer. El rei li va tornar a dir:
2: "Si sapigués el teu nom, jo sí que t'estimaria."
1: "Tinc el pare ros i la mare blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran, i han estat, són i seran."
0: El rei va tornar a anar-se'n altra vegada, trist, pensant de qui devia ser filla aquella pescadora. Ho explica tota la reina, que va dir:
3: "Oh, el que fa una pescadora també ho fa la reina i senyora."
0: Es va treure l'anell de reina i el va llançar un pou, i tot seguit va manar-li que sortís tot sol. Però l'anell ja va ser perdut per sempre, i la reina, com la primera dama, va morir del disgust. Altra vegada van venir els consellers i van dir al rei:
4: "El senyor rei no té fills ni dona. Senyor rei, busqui una altra dona."
0: El rei va dir que es casaria, però que havia de ser amb la pescadora, i que aquest cop sí que sabria el seu nom. Aquell mateix vespre va anar a la caseta de vora al mar, va agafar el setrill de l'oli i es va amagar. La noia havia de sopar i no trobava el setrill i tot era dir:
1: "Vine, setrill, i aboca oli a la paella."
0: Però el setrill deia:
5: "No puc, no puc, que em tenen agafat."
1: "Calla, mal parlat, si aquí no hi ha ningú, com et poden tenir agafat? Per filla del sol i de la lluna que sóc, creuràs o me la pagaràs?"
0: El rei ja no va necessitar res més. Ja sabia que la seva enamorada era filla del sol i de la lluna. De seguida va deixar anar el setrill, va sortir i va demanar perdó a la donzella, amb la qual es va casar les poques setmanes. I van viure sempre feliços i van tenir tres fills, que l'un era blanc, l'altre era ros i l'altre pelat. I vet aquí el conte acabat.

0: I de les altures del cel i la filla dels nostres astres, agafem un avió de paper ben gran i viatgem milers de quilòmetres cap a l'Orient. Ens n'anem directament fins al Japó. El Japó de fa molts anys. Un país de muntanyes nevades, boscos de bambú i cases de fusta.
1: Que emocionant. Mira, allà coneixerem en Yosaku. En Yosaku és un pagès molt humil, de bon cor i molt treballador, que un dia es troba un ocell preciós ferit al mig del bosc. En lloc de passar de llarg, en Yosaku decideix curar-lo i cuidar-lo amb tota la tendresa del món, fins que l'animal pot tornar a volar lliure.
0: Però en la tradició japonesa, la natura sempre agraeix els bons gestos. Poc després, una jove misteriosa truca a la porta d'en Yosaku demanant refugi i s'ofereix a teixir unes teles de fil de seda tan meravelloses i màgiques que tothom del poble es queda bocabadat. Això sí, amb una sola condició, que ningú la pot mirar mentre està teixint.
1: Ai, ai, ai, resistirà en Yosaku la curiositat de mirar rere la cortina? Què s'amaga darrere aquesta misteriosa noia i d'aquell ocell agraït?
0: Prepareu-vos per viatjar al país del sol naixent amb una lliçó de respecte i bondat de les que toquen el cor. I arriba el conte, Yosaku i l'ocell màgic.

0: Fa molts anys hi havia un noi molt pobre que vivia en una caseta al mig del bosc. Aquest noi s'anomenava Yosaku. En Yosaku es guanyava la vida recollint llenya a la muntanya per després vendre-la a la ciutat. Un dia que nevava i feia molt fred, Yosaku va anar a vendre la llenya. Dels diners de la venda es comprà menjar. Pel camí de tornada sentia uns sorolls estranys. S'hi acostà i va veure un ocell en una trampa.
1: Pobre!

0: Ocell, ara t'ajudaré.
1: Al deslligar de la trampa, l'ocell va marxar volant, content, fent vols d'alegria pel cel i donant-li les gràcies a Yosaku. Yosaku, que tenia molta gana i molt fred, se'n va anar cap a casa seva. Mentre encenia la llar de foc, van trucar a la porta.
0: Qui deu ser?
1: Quina sorpresa quan obrí la porta es trobà una noia preciosa que tenia molt de fred. Yosaku, que era bo, li va dir...
0: Passa i escalfa't.
1: Yosaku va preguntar a la noia on anava i ella li va dir que anava a visitar un familiar que vivia a prop d'aquell camí.
0: Però si és de nit.
1: I ja li va demanar per quedar-se a dormir aquella nit, ja que era molt freda.
0: Sí, m'agradaria, però sóc pobra i no tinc llit. Tampoc tinc gaire menjar. Bé, pots quedar-te.
1: Durant la nit, la noia va fer tota la feina de la casa. Quan Yosaku al matí es va despertar i va veure tot tan net i ordenat, es va posar molt content. Va continuar nevant un dia i un altre. I ella li va preguntar...
2: Puc quedar-me fins que acabi de nevar?
0: És clar que sí.
1: Passaven els dies i no parava de nevar. Yosaku i la noia es van enamorar. I un dia ella li va dir a Yosaku...
2: Que et vols casar amb mi? Així sempre estarem junts.
0: Sí.
2: A partir d'avui em pots dir Otsuru.
1: Després de casar-se, ella va treballar molt i ajudar molt el seu marit. Yosaku era molt i molt feliç. Un dia, quan Yosaku sortí per vendre la llenya, Otsuru li demanà que comprés fil. Otsuru preparà mentrestant el teler per teixir. Quan va tenir el fil, Otsuru va demanar a Yosaku que no entrés a l'habitació mentre ella estigués teixint la roba. Otsuru va passar 3 dies teixint sense sortir de l'habitació i no menjava ni dormia. Quan va acabar de teixir, va sortir de l'habitació i immediatament li ensenyà el teixit a Yanisiki a Yosaku. Yosaku quedà meravellat.
0: Però quina roba més bonica!
2: Podries vendre aquest teixit a la ciutat i així podries treure molts diners.
1: Yosaku, quan anava a la ciutat, anava dient als senyors rics si volien a Yanisiki. Però el rei, mentre passava pel mercat, va veure aquell teixit tan bonic que el va voler comprar. Llavors li va donar molts diners a Yosaku per aquell teixit tan i tan bonic. Yosaku tornà a casa molt content i li va donar les gràcies a la seva esposa, Otsuru, i li va dir que el rei volia més a Yanisiki.
2: Ja faré més.
1: Aquesta vegada també trigà 4 dies per fer-la sense ni menjar ni dormir. Estava molt dèbil quan va sortir de l'habitació. Ella va dir...
2: Ja he acabat de fer-lo, però és l'última vegada que ho faig.
0: Sí, sí. Si tu et posessis malalta, jo patiria moltíssim.
1: Yosaku va portar el rei al Yanisiki i aquesta vegada també li va donar molts diners.
3: Però per fer el kimono de la princesa necessitarem més teixit.
1: Yosaku li va dir que ja no se'n podria fer més, que era impossible, però davant l'amenaça del rei que si no ho feia el degollaria, Yosaku va haver de cedir a la força. Yosaku li va dir a Otsuru que havia de teixir per última vegada un altre a Yanisiki. Otsuru va dir que ja ho faria i va començar a teixir a la seva habitació com les altres vegades.
0: Estic molt preocupat. Triga molt a sortir de l'habitació. Cada vegada s'aprima més.
1: Com que ell estava tan trist, volia mirar com estava Otsuru. Ja no tenia paciència. Va trencar el compromís i va mirar dins de l'habitació.
0: Ocell.
1: Un ocell estava teixint amb les seves plomes. Llavors l'ocell es va girar i va veure Yosaku i es va transformar en Otsuru.
2: Al final m'has descobert el secret. Jo sóc l'ocell que un dia vas ajudar. He vingut per tornar-te en favor, però he de marxar perquè ja saps el meu secret.
0: Perdona'm, no marxis!
1: Però ella es va transformar en ocell una altra vegada i se'n va anar.
0: Espera'm, sisplau, torna aquí!
1: L'ocell es va enlairar fent uns sons de tristesa.

0: i del Japó més misteriós i el fil de seda màgic d'en Yosaku, tornem a agafar les maletes de la imaginació i aterrem directament a la sabana africana per conèixer el personatge més alt, espaterrat i divertit d'avui.
1: Us presentem la Popota. La Popota és una girafa que té el coll llarguíssim i unes potes que arriben gairebé fins als núvols. Però la Popota té una petita particularitat. És la girafa més maldestra de tot el continent. Es passa el dia ensopegant amb les pedres, xocant contra les branques de les acàcies i creant uns embolics monumentals a la sabana.
0: Imagina't, Mercè, els altres animals de vegades es desesperen perquè la Popota, sense voler, ho tomba tot pel camí.
1: Sí.
0: Però darrere d'aquesta girafa tan sabastra s'hi amaga un cor enorme i, sobretot, un gran talent que està a punt de descobrir i que deixarà tothom amb la boca ben oberta.
1: És una història plena de rialles, de ganes de superar-se i que ens recorda que ser diferent o una mica despistat no ens impedeix fer coses meravelloses.
0: Vinga, estireu bé el coll i prepareu-vos per riure. Arriba l'últim relat d'avui, la girafa Popota.

0: Vet aquí que una vegada hi havia una girafa que es deia Popota. De petita s'ho passava molt bé amb els altres animals, però a mesura que passava el temps, el seu coll no creixia. Els seus amics se'n van adonar i van deixar de jugar-hi. La girafa Popota estava molt trista, perquè ningú no volia jugar amb ella. Una tarda, mentre tornava de banyar-se tota sola al riu, se li va apropar un llangardaix.
1: Per què fas aquesta cara?
2: Estic trista perquè ningú no vol jugar amb mi. Com que tinc el coll curt, em veuen diferent.
1: He sentit a dir que darrere d'aquestes muntanyes hi ha un arbre savi. Segurament ell et podrà dir per què tens el coll curt.
2: Estàs segur que aquest arbre m'ajudarà?
1: Com a mínim, ho has d'intentar.
0: Aquella tarda, després d'estar pensant què li havia dit el llangardaix, va decidir que l'endemà emprendria el camí per trobar aquell arbre. Al cap de 5 dies, va veure l'arbre que el llangardaix li havia descrit. Era un arbre gran, millor dit, enorme, com no n'havia vist mai cap. Quan faltava poc per arribar-hi, va veure una llarga cua d'animals. Quan gairebé ja hi era, va preguntar:
2: què hi feu aquí tants animals?
3: Doncs esperem el torn perquè l'arbre savi ens ajudi.
0: Van passar 2 hores i encara feia cua. Feia molta calor, però cap animal marxava. Finalment va arribar el seu torn.
2: Soc la girafa Popota. Soc diferent a la resta de les girafes perquè el meu coll és curt i no em volen tant com sóc. De petita tenia amics, però ara em veuen diferent i no volen jugar amb mi. M'han dit que ets un arbre savi. Et demano, si us plau, que m'ajudis a saber per què tinc el coll curt.
4: Ser diferent no és cap problema. No em veus a mi? Soc l'arbre més gran que hagis vist. Els altres t'han d'acceptar tal com ets i has de saber que tots som diferents. No hi ha ningú igual que la resta.
2: Però em poso molt trista que els que jugava amb mi no em volen ni veure. M'ajudaràs?
4: Ho intentaré.
0: L'arbre va tancar els ulls i uns segons després li va dir:
4: segons tinc entès, les girafes mengeu fulles. Veus les que hi ha a les meves branques? Les de més avall són verdes i amargues. En canvi, les de més amunt són madures i dolces. Si haguessis de menjar-te, quines agafaries?
2: Les de sota, perquè no em costarà agafar-les.
4: Però són verdes encara. T'hauries d'esperar unes quantes setmanes.
2: Doncs m'esperaré que madurin. A les de més amunt no hi arribaria. De petita agafava les fulles que tenia més a prop, mentre la resta de girafes s'esforçaven per agafar les de més amunt.
4: Però aquelles eren més bones i madures.
2: Sí, però jo no em volia esforçar i m'esperava que caiguessin soles.
4: Em sembla que ja sé per què no t'ha crescut el coll.
2: Ah, sí? Digues, digues.
4: Sí, de petita t'haguessis esforçat per agafar les fulles dels arbres, ara tindries un coll més llarg. Qui no s'esforça no aconsegueix res.
0: La girafa Popota es va posar trista.
2: I què puc fer per tenir el coll més llarg?
4: Veus aquelles fulles? Intenta agafar-les.
2: Ui, no podré.
4: Com pots dir que no podràs agafar-les si encara no ho has intentat? Has de creure que pots agafar-les. I si t'hi esforces, segur que ho aconseguiràs.
0: La girafa Popota va començar a intentar agafar-les amb la boca. Ho va intentar una vegada i una altra, però les fulles estaven massa en l'aire. L'arbre li va dir que ho anés intentant, ja que havia d'ocupar-se dels altres animals que estaven fent cua, esperant el seu torn. Es va fer fosc i la girafa Popota encara ho estava intentant. De tan cansada que estava, va decidir descansar unes hores. L'endemà va continuar. Es va adonar que les fulles cada cop eren més a prop, fins que al final ho va aconseguir.
2: Ho he aconseguit! Ho he aconseguit! He agafat les fulles!
0: La resta d'animals, que l'estaven observant mentre feia cua, la van felicitar. La girafa es va adonar que, de tant esforçar-se, el coll se li havia allargat una mica. En aquell instant, L'arbre savi li va dir:
4: has cregut en tu i ho has intentat fins a que les has agafat. Aquests animals t'estan aplaudint i valorant l'esforç que has fet per aconseguir el teu objectiu. Què has après?
2: He après que esforçar-se val la pena i que, si vull créixer, m'haig d'espavilar tota soleta a fer les coses.
0: La girafa Popota li va donar les gràcies per haver-la ajudat i va tornar de seguida cap al seu poblat. Els seus amics, en veure-la arribar, no la van reconèixer. Els va explicar l'aventura amb l'arbre savi i se'n van disculpar per com havien actuat amb ella. Contents de tornar-la a veure, van decidir fer una gran festa per celebrar-ho. L'endemà es llevaria sabent que, si volia tenir un coll com la resta de girafes, havia de continuar esforçant-se dia rere dia.
5: Una girafa. I amb els aplaudiments de tota la sabana cap a la nostra estimada girafa Popota, arriba el moment d'anar plegant i de tancar el llibre de les històries d'avui. Però, com que ens hem quedat el coll ben llarg de tant mirar amunt, no podíem marxar de qualsevol manera.
1: I tant que no, Lluís. Marxem movent el cos a ritme de gresca. I per connectar amb l'últim conte d'avui, ens acomiadarem cantant i ballant amb una melodia molt divertida que tothom pot seguir des de casa. La cançó de les girafes.
5: Vinga, va, poseu-vos tots de peu, estireu els braços ben amunt, com si volguéssiu tocar els núvols o menjar-vos les fulles dels arbres més alts. I a ballar s'ha dit. Ha estat una setmana fantàstica on hem conegut la filla del sol i la lluna. Hem après el valor de la paraula amb en Yosaku al Japó i ens hem fet un fart de riure amb la girafa Popota.
1: De moment, nosaltres anem a buscar una bona acàcia per berenar, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. Ep, no hi falteu!
5: Gaudiu molt de les vacances, balleu molt, sigueu feliços, i ja ho sabeu.
1: Mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.
6: Fins aviat!

0: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
2: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, al 96.3 de la FM, dijous a 2:15 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
3: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
4: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.

0: Barcelona, 8 del matí. Els trens van plens, els cotxes no es mouen. I mentrestant, les hores passen. Un estudiant ha de creuar la ciutat. A peu, amb bici, amb cotxe o amb Renfe. El rellotge corre, però el temps no és sempre el mateix.
1: Benvingudes i benvinguts, estimem les mates. Bon dia, Laura.
2: Bon dia.
1: Bon dia, Albert.
3: Hola, bon dia.
1: Avui parlem d'una cosa que tots vivim, moure'ns.
2: Però també de quan triguem a fer-ho.
4: El repte d'avui és que trieu un d'aquests mitjans de transport per anar de Plaça Espanya a Plaça Catalunya de Barcelona. I estimeu el temps que trigaríeu. Podeu anar corrents, en bici, en cotxe o en rodalies.
3: Aviam. Quina distància deu ser entre Plaça Catalunya i Plaça Espanya?
4: Ara que ja portem molt ritme, vinga, referències que...
2: És que crec que mai he anat caminant, o sigui, aniríem per Gran Via, no?
3: Sí, sí, podríem anar per Gran Via.
2: Gran Via, aniríem rec.
4: Si vas per Gran Via, vas com a travessant tota l'Eixample.
2: Sí.
4: I per tant et vas trobant tots els carrers verticals de Barcelona... I l'altre dia va sortir la dada de quan hi havia entre un carrer i un altre de l'Eixample, us en recordeu?
2: Sí, el dia de la Sagrada Família a Camp Nou, no?
4: Exacte.
2: Rambla Catalunya, no?, el primer. Balmes.
4: Aribau.
2: Aribau i Muntaner, sí.
4: Casanova.
2: Casanova.
4: Llavors hi ha Villarroel, Urgell, Comte Borrell, Viladomat.
2: Calàbria.
4: Rocafort. Entensa. I després Vilamarí, Llançà. I
2: ja està,
4: vas,
2: no?,
4: al carrer Tarragona, que és com a l'altura de Plaça Espanya.
2: 15 per 113, no?
4: Sí. Per 100 seria quilòmetre i mig.
2: Sí.
4: Però com que és una mica més, tirem llarg.
2: Dos quilòmetres,
4: caminant, no? 2 quilòmetres i poc, jo crec que sí. Si anéssiu corrent, quant trigaríem?
2: Jo, si he de triar, jo diria que amb bici ha de ser més ràpid.
4: Vale, perquè la bici, a quanta velocitat va una bici? Una bici no professional, el típic que agafes la
2: 20 quilòmetres per hora.
4: Vale, doncs 20. 20 quilòmetres per hora. Per tant, si has de fer 2 quilòmetres, hauríem de dividir entre 10...
3: Que són 6 minuts.
4: Exacte, que són 6 minuts.
2: 6 minuts.
4: Això en bici.
3: Jo tinc la referència que anant a peu són uns 3 quilòmetres per hora.
4: Corrent vas tipus a 10 per hora, és un bon ritme.
2: Corredor.
4: Entre 8 i 12, però... Caminant, és això que tu deies, que és 3 quilòmetres per hora... Vale, llavors, en bici eren 6 minuts. Mira, aquesta és la típica cosa, que a la gent que li encanta allò de la regla de 3, aquest és un cas que el que estàs fent és proporcionalitat. Si faig la meitat, he de fer el doble a l'altra banda. Clar, tothom diria, home, amb el cotxe és com vas més ràpid de tot el que hem dit, però clar, t'obliguen a fer parades. Si tu vas corrent, no tens per què parar.
2: Depèn de l'hora que surtis,
4: exacte,
2: també, no?
4: Si vas en hora punta, sortida de col·le o quan tothom va a treballar, buf, allà pots estar parat o el que sigui. De fet, a Google Maps sabeu que hi ha una opció que et diu a quina hora vols arribar. I tot això són sistemes matemàtics d'investigació operativa que fan tot de...
2: Mitjanes,
4: estimacions. I miren les dades i van com aprenent... Bueno, això està superestudiat i són tot models matemàtics que són complexos, per això la gent el que fa és d'usuària i ho posa al Google. També ens podríem preguntar altres coses. Ara ja no de temps, sinó de quants passatgers pot transportar una línia de metro en hora punta. Quanta gent creieu que hi cap en un metro...
3: Enxubats a les 8 del matí.
4: Enxubats a les 8 del matí.
2: 5 vagons?
3: Entre 5 i 7 vagons o 8.
2: Quants metres fa un vagó?
4: Home, les portes... És metro i mig, dos metres segur. I hi ha potser 3 o 4 portes, i entre porta i porta hi ha més.
2: Doncs no sé, 20.000 persones.
1: Saps què? Anem a contrastar. Per afinar una mica, trucaré a Transports Metropolitans de Barcelona. I ens atén Gerard Bombaí. Ell és el responsable d'anàlisi i estratègia operativa de metro de TMB. Gerard, quants viatges es fan a l'any comptant totes les línies de metro de Barcelona?
5: Doncs mira, l'any 2024 vam tancar amb 469 milions de viatgers. Aquesta xifra és el rècord històric de la xarxa de metro i suposa un increment del 6% respecte al rècord anterior, que era de l'any 2023.
1: Quin és el moment de punta?
5: Els dies laborables és quan més passatge portem, especialment a l'hora punta del matí, entre les 7 i les 9 del matí. A nivell d'estacions, doncs, els grans intercanviadors són els que més demandats serveixen. Espanya, Catalunya, Diagonal, per exemple. El dia que tenim més validacions de l'any és el dia de Sant Jordi, habitualment. Uh-huh. Aquest any 2025 vam assolir el rècord de validacions en un dia, amb 1,88 milions de validacions, que és el rècord històric. De fet, mai havíem transportat tanta gent en un únic dia.
1: I sabries dir-me quin aforament té un cotxe del metro de Barcelona?
5: Sí, cada tren té aproximadament capacitat per uns 900 passatgers, excepte la línia 1, que els trens són una mica més amples, perquè tenim amplada via ibèric, i tenen aproximadament un 20% més de capacitat.
1: Pot ser que se superi aquest límit d'aforament previst? Per exemple, per la Mercè, jo recordo nits d'agafar el metro després d'un concert per desplaçar-te cap a una altra zona, i els usuaris empenyen com si fos un tren japonès, fins que no hi cap ni una agulla.
5: Això és el que treballem, no? Perquè la ciutadania doncs, pugui viatjar amb condicions de confort i sempre doncs, quan arribem en aquests grans esdeveniments intentem reforçar al màxim l'oferta de transport per això, per garantir que tothom pugui arribar al seu destí de la manera més confortable possible. Per exemple, la línia 5, doncs estem sobre els 2 minuts i mig de freqüència.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Gerard.
5: A vosaltres.
1: 900, eh? Jo havia dit 20.000. M'he passat molt. Però deixa'm dubtar que siguin 900, en hora punta. Jo crec que de 1.000 no baixa.
4: Vale, i ara ens podríem plantejar amb cotxes. Quants cotxes poden entrar i sortir de Barcelona en un dia? Podríem trucar a veure si algú ens pot donar alguna pista, perquè quan estàs estimant coses que se te'n va de la teva experiència és quan et quedes que no saps ni per on agafar-ho. Llavors, aquí és on és important que truquem algú que en sàpiga.
1: Hem decidit trucar a l'AMB. Ens atén Òscar Llatge. Ell és coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat. Bon dia, Òscar. En un any teniu quantificat quants vehicles es mouen entrant i sortint de Barcelona?
6: Són uns 293 milions de vehicles l'any. 140 milions d'entrada i 150 milions de sortida.
1: Déu-n'hi-do.
6: Potser això també seria interessant remarcar. Els 30 milions són vehicles pesants.
1: Els darrers dos anys han estat els més intensificats, a excepció del 2019. Sí que és veritat que la pandèmia tots van veure doncs un increment de les tendències de teletreball, etc, que van potser millorar l'afluència de cotxes. Però quina és l'evolució que heu pogut constatar al llarg dels anys?
6: L'evolució en general va molt lligada precisament a coses socials. La pandèmia, el confinament va afectar moltíssim, però l'economia també afecta molt. El preu de combustibles i l'atur, totes aquestes coses, no? El comerç exterior, perquè pensem que Catalunya és un lloc de pas de molta importació i exportació. Partíem de xifres del 2009 de 826.000 vehicles diaris i vam arribar al 2019 al màxim amb més de 900.000, 911.000 concretament, 1.000 vehicles al dia. A la pandèmia en
1: 1. Quin sistema de càlcul es fa servir?
6: El sistema clàssic que tenim són espires de contagi, són espires electromagnètiques que estan enterrades a la carretera en diferents punts. Quan passa un cotxe per damunt, es genera una variació d'aquest camp magnètic i això compta el pas d'un vehicle. La seva longitud, també pots comptar la seva velocitat a la que passa. I tenim, concretament, per en aquest comptatge d'entrada i sortida, tenim a un radi de Barcelona uns 10 quilòmetres, a totes les vies principals, tenim una estació assegurada. Això és un sistema que probablement amb el temps, i nosaltres ja estem treballant-hi, s'anirà substituint per sistemes una miqueta més intel·ligents, no? Com aplicant el tema de la visió artificial per computador. Tendríem a passar cap a sistemes de càmeres que van filmant i hi ha un procediment després que llegeix, diguem-ne, que interpreta la imatge i compta els vehicles, la seva velocitat, etc. I també et diu quin tipus de vehicle és, fins i tot si són vianants. No?
1: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
6: Pues a disposar-ho. veu.
4: Déu-n'hi-do tot el que ens han explicat. I sí, sí, el metro és compacte, constant i eficient. De fet, hi cap moltíssima gent, ja ho hem vist. Però els cotxes ocupen molt espai per persona i, clar, hi va poca gent. I aquí és on entra el concepte de densitat i d'optimització. Vale, una altra cosa que és important amb el temps és el tema de la percepció. De fet, ara aquí us plantejaré jugar una mica, perquè el que està clar és que la percepció del temps canvia molt si ens estem passant bé o si ens avorrim.
2: Sí.
4: No? O sigui, sembla que una cosa és el temps de rellotge i una altra és com el percebem. 10 minuts llegint el metro passen ràpid, però 5 minuts en una cua
2: són eterns.
4: Llavors, ara farem una prova. Vale? Ara necessito que tothom estigui atent. I farem un experiment d'estimació de temps. Això també és una activitat que fem molt a classe, però ara, així amb ràdio, el que farem serà que posarem un fil musical uns quants segons. No us dic quants segons. L'única que sabré quants segons és seré jo, ni vosaltres ho sabreu. I quan pari, doncs haureu de dir creieu que han passat. Val? Llavors, no podeu mirar el rellotge, ni a vosaltres dos ni als que esteu a casa. Val? Llavors, intenteu, cadascú té les seves estratègies per calcular la noció del temps, però jo posaré la música i la pararé quan jo vulgui.

0: Estem abaratint el podcast. Minutos musicales i dale. Això en ràdio no es pot fer, és que no es pot fer això en ràdio.
1: Mira, perquè tu, com que saps de ràdio i no i saps que no es pot fer, t'estaves posant nerviosa.
0: Ui, moltíssim.
1: Se t'estava fent llarguíssim. Si ara et pregunto quants segons he estat...
0: 20 segons.
1: Tu què diries, Albert?
2: Jo n'he comptat 17.
0: Una publi.
1: Deixem que els oients diguin, però... A veure... Us heu quedat curts els dos.
0: És que ja t'he dit jo que era moltíssim. O sigui, Laura, això no ho podem fer?
1: Però mira, ja ho hem fet.
2: El temps és el millor lladre.
1: Vale, ara, s'us ha fet curt per un motiu, perquè la cançó era animada, us la coneixíeu, llavors... Tot i que tu t'estaves posant nerviosa de que tenies a la ràdio la gent sense dir res, realment han sigut 32 segons. Tampoc ha sigut tant, eh? Posaré un altre i tampoc us dic quants segons, però el tipus de música serà diferent. Ara aquesta era animada, ara posaré música calmada.
0: Comencem amb aigua ja malament, eh?
1: Però comencem a comptar a partir de quan, a veure...
0: Ara, ja està.
1: Home, però ara ja us heu descomptat.
0: No passa res, és molt bonica aquesta cançó, deixa-la.

0: 15 segons.
1: A mi aquesta se m'ha fet més curta, també.
2: Hi ha un problema. O no me l'has donat d'entrada, o aquí marca que és 38 segons.
0: No pot haver passat... No han pogut...
1: Xarango, torneu, per favor, se'ns fa molt curt.
0: No han pogut haver passat 38 segons.
2: O no l'hem posat des de l'inici.
1: Sí que l'hem posat des de l'inici, sí.
2: Doncs han passat 38 segons.
0: A tu t'han passat 38 segons?
1: No.
0: Impossible.
2: Abans us heu posat més nerviosos.
1: A mi m'han passat moltes imatges per al cap, però no m'han passat 38 segons.
2: A veure... Ah, és que el temps enganya, eh? A vegades, no tothom, però el d'estimar distància o estimar àrees o fins i tot estimar volums és algo que a vegades la gent fa.
1: Tenim
2: però
1: més pràctica.
2: Estimar temps és complicat. De fet, per exemple, la gent que... O sigui, un profe que sap que té una hora de classe, quan ja té molta experiència, sense començar ja sap el que li donarà temps de fer o no, però quan ets nou... com a profe, sempre sona el timbre i, ostres, encara volia explicar no sé què. O la gent que fa conferències, que no calcula bé el temps perquè està parlant, tal, no se sap imaginar quan li durarà aquella explicació. En canvi, quan ja ets professional d'això i ho fas sovint, ja com tens les teves referències. Però, clar, el temps és una cosa que és molt útil al final. També hem d'anar-lo entrenant. Doncs què, us ha agradat l'experiment,
1: m'ha encantat.
0: Ha sigut...
1: No sé com es valora això a casa, no? Però m'ha agradat molt, sí.
2: El que fem amb els nens, us explico l'activitat que realment fem, és que posem un comptador al projector i els hi fem tancar els ulls o els fem posar d'esquena al projector i els hi diem que ells vagin comptant interiorment el que creguin que és un minut i que quan creguin que ja ha passat un minut, que aixequin el braç i que llavors obrin els ulls. I llavors que mirin en la pantalla quants segons realment havien passat. I tu, com a profe, el que pots fer és gravar i després els hi passes el vídeo de com la gent anava aixecant el braç super d'hora i com alguns que diuen, ah, com que segur que ho faig d'hora, me quedaré expressament com per contrarrestar,
1: però
2: llavors
1: temps,
2: es passen
1: no?
2: I tal. I és xulo, i és l'estimació d'un minut. I llavors... han d'agafar referències de, per exemple, per mi un minut és respirar tantes vegades, o és cantar-me per dins la cançó de tal, o dir el poema de no sé què, la primera estrofa, jo què sé, cadascú té com referències. Clar, hi ha gent que és a un minut, ni idea. O la cançó d'aquella que...
1: Clar, però les cançons més o menys duren entre 2 i 5 minuts, no?
2: Exacte. Llavors és saber-te, de fet, la gent que va córrer, que sí que necessiten saber, a vegades saben les cançons que els marquen el tempo, coses així. Una aplicació que té això del temps és, si tu un dia estàs a casa i veus un llamp, si tu comences a comptar els segons i t'esperes fins que passi el tro, els segons aquests, el que t'estan marcant és si la tempesta la tens a prop o la tens encara lluny. Tu no, o sigui, no veus el llamp i el tro a la vegada, perquè la llum viatja més ràpid que el so. Això, per exemple, a la muntanya, si estàs d'excursió, doncs et val la pena saber-ho.
1: No.
2: Si estàs a casa no és tan important, perquè mira, estàs al sofà i ja està. Però si estàs en una excursió, un viatge, el que sigui, doncs sí.
0: Cada 3 segons entre llamp i tro equivale a 1 quilòmetre. Llavors, si passen 9 segons... són 3 quilòmetres.
2: Exacte. És una aplicació pràctica per dies de tempesta. Doncs avui hem après que la mobilitat urbana es pot calcular, però sovint la percebem de manera molt diferent. Que el temps com a magnitud física és objectiu, però la seva percepció és molt subjectiva, com ens ha passat amb lo de les cançons. I que les matemàtiques ens ajuden a entendre des del flux de passatgers fins a la distància d'una tempesta, comptant només els segons.
0: I que el temps s'ha de viure, però també s'ha de mesurar.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Laura.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Albert. I gràcies a vosaltres que ens escolteu des de casa. Ens veiem al proper capítol d'Estimem les Mates. Adéu.
0: Adéu, adéu.
3: Estimem les Mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
6: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, al 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:45 del vespre a Ràdio Mollet.
7: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
8: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 17 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Una pluja de cintes de color serà la decoració de la Fira d'Artesans de Mollet que tot just avui s'està començant a guarnir pels carrers. La fira reunirà 78 parades d'artesania. I l'Institut Gallecs és un dels 100 centres prioritaris de la Generalitat dins del Pla d'Eliminació i Climatització d'Equipaments. La previsió és aplicar sistemes de climatització, ventilació mecànica i energies renovables. I la comunitat educativa s'ha reunit al Mercat Vell per celebrar l'inici de curs. Ha estat rebut pel consistori molletà i han participat en una ponència sobre la gestió de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. I el Casal Cultural ha tornat a acollir una nova tertúlia artística. En aquesta ocasió, el protagonista ha estat Àngel Macías, artista autodidacta que pinta amb ploma i aquarel·les. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El nucli antic de Mollet es tornarà a omplir d'artesania i tradició. De divendres a diumenge se celebra la 42a edició de la Fira d'Artesans, una de les cites més consolidades del calendari de fires del país. Enguany hi haurà 78 parades, 51 d'artesania i 27 de productes d'alimentació. 7 d'elles són de Mollet i 17 són noves aquest any. Ceràmica, joieria, marroquineria o espelmes conviuran amb mel, formatges, torrons o embotits, tots ells elaborats per productors autèntics. Aquest dijous ja s'ha començat a pensar la decoració dels carrers, que enguany seran unes cintes de colors, que s'ha fet reciclant material que ja va guarnir els carrers ara farà un parell d'anys. Així ho ha explicat Mònica Colomer, secretària de l'Associació de Veïns de la Fira d'Artesans.
2: El que hem fet és reciclar les teles que es van penjar fa un parell d'anys. Les hem reciclat, hem fet cintes més estretes, llavors van penjades d'unes xarxes, llavors bueno, seria com una pluja de teles, no? I més que res ha sigut per aprofitar material que ja teníem i que no quedés en un racó, no?
1: Aquestes darreres setmanes els veïns han anat fent una per una cada cinta de decoració reunint-se als garatges del carrer com a punt de trobada per fer la decoració. Així ho ha dit la secretària de l'Associació de Veïns.
2: La decoració, de moment, fa un parell d'anys que l'estem fent els veïns. Llavors, bueno, hi ha dues cases, bueno, dos garatges oberts que la gent pot anar a participar amb la decoració a una banda o a l'altra. I, bueno, hi ha una consigna de com s'ha de fer i llavors pues, cadascú, els veïns que volen, pues, van a un costat o l'altre a ajudar amb la decoració i llavors avui doncs venen els de Giramont que són els que pengen la decoració de la fira.
1: La inauguració serà demà divendres a les 7 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Tot seguit el veïnat organitzarà la tradicional sardinada a la plaça de l'Artesania amb pa i vi per tothom. Entre les novetats d'aquest any s'ha fet una activitat participativa, una teixida col·lectiva de sols de ganxet per commemorar els 30 anys d'en Tòfol i la Dinga, els capgrossos de la festa. També hi haurà demostracions en directe dels oficis d'artesans i tallers familiars de ceràmica i papiroflèxia. Des de l'associació han volgut fer una crida a la necessitat d'incorporar gent jove perquè cada cop més els organitzadors de la fira i els veïns són més grans.
2: Bueno, la fira fa anys, la gent que va començar amb tota l'organització de la fira també fa anys i llavors, clar, ens falta pues, que hi accedeixi, que s'impliqui gent més jove, per tenir una continuïtat, perquè els que porten tota la vida en l'associació fent decoracions, xocolatada, sardinada i això, pues, donar-los una mica de descans.
1: Una d'aquestes persones que mai falla a l'organització i en treballar per la fira és el president honorífic de l'Associació de Veïns, en Martí Torégano, que ha explicat a Ràdio Mollet que quan s'acaba una edició de la fira ja estan pensant en com serà la propera.
3: Cada any, quan acabem les fires, ja pensem en l'any següent, com ho farem. Primer reposem una mica i llavors mentalitzem en reunions i mirem de veure quina decoració podem posar a l'any següent.
1: La Fira d'Artesans de Mollet té els seus orígens l'any 1984, quan el grup tertulià la va impulsar als carrers dels FEMS amb elements de pagès. Des de llavors l'Ajuntament s'hi ha implicat per convertir-la en una de les fires més visitades de Catalunya.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Institut Gallecs de Mollet és un dels 100 centres educatius públics de Catalunya que la Generalitat ha situat com a prioritaris dins del pla de climatització dels equipaments educatius del país. El programa preveu que les actuacions en aquests centres es completin abans del juny del 2028. El pla, anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa,

0: El que tenim és l'acord d'ahir del govern, hem de mirar ben bé les condicions, de quina manera es pot fer, perquè han comentat bàsicament tres línies, d'inversió pròpia, no, de la Generalitat de Catalunya, la possibilitat també que els ajuntaments puguin avançar aquestes inversions i també una col·laboració público-privada que haurem de veure com es materialitza. Per tant, el nostre compromís continua sent invertir a les escoles públiques de la ciutat més d'un milió d'euros a l'any, com a mínim, en funció també, no, dels recursos pressupostaris que ara justament estem començant a treballar, no, els pressupostos del 2027, marcar la priorització d'aquestes obres amb els equipaments, amb els equips directius, i en aquest cas amb els directors i directores, i per tant veurem fins a on podem arribar tenint en compte aquest anunci de la Generalitat de Catalunya.
1: En el cas de l'Institut Gallecs, la intervenció no consistirà únicament a la instal·lació d'aire condicionat. La previsió de la Generalitat és aplicar sistemes de climatització integral, ventilació mecànica i energies renovables, adaptant les solucions a les característiques de cada edifici. Mireia Dionisio ha afirmat que aquesta prioritat per part de la Generalitat podria fer incrementar la partida pressupostària que destinarà l'Ajuntament a les escoles.
0: El nostre compromís és tot allò que puguem, doncs podrem ampliar. En tot cas, sí que hem de ser curosos i rigorosos, que evidentment les inversions a la ciutat de Mollet no només ho podem destinar als equipaments educatius, sinó també estan els culturals, els esportius, els carrers, està el cementiri municipal, la biblioteca. Per tant, hem de dividir molt bé, però en tot cas el nostre compromís és invertir un mínim de 3 milions d'euros en 3 anys. I en tot cas, si les condicions pressupostàries, si les condicions també del govern que donen, no sabem si obriran una línia de crèdit, si no, per tant, llegirem la lletra petita i tot allò que puguem incrementarem.
1: L'Institut Gallecs és un dels tres centres del Baix Vallès inclosos en aquesta primera fase del programa. La llista també incorpora l'Institut Torremalla de Parets i l'Institut Vinyes Velles de Montornès. La Generalitat ha seleccionat els centres prioritaris tenint en compte, entre altres factors, l'estat dels equipaments i la necessitat d'intervenció amb més urgència. En aquesta línia, l'alcaldessa de Mollet ha comentat que la ciutat compta amb un parc públic d'escoles envellides i que segurament s'hauran de fer passos previs a la climatització.
0: Tenim també un parc públic d'escoles envellides i en aquest cas potser primer, i això ho pactarem amb els equips directius, no té sentit climatitzar una escola si hem de canviar les finestres, perquè les finestres són de fa molts anys, no? Per tant, això és important. Justament ara mateix, en aquest any, farem un paquet molt important de canvi de finestres de les escoles públiques de la nostra ciutat. En aquest cas, em sembla que hem prioritzat el Montseny, Sant Jordi i Papaseit, en aquest sentit, i per tant, no? Primer una cosa, després l'altra, i per tant haurem de mirar molt bé això per dir, no podem climatitzar una escola si sabem que les finestres les hem de canviar o allà s'està anant tot el fred o no, no? I per tant hem de treballar-ho bé.
1: L'anunci arriba després d'un curs en què les altes temperatures a les aules han tornat a situar la climatització dels centres educatius en el debat públic. El govern també ha previst un pla de xoc de 20 milions d'euros per instal·lar ventiladors a 392 escoles i instituts durant el 2026, mentre no s'executen les actuacions de climatització definitiva.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei amb crònica del temps que ens porta el Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà, o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també al Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre Mollet. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores enganxat en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el

0: Divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el delta del Llobregat, però compta en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, pel que fa a la farmàcia de guàrdia, és la farmàcia Rovirosa del carrer Berenguer, tercer número 66.

0: i l'Ajuntament de Mollet ha celebrat un any més la trobada d'inici de curs adreçada a la comunitat educativa del municipi, una jornada marcada en el Pla Educatiu d'Entorn, que ha posat el focus en la gestió de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. La part central de la jornada ha anat a càrrec de Laura Torrella, directora de SER i formadora amb més de 12 anys d'experiència, que ha ofert eines i reflexions per gestionar l'estrès i fomentar l'autocura dels professionals. Sota el títol Gestió de l'estrès i autocura dels equips educatius, Torrella ha destacat la importància del benestar dels equips i la seva repercussió en l'acompanyament als alumnes. La ponent ha explicat que aquest benestar es pot abordar des de tres àmbits: l'individual, relacionat amb el desenvolupament de les capacitats personals i la seva aplicació a la tasca educativa; el col·lectiu, centrat en la creació d'espais segurs de conversa dins dels equips; i el de la xarxa organitzacional, que fa referència a la responsabilitat de l'entorn educatiu a l'hora de proporcionar eines i condicions que afavoreixin el benestar dels professionals. D'aquest darrer n'ha fet 5 cèntims Laura Torrella.
1: I un tercer àmbit seria l'àmbit més de comunitat, de xarxa organitzacional, no? I aquí podem mirar-ho a una petita escala, que podria ser un centre educatiu, no? Com tot el centre treballa amb aquesta mirada, però també connectat amb la xarxa de l'entorn, que és el que més hi ha d'haver en aquest entorn, que doti de recursos en els individus i en els grups per poder-se desenvolupar i per poder tenir un context en el qual hi hagi benestar i en el qual la convivència es pugui anar cultivant i es pugui anar treballant.
0: La situació actual de mobilització i vaga del sector educatiu també ha estat present durant la ponència. Torrella ha remarcat que es tracta d'una realitat que afecta el conjunt de la comunitat educativa i que qualsevol decisió vinculada a aquest context té conseqüències que van més enllà dels professionals directament implicats. En aquest sentit, Laura Torrella ha subratllat la importància de reconèixer el malestar, identificar-lo, posar-hi paraules i donar-li espai per ser un primer pas per abordar les situacions que generen tensió i estrès.
1: És complexa com intentar posar per davant les maneres amb el fons, no? Perquè per una banda, nosaltres que treballem, no?, amb aquesta qüestió de gestionar el malestar i potenciar el benestar, quan hi ha un malestar, posar-nos des del lloc de no s'està expressant de les bones maneres no ajuda a poder reconèixer que realment hi ha aquest malestar. Llavors, jo trobo una mica a faltar aquest punt de reconeixement. Sí, us veig, sí, és veritat, això que dieu té sentit. Més enllà de que després la reivindicació concreta, no?, la petició concreta, després sigui resposta o no, però aquesta part de reconeixement a escala de col·lectiu penso que ajudaria a poder validar que tot això que s'està demanant no és un caprici, no? No és una cosa que se'ls està acudint perquè sí.
0: A més, la ponent ha remarcat que també hi tenen un paper les famílies i els alumnes, fet que posa de manifest la necessitat d'entendre les decisions com a processos que impliquen diferents actors i no com a determinacions unilaterals. Per la seva banda, l'alcaldessa Mireia Dionisio ha destacat que aquestes jornades se celebren cada any amb l'objectiu d'acompanyar la comunitat educativa.
2: Davant la situació, no?, que sabem que és convulsa al país amb la comunitat educativa, hem volgut doncs centrar el focus en els professionals de l'educació del nostre país, en aquest cas de la nostra ciutat, i vindrà doncs una referent en l'àmbit emocional, i al final el que voldrà explicar és com cuidem, com gestionem l'estrès doncs de les persones que al final formen i cuiden dels nostres nens i nenes i dels nostres nois i noies, no? I per tant, contents en aquest sentit.
0: Una trobada que ha finalitzat després amb ronda de pregs i preguntes i que ha permès compartir impressions i plantejar qüestions relacionades amb els continguts de la jornada, seguida d'un petit refrigeri.

0: I el Casal Cultural ha acollit aquest dimecres una nova tertúlia artística conduïda per Judit Vizcarra amb el pintor Àngel Macías com a protagonista. La trobada, titulada Entre plomes i aquarel·les, ha servit per conèixer de més a prop la trajectòria d'un artista autodidacta que ha desenvolupat els seus coneixements de pintura sense haver cursat mai estudis específics. Durant la conversa, Macías ha explicat que la seva relació amb l'art li ve en part de la família. Segons ha comentat, la seva àvia era pintora i el seu pare un gran amant de la pintura.
1: La cosa viene un poco en los genes. Mi abuela, madre de mi padre, era pintora. Ya hablaré un poco del tema. Y sus obras, o muchas de sus obras, algunas se encuentran en el Museo de Arte de Cáceres. El museo lo llaman Museo de las Pedrillas. Están allí. Y mi padre no pintó nunca. Era maestro nacional, no pintó nunca, pero era un gran amante del arte. Y entonces, bueno, pues siempre ha sido un referente para nosotros, porque nos llevó, bien jovencito era yo, con 17 años para que tenía, cuando nos llevó a visitar el Museo del Prado.
0: Macías ha explicat que al llarg dels anys ha anat adquirint coneixements de manera autodidacta, observant l'obra de grans mestres, visitant museus, llegint i sobretot pintant. Allà ha destacat que acostuma a pintar allò que li crida l'atenció en el seu procés creatiu, però l'espontaneïtat conviu amb una important tasca de preparació, especialment perquè treballa amb dues tècniques que, segons ell, deixen poc marge per corregir errors.
1: Tanto la acuarela como la tinta china, que son las dos cosas que practico hoy día más, no admiten errores. Son técnicas que no admiten errores pequeñitos, que puedes cubrir un poquito y disimular, pero pequeños errores. Grandes errores no admite. O sea, hay que procurar no equivocarte, porque si te equivocas, has de tirar a la basura el tema. Y entonces, para comenzar a pintar un tema, sea el que sea, yo me lo grabo lo que voy a hacer en mi mente. Durante 4 o 5 días antes. 4 o 5 días antes estoy pensando en lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de qué forma, de qué manera, de manera que cuando me pongo a pintar, la cosa es, no voy a decir que va a ser espontánea, pero casi, casi, porque me lo conozco de memoria.
0: En preguntar a l'artista què vol transmetre amb les seves obres, Macías ha defensat una concepció oberta de l'art i ha assenyalat que l'obra no ha de tenir necessàriament un únic significat.
1: Dicen que si el arte es subjetivo o es objetivo, no. El arte es arte. Pintes lo que pintes. Y si está bien hecho, el arte está ahí. Y es la persona que mira ese arte la que ha de estar preparada para saberlo ver o no saberlo ver.
0: La trobada ha permès així descobrir una manera d'entendre la pintura basada en l'observació, la pràctica i la reflexió personal. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar repassem titulars. Una pluja de cintes de colors serà la decoració de la Fira d'Artesans de Mollet, que tot just avui s'està començant a guarnir als seus carrers. I l'Institut Gallecs és un dels 100 centres prioritaris de la Generalitat dins del Pla de Climatització d'Equipaments. I la comunitat educativa s'ha reunit al Mercat Vell per celebrar l'inici de curs. Ha estat rebut pel consistori molletà i ha participat en una ponència sobre la gestió de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. I el Casal Cultural ha tornat a acollir una nova tertúlia artística. En aquesta ocasió, el protagonista Àngel Macías, artista autodidacta que pinta amb ploma i aquarel·les. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom. Benvinguts de nou al Pals i Botes número 715. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Tal com us vaig anunciar, avui parlarem de refugis. Catalunya compta amb una xarxa de refugis que cobreix gairebé tot el Pirineu i el Prepirineu, així com altres punts del territori que poden ser el Montsant o la Serra de Prades. Els primers refugis de muntanya pròpiament dits varen començar a aparèixer als Alps durant la segona meitat del segle XIX, coincidint amb el desenvolupament de l'alpinisme i la creació dels grans clubs alpins europeus. Inicialment es tractava de cabanes, generalment de fusta, on, en alguns casos, hi havia un guarda que s'encarregava de mantenir-lo en ordre i podia oferir-te sopa o algun guisat, te. Aquestes cabanes estaven situades en llocs estratègics i protegides de llaus o esllavissades de roques. Això ens porta a comentar un tema important. Un refugi no és un hotel ni un restaurant. És un lloc on hi trobarem aixopluc i un lloc on passar la nit. I en el millor dels casos podrem sopar i esmorzar. No aneu a un refugi pensant que allò és la fonda del poble. Haureu de posar els plats a la taula i un cop hagueu sopat o esmorzat, els haureu de dur al tauler, tot deixant la taula neta. I pel que fa a les habitacions, cal plegar les mantes i deixar-ho tot endreçat. Un detall a tenir en compte és que els guardes, en molts casos, acostumen a ser guies d'alta muntanya i tenen un coneixement de la zona molt acurat, pel que fa al terreny o al temps. Feu-los sempre cas, i si us recomanen, pel que sigui, no sortir o canviar de plans, tingueu-ho molt present, és per la vostra seguretat. Ara tornem als refugis de casa nostra. Hi ha refugis que són propietats de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i d'altres que pertanyen a altres entitats, el SEC, la UEC i d'altres. Farem un petit resum. La FEC compta amb 13 refugis guardats i 6 refugis d'emergència. Aquests darrers estan equipats amb matalassos, mantes i emissora d'emergència. D'altres entitats, el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC, és propietari de 6 refugis. La Renclusa, en propietat compartida amb la FEDME, i 2 xalets refugi, la Molina i Salardú. La Unió Excursionista de Catalunya, la UEC, té en propietat 10 refugis. Altres 5 entitats són propietaris de 5 refugis més i 4 refugis d'emergència. Així doncs, Catalunya compta amb una xarxa de 34 refugis, la majoria guardats, i 10 refugis d'emergència. Us en vull fer 5 cèntims de la història d'alguns d'aquests refugis i la seva situació estratègica. Això ens portarà gairebé un programa més. Per tant, començarem ara amb el refugi més carismàtic de tot. El refugi Lluís Estacen del Pedraforca. El refugi Lluís Estacen és un dels equipaments de muntanya més emblemàtics de Catalunya. Inaugurat oficialment el 26 de juny de 1949, està situat a la Jassa dels Prats, a 1.675 metres d'altitud, just als peus de la majestuosa paret nord del Pedraforca, dins el municipi de Saldes, al Berguedà. Propietat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, actua com a base històrica de l'escalada i l'excursionisme català. La necessitat d'un allotjament permanent als peus del Pedraforca va créixer durant els anys 20 i 30, amb el naixement de l'escalada moderna a Catalunya. El projecte per edificar un refugi de pedra a la Jassa dels Prats va agafar esbranzida després de la Guerra Civil. I a mitjans dels anys 40, els treballs de construcció es van posar en marxa gràcies al suport d'entitats excursionistes i voluntaris que transportaven materials a peu o a llom d'animals de càrrega. El refugi ret homenatge a Lluís Estacen i Pla. Va néixer el 1890 i va morir el 1947. Un dels grans pioners de l'alpinisme català i una figura decisiva en la introducció i difusió de les tècniques modernes de gel i roca al nostre país. La fatalitat va voler que l'Estacen patís un atac de feridura, ara ho anomenem un ictus, el 1947, precisament en el camí cap a Saldes, quan viatjava des de Barcelona per ultimar els detalls per la inauguració del refugi. Va morir abans de veure l'obra finalitzada, fet pel qual la Federació Catalana del moment va acordar batejar-lo amb el seu nom per tal d'honorar el seu llegat. El 1949 es va inaugurar com a suport per als escaladors que obrien vies clàssiques a la paret nord del Pedraforca. Al llarg de les dècades, l'edifici original de pedra ha sofert diverses reformes interiors per millorar el confort, la capacitat de pernoctació i la sostenibilitat energètica. Actualment, el refugi Estacen, a més de rebre milers de muntanyenques que pugen al Pedraforca, és un punt de pas clau per a travesses consolidades com el famós circuit de Cavalls del Vent, a través del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Fins aquí el primer capítol del tema refugi. La setmana que ve seguirem.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: El dijous 17, el grup Extrem té programada una matinal, l'anomenat grup dels dijous, a les castellasses de Can Torres de les Arenes, a Sant Llorenç del Munt. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El divendres 18, i aquesta és una activitat pensada per tothom, es fa la presentació del 49è aplec excursionista dels Països Catalans, el 2027, al País Valencià. El vocal és en Lluís Mas. A les 19:30, al club, xerrada informativa i votació dels allotjaments disponibles. Si voleu més informació, adreceu-vos a la pàgina web del club. Pel dissabte 19 hi ha una sortida de 100 cims, de 200 cims, al Carroig, de 672 metres, i al Puig Cervera, de 207, des del Coll de Balitre, serà l'Empordà. El vocal és en Carlos Revilla. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. S'aniran vehicles particulars. És un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 600 metres de pujada, 600 de baixada. Dificultat baixa, cal portar esmorzar, dinar, aigua, botes, bastons i tovallola.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.
2: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dijous ens acompanya via telefònica Susana Calvo del Partit Popular, a qui saludem. Molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Amb tu volem parlar de diversos temes, entre d'altres, i fem memòria com va anar la diada celebrada el passat divendres en la que hi vau ser presents.
3: Doncs la veritat que nosaltres vam celebrar la diada amb moltes ganes, amb orgull, amb esperança i amb confiança que en el futur de la nostra terra, no? Nosaltres sempre hem dit, i m'heu sentit moltes vegades dir, que volem una Catalunya de tots i per tots, que sigui oberta, que sigui plural, que sigui integradora, que, no sé, que faci de la concòrdia social i la prosperitat econòmica la base del nostre futur. Nosaltres som partidaris que una Catalunya ha de créixer, ha de crear oportunitats i ha de liderar, i per tant és el que nosaltres busquem. I sobretot, el que no em cansaré mai de dir és que volem una Catalunya plenament catalana, però també espanyola i europea, orgullosa doncs, de la seva identitat i decidida a construir el seu futur sumant i no dividint, com estem veient, malauradament, amb la política que fa el govern d'Espanya, no? Llavors, nosaltres ens ha anat molt bé, ens va acompanyar el dia, feia molta calor, i, bueno, ens vam, com sempre dic, no? Jo m'agrada molt celebrar el dia de la diada, és el dia de Catalunya, jo soc catalana, i per tant també és compatible que sóc espanyola, això no em cansaré mai de dir-ho, i bueno, crec que va ser un dia pues, festiu i molt orgullós d'estar-hi.
2: Uh-huh. I si d'altres anys que n'havíem parlat, Susana, us havíeu emportat xiulets del públic, en aquest cop va ser per Aliança Catalana. No sé si vols pronunciar també una miqueta sobre aquests xiulets cap a aquest partit.
3: A veure, jo no seré qui defensi l'Aliança Catalana, com comprendreu. El que sí que ho he viscut, he viscut aquests xiulets, i la veritat és que no es passa gens bé. Ja us dic, jo puc parlar des de la meva vessant, jo no defendré, ni diré, ni treuré conclusions del que ells volen fer. El que sí que dic és que nosaltres, quan vam tenir aquella època que ens xiulaven tots, feia mal, perquè realment nosaltres ens presentàvem allà com catalans que som per reivindicar i per commemorar doncs, el nostre dia, i que hi hagi gent al poble que no admeti doncs, que el Partit Popular en aquell moment volgués participar en un acte tan institucional com és l'ofrena floral, i perquè nosaltres no m'ha enganyat a ningú. Nosaltres ens considerem catalans i considerem que la diada té que ser una diada genèrica, en el sentit de que pugui estar representada per tots els que es consideren únicament catalans, però també amb el respecte de tota aquella gent que se sent catalana i espanyola, perquè, com he dit abans, és compatible. Jo únicament puc dir això, de que els xiulets, el que hagi passat amb Aliança, jo no soc partidària de cap discurs que alimenti l'odi, sigui de la força que sigui, ni dels colors que tinguin. Jo crec que ells mateixos ja sortiran, i si es tenen que defensar, que es defensin. Jo l'únic que dic és el tema dels xiulets, perquè a vegades hi ha gent que xiula i és perquè no volen acceptar la realitat que hi ha a Mollet, a Catalunya, o a la resta d'Espanya. L'únic que tinc que dir és això, ja et dic. Jo ara mateix vull seguir amb la posició que tenim nosaltres, que és seguir commemorant, perquè crec que tothom hem de tenir el respecte de que qui vulgui celebrar el Dia de Catalunya el pugui celebrar amb la llibertat que té, que hem de tenir tots, i sobretot amb aquest respecte que sempre tots demanem. Si els van xiular o no, jo crec que sí, i bastant, doncs ja sortiran ells i diran el que tinguin que dir. Jo no sóc ningú per jutjar l'actuació de ningú.
2: Doncs queda dit, i canviem de tema i parlem d'altres doncs, actes que tindran lloc aquesta setmana. Precisament ja comença demà aquesta Fira d'Artesans, la 42a edició, i avui ens comentaven això, que ja començarien a muntar tot aquest decorat. Es van esperar també doncs, a les pluges d'ahir de no fer-ho malbé, i per tant doncs, s'espera doncs, que aquest cap de setmana torni a ser doncs, un èxit, de, en aquest cas una fira que crec que tothom té anotada en el calendari.
3: Ui, tant, jo crec que és una de les fires més esperades que tenim després ja de la Festa Major, no? Ja donar temps, no?, perquè les entitats que tant es van esforçar i amb tantes activitats que ens van deleitar la Festa Major s'hagin pogut recuperar una miqueta i cap aquí, no?, cap a la Fira d'Artesans. Jo crec que és el que us dic, és una de les fires més maques que tenim, crec que de la que més gaudim i sobretot perquè s'omple de gom a gom. Vem gent que no és ni del municipi, gent de tots els municipis, perquè té molt nom i, a més, és que jo disfruto moltíssim. És veritat que ahir, quan vam veure com plovia, vam pensar, mare Déu, senyor, que vindrà la festa, vindrà la fira i tornarem a tenir, perquè no és la primera vegada que ens ha acompanyat la pluja amb aquesta fira. Però, per lo que he anat mirant, crec que el temps ens respectarà, ens acompanyarà i puguem gaudir doncs, demà de la inauguració i, sobretot, també el diumenge amb els castellers. No? Jo crec que és una fira que abarca moltíssimes parades de gent artesana i de gent que no és artesana, vull dir, les que venen a vendre una mica d'embotit, que són el que estan ells elaborant, bueno, també es poden considerar, per suposat, artesans, i tots aquells que fent el, que ensenyen doncs, el seu ofici, després pues, pots comprar doncs, el que estan fent allà davant. No? Jo hi aniré. Jo sempre repeteixo de divendres a diumenge, perquè el primer dia vas perquè tens ganes de veure aquesta inauguració i per participar a la inauguració, i després perquè sempre vas acompanyant, no?, un dia de la família, un dia d'amics, i és un lloc que dius, anem a passejar i passem per la fira i per què no, també comprem una mica d'aquest embotit tampoc que ens porten.
2: I estarem pendents, també, i comentarem tot just la propera setmana què li ha semblat a aquests carrers i l'ambient que s'hi ha viscut. Ara canviem totalment de tema i parlem perquè la Generalitat doncs, ja va anunciar que faria aquesta climatització de les escoles i instituts d'arreu de Catalunya, i entre la llista d'aquests 100 primers on s'hi vol fer està la climatització de l'Institut Gallecs, que per tant doncs, aquesta primera tongada se'n veu beneficiada un institut de la nostra ciutat.
3: Home, jo crec que és una bona notícia. Últimament la Generalitat ens sorprèn amb diverses coses que fan i amb aquesta, doncs, jo puc dir que estic completament d'acord, perquè, tot i que hi ha diversos equipaments que necessiten aquesta climatització, doncs que hagin començat per l'Institut Gallecs, jo crec que era molt necessari. Hi ha molts joves, molts dels nostres joves que estan estudiant allà i que hi havia una queixa molt generalitzada doncs, del patiment que hi havia, no?, sense climatització. Per tant, bueno, esperem que aquesta tancada ens hagi tocat a l'institut, però que no quedi aquí i puguem doncs, anar millorant doncs, aquests espais que encara tenen aquestes mancances. Però bueno, és una bona notícia i suposo que tots els estudiants que van a l'IES Gallecs ho estaran celebrant moltíssim.
2: I després l'Ajuntament ha anunciat aquesta setmana que presentarà al·legacions a la resolució sobre la zona tensionada de Mollet, on a partir del març de l'any vinent Mollet ja no formaria part d'aquesta zona. Això vol dir que no tindria el topall al lloguer que hi ha ara. Des del vostre partit, com ho valoreu?
3: A veure, nosaltres ja m'heu sentit també defensar aquest tema de diverses maneres i suposo que, clar, amb una posició molt diferent a la que té el PSC i, bueno, PSC i Comuns i nosaltres. Ells tenen un model de més intervenció sobre el mercat i, per tant, en contenció de preus, i nosaltres el que volem és més oferta, més vivenda protegida, més incentius, més seguretat jurídica i sobretot més ajudes a qui més ho necessita. Jo crec que amb això jo us plantejo quin model tenim. Nosaltres creiem que la vivenda no es té que construir regulant un preu. La vivenda s'ha de construir doncs així, fent construcció. I si volem que uns preus siguin assequibles, doncs el que necessitem és que hi hagi més vivendes disponibles, no menys. Nosaltres hem considerat positiva la sortida de Mollet de la zona de mercat residencial tensionat, perquè, us ho he dit en diverses ocasions, demostra doncs, que la política de vivenda no pot basar-se únicament en posar límits al preu del lloguer. hem vist durant aquests anys com s'ha presentat doncs, aquesta zona tensionada com la solució, no?, per facilitar l'accés a la vivenda, i en canvi el problema de fons continua sent el mateix. Hi ha molt poca oferta de vivenda a preus assequibles i masses dificultats per accedir a un lloguer. Nosaltres creiem que hem d'anar un pas més endavant. No es tracta únicament de decidir si Mollet està dintre o fora d'aquesta llista, sinó que ens hem de preguntar quines polítiques s'han de fer perquè aconseguir que una família, un jove o una persona gran pugui trobar una vivenda que realment pues, pugui pagar. Això, el que us he dit abans, el model, no? Nosaltres volem una política de vivenda que es basi en més oferta i no en més restriccions, que hi hagi més vivenda pública i assequible, sobretot que hi hagi molta menys burocràcia per construir i rehabilitar, que hi hagin incentius fiscals i, sobretot, que hi hagi seguretat jurídica, no solament pels propietaris, sinó també pels llogataires. Jo crec que jo he sentit molt parlar a la regidora de Vivenda i jo crec que el que necessitem ara mateix són solucions reals i que durin. El dret de la vivenda no es pot garantitzar solament dient és que hem de posar un topall amb el preu dels pisos. És que no hi ha pisos. I llavors el que hem d'afavorir és que hi hagin pisos. I això, jo ho dic, es fa doncs, incentivant i ajudant a que els propietaris se sentin segurs i posin doncs, totes les vivendes que tinguin, que a mi em feia gràcia escoltar la senyora Escribano ahir quan parlava de que hi havia persones que tenien hasta 11 pisos. És que jo no li puc negar millor que hi ha alguna persona, però ja li puc assegurar que la majoria de les persones que puguin tenir més d'un immoble és el que tenen on viuen, i si tenen algun més perquè han estat treballant tota la vida i han intentat doncs, que el dia demà puguin complementar una pensió doncs, llogant una vivenda i han comprat una més. D'aquests que són petits propietaris, que tenen petits pisos, n'hi ha més, però de pisos de persones que tinguin més d'11, estem parlant de grans tenedors, que no crec que ara mateix sigui la qüestió que s'estigui parlant. I després dir una cosa. A mi, quan les sento, quan elles parlen, quan parlo d'elles, em refereixo al Partit Socialista i Comuns, sempre diuen el mateix. És que la zona tensionada protege els a les persones que volen buscar un lloguer. No. Hem de saber diferenciar molt. Protegir el llogataire i regular el preu d'aquesta vivenda. Nosaltres volem protegir el llogataire, però també volem que aquest llogataire doncs, pugui trobar un pis, perquè parlar de política de vivenda no solament parlar de preu, és que s'ha de parlar també de disponibilitat i de poc serveix que tinguem lloguers amb un preu limitat si cada vegada resulta molt més difícil trobar una vivenda disponible. Però que no s'espanti dient que la gent que ara el que es vol fer és pujar preus, perquè no és veritat. El que es vol és ajudar els propietaris, i el que ha vist la Generalitat ara mateix és que ja no hi ha aquesta dificultat a Mollet. Llavors, el que tenim que vigilar entre tots és que hem de complir el que diu la Generalitat, però el que tenim molt clar és que el que ens hem de centrar ara és seguir treballant per aquesta política de vivenda, però sobretot intentar que aquesta gent que té més d'un pis tingui atractius per intentar que aquests pisos que tenen doncs es puguin posar a lloguer. No és topar el preu, és donar incentius o protecció seguretat perquè es puguin posar a lloguer, per tenir així més vivenda i que la gent gran, els joves o la gent més vulnerable tingui accés a aquesta vivenda.
2: Doncs això, amb l'habitatge, amb la vivenda, finalitzem a l'espai de portaveus i de tot com vagi aquesta setmana i la propera. En parlem, com sempre, cada dijous. Que vagi molt bé, Susana.
3: Gràcies, com sempre, per escoltar-me.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda a Menja't la vida. Què tal?
2: Bé.
1: Com estàs? Com va la vida? Com va tot plegat?
2: Doncs bé, amb projectes, bueno, com sempre, no? Fent mil coses. Tot i que he de dir, i així també ho llanço per fer reflexió, que estic començant com a triar, no? O sigui, fas mil coses, però això al final també passa factura, no? Llavors és com, bueno, anem a reordenar una mica tot això que estem fent.
1: Sacseig, eh?
2: Sacseig.
1: Escolta, d'una de les coses que sí que t'hem de felicitar i que a més hem anat seguint és que finalment ha acabat la prebenda del llibre, sí, que es va aconseguir més que aconseguir l'objectiu, i ara ja estarà, suposo que si no aviat, estarà ja per imprimir el teu llibre.
2: Sí, ara mateix, bueno, gràcies. Gràcies a totes les persones que l'heu comprat, que a més m'han enviat un llistat de on s'enviarà, no? I he al·lucinat, perquè clar, no només es queda aquí a les Terres de Lleida, sinó doncs, que se'n va cap a Barcelona, Terrassa, Sabadell, Tarragona, Madrid, Alicant, Cantàbria, a Galícia i fins i tot a Austràlia. O sigui, que estic al·lucinant.
1: Què dius? Ai, mira, m'esborrono.
2: Sí, estic molt contenta. Llavors, bueno, vam arribar a l'objectiu abans que s'acabés aquesta campanya de preventa. El dia 30 de gener es va acabar la preventa i, per tant, ara ja estem en l'edició. L'edició, en acabar de maquetar tot el que faltava del llibre per ja fer la seva impressió i doncs tenir-lo disponible cap a finals de març, principis d'abril.
1: Ja queda menys a la mesa impressions de Naila Martínez. Per tant, ara ja no podem fer compra de prebenda,
2: sí,
1: o sí?
2: Es pot continuar comprant i un cop es faci la impressió, doncs d'entrada ja l'editorial ens ha dit que es podrà comprar a través d'Amazon, de Fnac i de la seva pròpia pàgina web, i ara estem, jo mateixa estic contactant amb, que està molt bé comprar online, però a mi m'agrada la proximitat, i per tant doncs estem contactant amb llibreries que vulguin doncs tenir algun exemplar també per vendre, doncs que sigui de proximitat.
1: Has pensat si faràs la presentació a algun lloc concret?
2: No l'he pensat encara.
1: Però ho faràs.
2: M'ha fet pluja m'han arribat ofertes per fer presentació i sí, faré presentació segur. He de dir que tot això em va una mica gran, Pili, no? O sigui, jo he fet xerrades, però al final és un llibre, no? És com, sí, val, parlo d'alimentació, parlo d'emocions, parlo de nutrició, però clar, fer una presentació d'això, d'un llibre, me queda com una mica lluny, però vaja, m'hi llançaré, clar que sí.
1: Ai, que guai. Per Sant Jordi també estaràs, suposo, firmant llibres? Ho has pensat?
2: Doncs m'ha arribat també la idea, però ja et dic que estic una mica... Estic molt verda amb això dels llibres. Doncs aquí
1: serà
2: també.
1: Perquè serà el primer any de la verdor. No preocupis que ja madurarà, perquè segur que tindrà molt recorregut doncs, aquest i els futurs
2: doncs
1: llibres.
2: Estic contenta perquè el fet de que es vengui, o sigui, de que sortigui l'exemplar físic, doncs això a principis d'abril, doncs fa que doncs a l'abril tenim Sant Jordi, no? Jo he estat molts anys, recordo, perquè no ho sàpigui, no? Jo vaig estar treballant a la biblioteca d'Almenar del meu poble durant uns anys, per tant, he estat envoltada de llibres, he estat organitzant Sant Jordis i presentacions de llibre, no? I ara està a l'altra banda, doncs em fa especial il·lusió i, per tant, doncs a mi m'encantaria fer una presentació i signar els llibres per Sant Jordi, sí.
1: I després fer roda, no? Clar.
2: Sí, m'encantaria.
1: Molt bé. És veritat, és que, a veure, Laila, tens un recorregut brutal. Ets com una reina Mides, no? Que tot allò que toques ho fas daurar. És daurat, al final, eh? Fas créixer.
2: Bueno, hi poso il·lusió, no? Sí. I les coses que em motiven, la veritat és que m'hi deixo la pell, que dic.
1: Parla'ns una mica de A la mesa impressiones, sí, què hi trobarem i què és el que et va motivar a escriure'l.
2: Val, A la mesa impressiones hi trobarem una... És una guia, no és un llibre de començar-lo avui i acabar-lo la setmana que ve, és una guia que ens ha d'acompanyar en el creixement dels nostres fills i filles, val? És una guia doncs, que parle de com ens relacionem amb l'alimentació, més enllà dels aliments, i després cada capítol doncs, va repassant com es relacionen amb l'alimentació depenent de l'edat, no? I depenent del desenvolupament, ja no nutricional, sinó del propi desenvolupament del cervell, no? I de com es relaciona el nen o la nena amb l'entorn, amb l'alimentació, amb ell mateix, no? Com doncs va desenvolupant l'autonomia i això es veu reflectit també a l'alimentació i a les taules. Per tant, doncs el llibre comença parlant de l'inici de l'alimentació complementària als 6 mesos, no? I aquí sí que, pel meu compromís també amb les famílies que inicien l'alimentació complementària, doncs a part de parlar de com es relacionen, doncs també dono pinzellades de què oferir, què no oferir, no? D'aliments, perquè en un inici pensàvem de no parlar d'aliments perquè ja tenim moltes guies i molta informació, però vaja, una petita guia crec que hi havia de ser. Després ja passem de l'any als 3 anys, on aquí parlo bastant d'aquesta autonomia, no? que comença a adquirir el nen o la nena, la neofòbia alimentària, no? I com treballar-ho, que és normal que no quan acudia al servei de pediatria, o sigui, fer aquest acompanyament. Després passem doncs, dels 3 anys als 6 anys, no? Que és una etapa bastant també de crisi i que si fem un bon acompanyament, doncs al final els nens i nenes tindran una bona relació amb l'alimentació. I després ja passem doncs, a l'etapa dels 6 als 12 anys, on dono doncs, això, aquest acompanyament ja quan les bases, no? I els hàbits doncs, ja se creen, no? S'estableixen i també doncs, tots aquells missatges que comencen a arribar als nens i les nenes cap als 9, 10, 11 anys, no? I que tenen més relació ja no tant amb el que mengen, sinó també amb el seu propi cos, no? I una mica com fer aquest acompanyament. I per acabar, amb un altre capítol de revisió de les nostres pròpies motxilles. És a dir, fer tot aquest acompanyament és molt dur, perquè hem de trencar amb motxilles, no? Que nosaltres portem, missatges que portem arraigats i que moltes vegades ho volem fer diferent, però no podem perquè ens arriben aquells missatges intrusius, no? És que inclús a mi, jo sempre explico una anècdota, Pili, que és, jo recordo, clar, jo he estudiat nutrició i és que ja no només és que ho vulguem fer diferent, no? És que sé que hi ha una base científica i una evidència. Jo recordo la primera nit que el meu fill gran amb un any i mig, no va voler sopar, no? I jo, la meva part racional, la teoria era, doncs si no vol sopar és que no té gana i se'n va a dormir i ja està, però de repente acudia a mi, com se n'ha d'anar a dormir sense sopar, almenys un got de llet, no? I eren missatges intrusius que els havia d'estar pagant contínuament, no? Perquè són missatges que hem anat rebent al llarg de la nostra vida, o bé perquè ens els han dit a nosaltres, bueno, això en parlem un altre dia, no? Però,
3: d'acord, sí.
2: Però que és important també, creia que era important aquest capítol per fer una revisió nostra. I després doncs, tenim un apartat d'eines i recursos, jocs que podem fer doncs, per que els nens i nenes mengin o tastin aliments, jocs que podem fer també nosaltres per revisar-nos si tenim angoixes, no?, entorn a l'alimentació. Hi ha un apartat que hi ha menús, però que són menús que no és per seguir-los al peu de la lletra, no són menús màgics, val? Sinó recursos que ens poden servir de guia. I després, per acabar, hi ha algunes receptes. No totes les que m'haguessin agradat, però hi ha un límit de pàgines i em van dir, Naila, t'has passat amb el manuscrit. I no podem posar tantes receptes. I, bueno, al final, el que vull és transmetre el manuscrit. Em preguntaves, no? Per què? Quina és la raó d'escriure aquest llibre? Doncs perquè, com deia ara, tenim molta informació, moltes guies del que hem de menjar, del que no hem de menjar. Jo crec que ho tenim com molt clar, no? Què hem de donar i què no hem de donar, o què hem d'oferir i què no hem d'oferir als nens i nenes, però després, a davant, tenim un nen o una nena amb un cervell que pensa d'una forma, que actua d'una forma i que moltes vegades doncs, no és tan fàcil, no? No, sí, ja sé que li he de donar verdures i que no li hauria d'oferir galetes. Ja, però això, en la vida real, com ho gestionem, no? Amb els aniversaris, els padrins, padrines, tiets, amics, el parc, no? O sigui, com ho gestionem això? I per tant vaig dir, ja era la línia amb la que a través de les meves xarxes estava començant a divulgar, en aquesta flexibilitat, en aquest treball més emocional també, no? De l'alimentació, i vaig dir, doncs, per què no plasmar-ho en un llibre i poder-ho, doncs, poder donar aquesta guia a les famílies.
3: Doncs a la mesa s'impressiones, que encara ara el podem aconseguir, ara ja sabrem segur 100% que el tindrem, sí, en físic, a my-nutricionist trobareu l'enllaç, encara el tens allà, sí. Encara el tens a la teva, al teu link, perdó, al teu Instagram. Sí. Naila, gràcies per ser-hi, fins la setmana vinent.
2: Adéu-siau, gràcies a vosaltres.
4: Continguts en xarxa.

Gabon, d'anar-hi, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts, Jazz Women and Jazz Men del Camps de Cotó. Bé, hem tornat de vacances d'estiu i això sí, ja veieu amb quina veu, amb quin encostipat, amb afonia, però aquí estem. Aquí estem a punt d'encetar doncs aquesta nova temporada. Amb tota la il·lusió de tots els anys, alguns ja sabreu com són o com és el nostre primer programa i a qui li dediquem tots els anys. Els que no, espereu una miqueta més i ho descobrireu. Però abans que res, doncs diguem com sempre i fem aquest gran homenatge al nostre papi, perquè ja estem disposats a començar, com deia el nostre cifo, el nostre estimat Juan Claudio, ja estem disposats per començar aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Bé, com diem sempre, això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis, aquests petits estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo, a més, com sempre, que el Camps de Cotó és un programa que s'emet a través d'un grup d'emissores que cada vegada, per cert, va creixent més, un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com són els més coneguts, ja ho sabeu, a l'Spotify o al e-books, i que també teniu aquesta petita adreça, aquestes www.andreujazz.com www.andreujazz.com, per si us ve de gust, us apropeu i bé, descobriu una miqueta més coses del nostre espai jazzístic, enllaços que us podran portar novetats, discografies, biografies, concerts, bé, coses d'interès i com no, programes anteriors i a l'actual, que ja el teniu, si us ve de gust, per rescatar. Doncs vinga, comencem i, com sempre, ja sabeu, torno a repetir, benvinguts a aquesta temporada, benvinguts a aquest programa de jazz, per tu, que t'agrada el jazz, i comencem com tots els anys. Vols descobrir com? Doncs som-hi, el nostre espai d'aquesta nit comença així.

Bé, i aquest any estem d'aniversari, perquè aquest any el confirmarem ja 25 anys del Camps de Cotó. En aquest moment em va dir un amic periodista que era el més degà, el més antic de tots els comunicadors que fan programes de jazz. Bé, és tot un honor i esperem que durant molts anys puguem continuar estant aquí o allà on estem, a través de, ja ho sabeu, a través d'aquest circuit meravellós d'internet, online, i també jo, que sóc un romàntic, aquestes emissores locals, sobretot del Vallès Occidental, que a diversos hores i diversos dies doncs emeten el Camps de Cotó. Repeteixeu aquí, a aquestes emissores locals, els hi agraïm moltíssim que confiïn en el programa, que els hi agradi i que sé que està tenint molt bona acceptació. I tots els anys, avui serem una miqueta més llargs, perquè comencem temporada, doncs els habituals sabeu que comencem rendint homenatge al que encara avui i per sempre serà el músic més gran de casa nostra, el nostre estimat Vicenç Montoliu, el nostre estimat Tete Montoliu. I avui no podria ser menys que fer el mateix que tots els anys, i ens dedicarem a escoltar a Tete. Però això sí, avui, en aquest cas, avui concretament, o aquest any, farem una secció pel Camps de Cotó. No és un espai de dedicatòries, però sí que avui en vull fer una. I canvio d'idioma, me'n vaig al castellà, i canvio d'idioma per dedicar-li a este primer tema que vamos a escuchar de Tete a unos amigos de El Ciego, que era el pueblo, es el pueblo donde nuestro querido Juan Claudio es recordado, sus vecinos, sus amigos, todos ahí en la Rioja Alavesa, en el pueblo del Ciego, pues cada año organizan un festival en honor a nuestro querido Juan Claudio, a mi amigo Juan Claudio, y este año pudimos asistir y bien, estuvimos encantados de estar con un grupo de personas impresionantes, majísimos, personas encantadoras, y les queremos dedicar este, bien, a ellos, este primer tema, a todos ellos, a los amigos de la Rioja Alavesa, del Ciego, y también, como no, a nuestro querido Cifu, gran amigo de Tete, se lo dedicamos a él también, y muy especialmente a la mujer de Juan Claudio, a mi amiga, a Isabel Zaro, a Isa. Le queremos dedicar este tema porque me comentó este verano que hay el tema más bonito que le gusta de Serrat, o uno de los que más le encantan, es ese "No hago otra cosa que pensar en ti". Y como vosotros sabéis, pues Tete Montoliu adoraba a Joan Manel Serrat, igual que un servidor. Yo siempre digo, soy jazzista y serratista, pues Tete adoraba a Joan Manel Serrat y le dedicó muchísimos temas a lo largo de su carrera. Entre ellos, este "No hago otra cosa que pensar en ti", que con todo nuestro cariño hoy, para empezar este viaje con la vida y la música de Tete, le dedicamos a los amigos del Ciego, a todos ellos, a Mario Benso también, que estaba ahí, y muy especialmente a Isa. Le mandamos un beso desde aquí para Isa. Este "No hago otra cosa que pensar en ti", de nuestro querido Tete Montoliu.

Bueno, pues ahí he estado esta dedicatoria, perdón, porque estoy con una tremenda afonía y con un catarro galáctico. Y bueno, vamos a hacer lo que podremos hoy en este primer programa de la temporada, y ahí nos hemos quedado con este "No hago otra cosa que pensar en ti", de nuestro querido Joan Manel Serrat, y interpretado maravillosamente por nuestro amigo Tete, que hemos dedicado con todo nuestro cariño a los amigos del ciego, a nuestro querido Juan Claudio, y especialmente a Isa, con todo nuestro corazón, para Isa, desde Barcelona, donde no os olvidamos a ninguno. D'acord? Pues tornem a fer canvi d'idioma i ens anem amb el nostre idioma habitual del Camps de Cotó. I sota aquesta sintonia del "We'll Be Together Again", ja ho sabeu, aquesta fantàstica sintonia que estem sentint aquí per darrere, interpretada pel nostre Tete, aquesta nit viatjarem a través de concerts en directe amb col·laboracions amb d'altres músics, amb altres companys, durant sobretot els anys 60. I començarem i marxarem amb una formació que es deien els de European All-Stars, on es va recollir un seguit de músics de diversos llocs d'Europa, i ahí estava el nostre Tete Montolivo al piano, representant en aquest cas a Barcelona i a casa nostra de manera majúscula, i ahí estava ell en companyia un dia tal com el 21 de maig de 1961 amb companyia Domnius Ras, el saxo alt, Hans Kohler, el tenor, Ronnie Ross, el baríton, Fats Adi, el vibrafon, Franco Gerri a la guitarra, el nostre Tete, com hem dit, al piano, Erik Hammundsen al contrabaix i Willy Schiffer a la bateria. Recordem aquests European All-Stars i recordem a Tete, i ara sí, amb aquesta ànima de blues que també li donava amb aquest petit espai el tema "No hago otra cosa que pensar en ti", quan ha fet el canvi al nostre estimat Tete. Aquí sí, amb ànima de blues, com no, amb dos grans, grans temes, sobretot el primer arxiconugadíssim, el tema del nostre Thelonious Monk, com no pot ser d'una altra manera, Aclet, Blue Monk, i després un blues composat per aquella ocasió, pel dia 21 de maig de 1961, protagonitzat, o millor dit, escrit pel senyor Fats Adi, que du el títol "Hitting the Blues". Per tant, Blue Monk i "Hitting the Blues", el nostre Tete més bluesero, acompanyat d'aquestes figures europees del moment. Som-hi!

Blue Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.bluecuesounds.com.

0: Bé, estàvem en directe, recordem, 21 de maig de 1961, al Congress Hall, no recordo si us ho he dit abans, el lloc en concret, ho diem ara, al Congress Hall de Berlín, a Alemanya, i el primer tema, Blue Moon, que ahir hem sentit a Tete només amb trio, l'hem sentit a Tete al piano, Erik Hammundsen al contrabaix i Julian Chipfri a la bateria. Ahir estaven amb trio recordant aquest Blue Moon i donant-li al Tete totes aquestes, jo diria, connotacions que li donava ell, miscel·lànies alhora, en recordar-se'n de Monk, també de Tatum, de Bud Powell, i moltíssim d'ell mateix, del propi Tete Montoliu, aquesta gran amalgama que formava el seu univers sonor. Ahir ho hem vist, amb aquesta manera d'accelerar el tempo, aquests matisos, el sapiguer entrar amb la nota justa després de, pues, no sé, 5 o 6 compassos seguits a una velocitat endiablada. Doncs bé, ahir estava aquesta gran versió del Blue Monk, del nostre Thelonious Monk. I després hem sentit a Tete amb quintet. Aquí l'hem sentit en companyia del senyor Fast Sadi al vibrafon i Franco G. Serri a la guitarra, més el seu trio, el mateix, el senyor Erik Hammundsen al contrabaix i William Schiffi a la bateria. I hem vist que el tema entrava amb un swing espaterrant, amb un swing estupendo, amb una velocitat, jo diria, aèria extraordinària, sota un solo de Franco Serri, que era una de les estrelles italianes del moment, un gran guitarrista, molt polit, molt net, a més. I després, aquests arranjaments que hi havia ahir a darrere del propi autor d'aquest blues, composició de Fats Sadi, el vibrafonista, que estaven ahir, doncs, marcant aquesta diferència. Després, solo fantàstic de Fats Sadi, també el vibrafon, i, com no, s'hi ha afegit Tete Montoliu per acabar d'engranar un tema fantàstic. Vull recordar, això sí, que aquella nit, a part d'aquests companys que hem sentit, també estaven, no els hem sentit avui, a Arn Domerus, com dèiem abans, a Hans Kuller al tenor, a Arn Domerus a l'alt, Hans Kuller al tenor, Ronnie Ross al baríton, com hem dit, Fats Sadi al vibràfon, Franco Gerri a la guitarra, i d'altres que van actuar amb altres passes d'aquella visita a Alemanya d'aquests European All Stars al 1961. Que gran Tete. Bé, i del 61 marxem a finals de l'octubre de 1963. No tenim dia en concret, però aquí ens posa finals d'octubre de 1963. Hi ha un lloc que Tete coneixia molt bé, perquè per aquella època, doncs, estava molt a Copenhague, molt, i estava a Dinamarca amb molts companys com un inoblidable era el seu gran amic Roland Kirk. Sí, ja sabeu, Roland Kirk, aquest multiinstrumentista que era capaç de tocar 3 instruments o més alhora. Ser especial del jazz, que a part de dominar-ho perfectament, tenia un estil impressionant i era tot un geni musicalment i tècnicament. Roland Kirk, aquí, amb, no dic tots els seus instruments, perquè n'hi havia una multitud, multiinstrumentista. També estaven amb aquesta sessió que ara escoltarem, aquesta de finals d'octubre del 63, el senyor Sonny Boy Williamson, que també està aquí acompanyant a Roland Kirk. Està el nostre Tete, com no, al piano, Don Moore i Nils Hiden Oster Petersen als contrabaix, i el senyor Moses, Gizzy Moses, estava a la bateria. Ahir els tindrem i ens quedarem ni més ni menys que amb 2 temes impressionants, com són 2 versions que vam fer en el seu moment del tema Mood Indigo. Ja sabeu, aquella composició a mitges entre Duke, Barney Biga i Irving Mills, i el tema, un altre tema interessantíssim que, bé, val la pena de repassar, aquest Mingus Grief Song, que ja l'hem sentit en alguna ocasió al nostre programa per unes altres formacions de Roland Kirk, que és una composició en honor a Mingus, aquest Mingus Grief Song del nostre estimat Roland Kirk. Per tant, us deixo amb ells, ens anem ara en aquesta ocasió cap a Copenhague, cap a Dinamarca, el Jesus Mon Matre. Ahir, un dia tal, com el octubre del 63, Mood Indigo, Aurea, com o no, a l'Intoniana i Mingus Brifton. Ahí estan, som-hi.
1: We'd like to carry on by playing Mood Indigo, featuring all the instruments simultaneously. The Manzello on the right will be playing the first alto part. The Stritch in the middle will be playing the first tenor part. And the tenor saxophone will be playing the baritone saxophone part. And the flute will be taking all the solos. So we join all the horns in one mouth and we make Mood Indigo.

Freshon Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Freshon Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

caram, eh? Quina sessió ens havien quedat al Jazzhus Montmartre de Copenhagen, de Copenhague, a Dinamarca, a finals de l'octubre de 1963. I veia bestioles. Roland Kirk, que aquí estava tocant, doncs jo he detectat el mancello, que és un instrument que ell tocava molt habitualment, la flauta, el saxo alt i el tenor. I el saxo tenor, crec, cada oïda m'he quedat amb tot això. No sé si en toca algun més, però ja ens feia la introducció del Mood Indigo amb tres instruments alhora. Estàvem sentint ahir el mancello, l'alt i el tenor, i després amb el segon tema, amb aquest tema del nostre estimat Roland Kirk, composició d'ell dedicat a Mingus, aquest Mingus Grief Song, doncs també introduïa el tema amb diversos instruments. Tots els tocava alhora, eh? O sigui, no us penseu que una mica d'aquí... No, els que no hagueu vist a Roland Kirk, us emplaço a que mireu a YouTube, trobareu pàgines d'ell on es veu ell amb els instruments introduïts a la boca i tocant. Bé, una autèntica animalada, lo de Roland Kirk, i el més és que era un solista impressionant, amb una tècnica deslumbrant, molt mingusiana, per això va estar amb Mingus, com no, per això pertanya a la banda del nostre estimat Charles, com no. Ja hi estaven amb aquesta primera versió, com hem dit, aquest Mood Indigo. Per cert, al principi heu vist estar fins i tot una petita dedicatòria a Johnny Hodges. Pues bé, ahir amb el Mood Indigo, aquesta dedicatòria que li ha fet Roland Kirk amb aquesta cadència de sexual, pues dedicada, com no, a Papi Conejo, al nostre estimat Johnny Hodges. I després aquest darrer tema, com hem dit, aquest Mingus Grief Song. Ahir hem escollit també aquest darrer per veure que, lo difícil que era acompanyar a Roland Kirk i com ho estava fent Tete. Tete ho estava fent meravellosament, perquè Roland Kirk moltes vegades tirava tant i s'anava a vegades tant de tempo que era molt difícil acompanyar-lo. Això és el que hem llegit i això és el que ens han explicat i el que hem percebut alguna que altra vegada, però l'acompanyament de Tete és absolutament impecable al llarg de tota la sessió. Bé, i d'aquesta data de 1963 a Copenhague, continuarem doncs precisament al mateix lloc, al Jazzhus Montmartre de Copenhague, a Dinamarca, i continuarem amb un músic no massa conegut al qual va acompanyar Tete, que era el senyor Ben Jaedic, que a veure si ho he dit bé. Sí, Ben Jaedic és un músic, era un músic que ens va abandonar el 2004, també danès, un saxofonista, saxofonista tenor i també flautista, era un molt bon músic danès, una d'aquestes llegendes daneses del jazz. Doncs sí, ell va estar més durant anys, o va començar tocant amb la banda de Dollar Brand, on estava en aquell moment inclòs Don Cherry, i això a principis dels 60 també, i és en aquest moment quan coneix a Tete Montoliu, també coneix a aquesta època a Jimmy Booth, a Philly Joe Jones, a Dizzy Reese, per exemple, entre d'altres. Un músic que ha estat tocant, ja dic, en moltíssimes sessions, un músic temperamental i amb un so molt, a més, acurat. Un home que havia begut de diverses fonts i que ho explicava, tot el que ens explicava ens ho explicava amb molta autoritat, ja ho veurem. I amb aquesta ocasió ens anem al Jazzhus Montmartre de Copenhague el dia 7 de novembre de 1963 a Dinamarca, continuem al mateix lloc, amb una formació que duia el títol de Monk, atenció, no Montmartre, sinó Monk Matre All Stars. I m'explico, aquests Monk Matre All Stars era perquè feien, com es pot imaginar, temes de Thelonious Monk. I ahir, al costat d'ells, d'aquesta formació de Ben Jaedic, està el tenor Luis Juhlmann al vibrafon, el nostre estimat Tete Montoliu al piano, Nils Hinning, Oster Pedersen al contrabaix i Alex Riel a la bateria. Aquests eren els Monk Matre All Stars, que aquella nit del 7 de novembre de 1963 van tocar. I tots ells van fer, pues, dos versions, com no, eren Monk Matre, pues, dos versions, com no, de Thelonious Monk, amb un Tete extraordinari. Ja ho veureu. I continuarem amb el blues, i continuarem amb el Street No Chaser i el In a Walking Boot, d'aquestes dues grans composicions del nostre estimat Thelonious Monk. Us deixo amb ells,
us deixo, prepareu-se, senteu-se, perquè hi ha dues versions de l'Street No Chasers i el In a Walking Boot, amb aquesta formació liderada pel saxofonista danès, el senyor Ben Jaedik, 7 de novembre del 63. Anem-hi.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap en fora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

Vaya actuació. Estupenda. Aquí el contrast, a més, d'un saxofonista tenor com Benja Eddy, que no és que li agradés cuidar massa el so, més aviat més visceral que no cuidadós, diríem, o cautelós amb la forma, però intens, molt intens, aspre fins i tot, però molt intens. I ahir l'estaven sentint al costat de Tete, el piano de Nils Hinning, Hostet Petersen, el contrabaix, i d'Àlex Riel, la bateria, per cert, un Àlex Riel extraordinari. I els dos temes són extraordinaris per dos motius. A part dels solos, que no els tornarem a explicar ja més coses, perquè se'ns acabarien els elogis per Tete, és també aquesta manera d'acompanyar, aquesta manera de saber penetrar amb músics. Ara veurem un altre exemple amb músics complicats, realment complicats de tocar, i no oblidem una sèrie de gent que tant a Dinamarca com era el cas el propi danès Benja Eddy, tota Europa en aquell moment estava en una evolució jazzística impecable. Eren els anys, durant aquests anys 1960-1970, d'on va ser uns anys d'una explosió de jazz de qualitat a tots els països nòrdics extraordinària. Ja venia dels 50, això està clar, però aquests anys encara se'n feia més palesa.

Aquí hem tornat a recordar el nostre estimat Tete, el Jesús Montmartre de Copenhagen, de Copenhagen, a Dinamarca, el 7 de novembre de 1963. En aquesta ocasió, amb ell ja he dit que el tenor Luis Hullmann, el biògraf un Tete Montoliu, com no, el piano Nils Hintenostet, però en el contrabaix i Alex Riel a la bateria, amb aquesta formació Montmartre All Stars. Els temes String No Chaser, aquest inoblidable blues de... el nostre estimat Thelonious Monk i aquest In a Walking Boot que el propi Monk li dedicava ni més ni menys que a Bud Powell. I uns dies després del set ens en anem el 21 de novembre del mateix any del 63 i al mateix lloc, el Jazz Montmartre de Copenhague a Dinamarca, ahir, aquell mateix dia, o sigui, aquell mateix mes, de novembre, uns dies després, escassament 15 dies després, va tenir lloc un altre concert, un concert protagonitzat per Lars Gullin, atenció, aquest músic suec, després us explico una miqueta més, un saxofonista baríton suec extraordinari, el home de la modernitat ancestral i fins i tot del free jazz, introductor i ampliador, com era el nostre estimat Archie Shepp, que eren els dos líders, o sigui, Lars Gullin i Archie Shepp. El primer d'ells, Archie Shepp, ja ho sabeu, el saxotenor, Lars Gullin, el baríton i, atenció, la mateixa secció rítmica. Tete Montoliu al piano, Nils Hintenostet Petersen al contrabaix i Alex Riel a la bateria. I atenció, aquest tema clàssic, el tema de Maceo Pinkert i Bernd Berni, aquest clàssic, aquest suite, Georgia Brown, aquest gran tradicional, doncs veieu què passa amb els dos desbocats saxofonistes, en aquest cas, i com el nostre Tete retorna per moments la lògica amb una majestria inconmensurable. Anem amb aquesta versió del suite Georgia Brown del 22 de novembre del 63 al Montmartre de Copenhague.

0: Caram, quina versió més, diria jo, peculiar del Sweet Georgia Brown que ens acaben de brindar. I us deia al principi com Tete posa, introdueix la no diem la lògica, perquè tot és lògic el que estàvem sentint i tot és absolutament normal amb la manera d'expressar-se cada un dintre d'aquest tradicional d'aquest Sweet Georgia Brown. Però el primer dels solos que hem vist, Archie Shepp, el tenim més conegut, ja sabeu, aquest gran músic que adorava a Coltrane i que, bé, en principi ell, doncs, músic nascut a Florida, que encara, per cert, si no em confon, encara tenim amb nosaltres, i un músic que va començar a tocar a una banda de jazz llatí durant un breu temps i que després ja es va unir al món de l'avantguardia a través de Cecil Taylor. Sí, senyors, el pianista Cecil Taylor. I, per cert, en un dels seus primers àlbums ja va incloure una composició del gran Ornette Coleman i es veia molt clar que el nostre estimat Archie Shepp doncs correria per la carrera que va córrer més dintre del jazz més expressionista, més fri o més obert o més d'avantguàrdia. I després Lars Gullin, que l'heu vist, aquest músic suec que quedaríeu, era el que sentíem en últim terme, era un músic que va començar tocant amb músics americans convidats, com gent com James Moody, com Judd James, fins i tot en Clifford Brown, i va tocar per primer cop amb l'Iconics l'any 51. Un home, a més, que l'any 54 se'n va endur premis a Dojo de la revista Downbeat. Curiosament, un home que bé, va fer una gira per diversos països europeus amb Chet Baker a l'octubre del 55, i precisament amb aquell grup va quedar marcat per la tragèdia, perquè va ser el propi Lars Gullin el que va trobar el cos del pianista del grup, l'enyorat, com no, Dick Twarzyk, víctima d'una sobredosi d'heroïna. I és que ell també, Gullin, va morir d'un atac de cor provocat per la seva addicció a la metadona. I aquí veiem, no creiem que estiguessin en un estat, sobretot Lars Gullin, jo diria molt adequat, però sí que la intensitat, la seva manera de dir, com ha dit amb aquest Sweet Georgia Brown, com el veia ell i l'entenia, desgarrador, contrastava amb aquell saxofonista que un bon dia es va enamorar de Gary Mulligan a les gravacions del Bird of the Cool, com explicava ell en un dels seus articles, i varia molt d'allò. Però ahí està, recordant aquest músic suec incomparable, un gran saxofonista, i amb aquesta versió on Tete Montoliu, o millor dit, amb aquesta ocasió on Tete, el nostre estimat Tete, recondueix la cosa, i que bé que se sent mentre està fent el solo el Tete, que bé que se sent a Nils Henning, Horst Petersen i Alex Riel, l'estan disfrutant com dos vedelles. I escolteu al principi de lo que ara posarem, només un trosset. I fixeu-se en aquesta veu i qui presenta el senyor Tete Montoliu. Anem.
1: Is the very, very wonderful trombonist Alex Riel. Also our gamle bassisten Nils Henning, Ørsted Petersen. Also our pianisten El Gran Señor fra Catalunya, Tete Montoliu. And now we'd like to start off with an original composition from that Majestic drama, the Nakomana, and this one is called I Want More. Jeg ønsker mer.
0: Doncs sí, aquest senyor que presentava el nostre Tete idea un piano, el gran senyor de Catalunya, era ni més ni menys que Dexter Gordon. Sí, Tete va estar amb la gran plana major, però Dexter Gordon era, jo diria que una cosa i un món a part. El gran Dexter Gordon que ens presentava aquest gran senyor de Catalunya. Apodo que li va quedar per tota Europa i que ens diuen ens comenten que quan entrava Tete als locals, ja no d'europeus, sinó fins i tot nord-americans, doncs aixequeu-se, es va córrer la veu, aixequeu-se que entra el gran senyor de Catalunya. Això li devem a Dexter Gordon i la seva, com sempre, simpatia. Per cert, el pare del saxo Bob, sí senyor, el pare del saxo Bob, el gran Dexter Gordon. Entre els 10 millors saxofonistes de tota la història del jazz, doncs ahir estava Dexter Gordon. I ens en anem, doncs ja que ell l'ha presentat, aquí estem sentint per darrere un tema que es diu I Want More, per darrere, ens en anem un dia tal com el 28 de juliol de 1964, amb una reedició que s'ha fet no fa masses anys, ara no es pot dir exactament, i on estaven, doncs, els mateixos acompanyants a la secció rítmica, que eren els acompanyants habituals en aquella època del nostre estimat Tete, i Dexter Gordon al tenor. També a Copenhague, a Dinamarca, amb un edifici de televisió. Realment això es va enregistrar dins d'un edifici de televisió, això sí, en directe. En públic, en directe, es va enregistrar això. I en quedo, pues com no, toca la part més brasilera i també, Tete, ja sabeu que al marge de tot, la música afrocubana, la música brasilera, el bolero, també eren coses que li encantaven de tocar. I quedem-nos amb aquesta fantàstica, aquesta preciosa composició del senyor Luis Bonfa, aquesta manya de carnaval, aquesta mañana de carnaval, aquest preciós tema amb Dexter Gordon, amb Tete Montoliu, amb Nils Hiddink Ørstedt-Petersen i amb Alex Riel. Anem amb ells, amb aquest Orfeo Negro o Maña de Carnaval, com vosaltres preferiu. Ahí està, Tete i Dexter. Més luxe impossible.

Caram, quina versió més extraordinària d'aquest Maña de Carnaval, Mañana de Carnaval, o de Carnival, o Orfeo Negro, com vosaltres preferiu. Això va aparèixer en una pel·lícula que, aquest tema, que es deia Orfeo Negro. El tema, el seu títol és Mañana de Carnaval o Maña de Carnaval, és el títol original, però moltes vegades el tenim conegut pues, per Orfeo Negro o Mañana de Carnaval, com vosaltres preferiu. Per això us ho deia abans al principi. I què he dit del tema? Pues, una absoluta delícia. Aquí Tete amb una ambientació que li encanta, que li va com en ella els seus meravellosos dits, amb una capacitat, heu vist, fins i tot hi ha un moment, hi ha hagut un moment màgic amb el solo de Tete, que ni més ni menys s'han recordat d'introduir i fer una petita cita al tema del nostre estimat Bobby Timmons, aquell Morning de Hardwick i els de Jazz Messengers, doncs hi ha fet una petita cita que ha despertat els somriures d'algun dels assistents amb aquest concert. I després, bueno, veient el seu prodigi a l'hora de no de sols improvisar, perquè ja ho hem dit durant tota la nit i vosaltres n'heu tingut mostres aquesta nit sobrades, doncs la seva creativitat mental ràpida, que era una característica de Tete absolutament inaudita. Continuem dient el músic més gran que ha donat aquest el nostre país, el més important, reconeixent-ho molt poc, a més, molts que ho tindrien que reconèixer, i és una autèntica pena. Nosaltres sí que ho fem des d'aquí, igual que molts companys nostres, reivindiquem Tete, el més gran, i així ho seguirem fent mentre puguem continuar explicant el que és aquest art meravellós que és el jazz. Bé, ens havíem quedat precisament amb això, i Dexter Gordon, pues, ja heu vist la seva fluidesa, la seva manera sempre inesperat, una calidesa a l'hora de fer les frases, tot i a pesar de la seva rotunditat, el seu volum sonor, que ho era i molt, però quina manera, quina invenció més lírica, més melòdica, quin autèntic bèstia, un dels deus saxofonistes més grans de tots els temps. I avui amb ells dos, amb Nils Hiding, Oster Peterson i Alex Riel, primer al contrabaix, segon a la bateria, que han estat en molts dels temes que hem repassat aquesta nit. I ens anem i acabem i us deixarem amb Tete, i en aquesta ocasió us deixarem amb un altre bon amic, el senyor Buddy Tate. Això sí, ja més tard, perquè marxarem al 75, ens anem el 24 de setembre de 75 a la Font també a Copenhague, a Dinamarca, ja ho sabeu, i ens quedarem amb un tema que es diu Broadway, i amb el senyor Buddy Tate. Buddy Tate, i ells van fer un disc que es deia en directe a la Fontaine, també a Copenhague, avui aquesta nit grans concerts a Copenhague, doncs a la Fontaine, que es deia Tate a Tate, o sigui, Buddy Tate a Tete. Així era el nom del disc, Tate a Tete. Pues bé, ahí estan el gran Buddy Tate al tenor, el nostre estimat Tete Montoliu al piano, Bo Steve amb aquesta part al contrabaix, i Swin Eric Nergard, ara sí que ho he dit bé, a la bateria. Us deixo amb ells aquesta versió del Broadway, aquesta magnífica versió del Broadway, i res més, per la meva part dir-vos que ha estat un plaer aquest primer programa d'aquesta nova temporada, que us espero la setmana vinent, i sobretot, recordeu, feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Ahir us deixo amb el nostre estimat Tete, en aquesta ocasió, amb Buddy Tate, Broadway.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Music Calaix.

my heart in a place that I can't go back to.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.